0: Ucrania ha pasado de las palabras a los hechos. El Financial Times desvela que funcionarios de la administración estadounidense se han pasado el fin de semana con llamadas de presión a Kiev y a las capitales europeas para que cesen los ataques de Ucrania contra las refinerías rusas. Amenazan con detener el mecanismo de suministro de armas a Ucrania si eso no sucede. Trump está intentando culpar a Zelensky de la subida global de los precios de los combustibles, que arruina su campaña para las elecciones de medio mandato, pero incluso entre los republicanos creen que esto es ir demasiado lejos. El senador por Carolina del Norte, Tom Tillis, hablaba así de claro este domingo en el Meet the Press de la NBC.
1: The president needs to realize that tens of thousands of people have died over this illegal invasion.
0: Trump debería pensar en las decenas de miles de víctimas de esta guerra y saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Seis senadores, cuatro de ellos republicanos, han firmado una declaración en la que cuestionan la legalidad del acuerdo petrolero con Rusia, anunciado por Trump el pasado viernes, e instan al presidente a dar marcha atrás. Consideran que no debe financiarse a Putin mientras continúe la matanza de civiles en Ucrania.
2: Y no son los únicos movimientos de Trump para presionar a Ucrania. Además de decir que los ucranianos tienen que elegir un nuevo presidente, ha anunciado una supuesta tregua energética entre Rusia y Ucrania que los ucranianos no conocían, no confirman, y que ha pillado a Zelensky por sorpresa. Antonio Martín, buenos días.
3: Buenos días. Lo cierto es que Zelensky admite que le han ido sorprendiendo las palabras de Trump, tanto esas en las que dice que es momento de cambiar de presidente en Ucrania, como el anuncio de una tregua entre Moscú y Kiev en los ataques contra infraestructuras energéticas. Así que el presidente ucraniano responde a lo que da a entender que son mensajes unilaterales de Trump, intentando mostrarse dispuesto tanto a aceptar la tregua como a celebrar elecciones. Pero para esto añade que le digan a Putin que pare durante 2 meses, 60 días, y que en ese tiempo, sin misiles ni drones, Ucrania podrá preparar las elecciones que llevan ya 2 años de retraso y para las que desde hace meses se viene comentando en los medios del país que Zelensky tendrá que enfrentarse a militares que han adquirido experiencia en el frente.
4: ¿Qué, qué? ¿Me vuelves a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: ¿Qué? Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Pásame las gafas de cerca. Con esta pantalla tan chica no veo un pimiento.
7: Si te quitaras el cupón del 11 del 11 de la 11 de los ojos...
6: No, que si me toca el premio de 11 millones de euros o uno de los 11 premios de 1 millón, no quiero que me reconozcan.
7: Hija, pero si en casa solo estamos tú y yo.
6: Pero hay ventanas.
8: Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado, que llega un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. Ya a la venta.
9: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
10: Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
11: Al, ¿te has comido ya 9 panetones?
12: Es que estoy buscando una tarjeta dorada de Aldi escondida en los productos Special para ganar la compra gratis durante 1 año.
11: ¿Y la has encontrado?
12: No, pero estoy a 9 panetones menos de conseguirlo.
11: Aldi.
12: ¿Qué poco cuesta comprar bien?
11: Más info en aldi.es.
13: De ser la primera energética en crear una fundación con fines sociales en 1992, a que millones de personas se hayan beneficiado de nuestros programas educativos, sociales y medioambientales en 2026. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
2: ¿Se perderá Vinicius el clásico duro?
14: Apunta a que se lo pierde, porque claro, ese tirón de pelo es grave y va a conllevar al menos 2 partidos. 2 partidos son los que quedan para el clásico del 25 de octubre en el Camp Nou. El reglamento es evidente y es uno de los argumentos principales después de lo que sucedió en el Bernabéu el pasado sábado. Hablábamos antes de tensión, sin duda, es lo que se vivió en esa victoria del Real Madrid 1-0 el sábado ante el Villarreal. Veremos lo que le supone a Vinicius ese tirón de pelo sobre saliva el jugador del submarino amarillo. amarillo. Y claro, el 25 de octubre tenemos clásico. En la Liga el Barça sigue líder, a su ritmo le saca 5 Atlético y a Betis. A su ritmo es 3-0 con contundencia ante el Getafe. Y hoy tenemos muchísimo fútbol, con mucha segunda división y también con el partido que cierra la jornada en primera división. Es un Levante-Sevilla a partir de las 9 de la noche. Y esto no para porque la Liga termina hoy, pero mañana comienza la segunda jornada de la Champions, la máxima competición continental.
2: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
15: Ser Cataluña-Barcelona. Totes les vides tenen música i lletra.
16: Aquesta és una cançó que sempre m'ha recordat molt la meva mare. Va sonar tant en el seu enterrament com quan va fer 10 anys de la seva mort, que vam fer com una trobada amb tots els amics i familiars. I és una cançó de comiat maca, però és una cançó de comiat i també de frustració, que és el que sentim moltes vegades.
17: És duríssima,
16: és duríssima, la
17: cançó.
16: Perquè és com la frustració, el dolor i la sensació de que t'hagués agradat seguir compartint coses amb aquesta persona, per molt que entenguis que la vida és així, no te la trobarà mai ningú.
18: Si tu no estàs aquí,
15: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
18: Si tu no estàs aquí.
19: Estàs feta d'aigua, quasi t'homes capes.
15: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Por hoy Cataluña. Ferran Dalmau.
20: Hola, bon dia. A la SER estem avançant. Com ha estat l'acord perquè Gabriel Rufián sigui el candidat d'Esquerra a les eleccions espanyoles? Susana Ruiz, bon dia.
21: Bon dia.
20: I també com serà el pacte que estan ultimant amb Podemos per presentar-se plegats.
21: Podem no es presentarà a Catalunya i Gabriel Rufián participarà a actes de campanya a Irene Montero. Aquest seria l'acord que estan ultimant Podemos i Esquerra. Així que Oriol Junqueras cedeix perquè accepta col·laborar amb altres partits d'esquerres, com volia Rufián, tot i que Podem a Catalunya és residual, només té un diputat al Congrés. Per tant, Rufián podrà projectar la seva imatge més enllà d'Esquerra Republicana, tot i ser-ne el candidat. L'acord també inclou incorporar un independent de Podem a les llistes dels republicans.
20: A més, Rufián ha demanat a la direcció d'Esquerra que el deixin treballar amb gent de la seva confiança. Laura Pons.
22: I sembla que serà així perquè el partit ha enviat a Francesc Marc Álvaro al Senat i la setmana passada Pilar Vallugera i Jordi Salvador ja van anunciar que deixaven la primera línia política. Els tres formaven part del grup parlamentari a Madrid, un grup que no es portava bé amb Rufián. Hi havia mala maror. De fet, només es parlava amb 2 dels 7 diputats, així que amb la nova llista a Rufián se li obre una oportunitat.
20: Mentrestant, els comuns, que en els últims dies havien pressionat Rufián perquè sumés la seva veu al Front Ampli, eviten donar noms i parlen de candidatura guanyadora.
22: Sí, això és el que va fer el ministre Ernest Urtasun.
23: Queremos aunar alrededor de una candidatura ganadora persones que creen...
22: Tot i que fons dels comuns lamenten que Rufián no hagi volgut participar en la construcció d'un Front Ampli d'esquerres per maximitzar opcions i frenar la dreta.
20: Qui sí que ha donat el nom és el PSC.
21: Sí, el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, serà el cap de cartell del socialistes a Catalunya.
24: Us demano una mobilització com mai perquè Catalunya parli més clar i més alt per obtenir el que segur serà la victòria des de Catalunya per l'Espanya progressista.
21: A les passades eleccions, la cap de llista socialista va ser Meritxell Batet, que l'anterior legislatura havia ocupat el càrrec de presidenta del Congrés dels Diputats.
20: A París, els màxims responsables de Volkswagen han posat en valor la planta de Martorell. Ho han fet mentre elogiaven Espanya com a exemple d'èxit de producció de cotxes elèctrics petits 100% europeus.
21: Directius del grup han explicat que els 4 models elèctrics que es fabriquen a Martorell i a Pamplona han rebut gairebé 150.000 comandes en només mig any. Cap d'ells, però, és de la marca Seat, una marca que el grup no garanteix que continuï existint a partir de 2030.
20: A París hi és en Pol Valero.
25: La majoria són comandes dels 2 models elèctrics que es fabriquen a Martorell, l'ID Polo i el Cupra Raval. Thomas Schaeffer és director de la marca Volkswagen.
26: El valor es crea a Espanya, les feines es creen a Espanya i el know-how es queda a Europa. Això és el que hauria de voler dir Made in Europe.
25: Paraules en un acte a París, previ al Saló de l'Automòbil que se celebra a la capital francesa. Els màxims responsables de la marca han aprofitat per demanar a la Unió Europea que doni més ajudes directes als compradors d'elèctrics i que permeti vendre cotxes de combustió més enllà del 2035. Els discursos de la cúpula del gegant alemany sobre el futur de la companyia han estat molt centrats en l'electrificació, amb molta presència de Cupra, però pràcticament cap menció a Seat dintre d'aquests plans, ja que la marca catalana no té cap model totalment elèctric.
20: 6 minuts i 2:15.
0: Un sofà nou? Un altre matalàs? Renovar els teus mobles? Ara tot Sensiba. Aprofita els dies Sensiba de Conforama només del 9 al 12 d'octubre. Conforama.
1: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP Eco G, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
3: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
4: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
5: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
20: Felicitats a les Pilars, a les Pilis, a les Maria Pilars, perquè avui, 12 d'octubre, és el dia del Pilar. I coincidint amb la celebració del 12 d'octubre, diverses entitats han convocat mobilitzacions de signe oposat a Barcelona.
21: D'una banda, els actes de commemoració del Dia de la Hispanitat, de l'altra, una mobilització anticolonial per reivindicar el 12 d'octubre des d'una altra perspectiva.
20: A quines hores i on, Gemma Alegrí?
7: La marxa per commemorar el 12 d'octubre començarà a 11:45 al Passeig de Gràcia amb el carrer de Provença i baixarà fins a la plaça Catalunya, on es llegirà el manifest. Els organitzadors volen mostrar, entre d'altres, la seva solidaritat amb els ciutadans de Ceuta. A la tarda serà el torn de la protesta anticolonialista amb una concentració antiracista a partir de les 6 de la tarda a la seu de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència. Abans, al migdia, encara hi haurà una altra nova marxa a Nou Barris a les 12, sota el lema Imperi Espanyol Racista i Genocida.
20: 8:26, fem ara un cop d'ull als diaris catalans.
21: La Vanguardia avança que els Mossos d'Esquadra han detingut un dels caps dels lladres que s'han especialitzat en robar en cases de futbolistes. És el Banu Kosovar i està acusat de saquejar el domicili del porter blaugrana Joan Garcia. El sospitós, que ja és a la presó, també va vigilar la casa de Condé, però no va arribar a entrar-hi. La Generalitat investiga 50 contractes per la compra de raïm per sota del preu de cost. Ho llegim al diari Ara. Els costos de referència se situaven entre els 53 i els 56 cèntims al quilo i almenys tres cellers que citen les organitzacions agràries, Jaume Serra, Campagès i Vins Fons, n'oferien 30. I el periòdico explica que el Vallès està impulsant el seu propi 22 arroba, projecte que vol aprofitar l'atracció de la Universitat Autònoma de Barcelona i del Sincrotró Alba. La iniciativa contempla acollir un centenar d'empreses que generarien uns 30.000 llocs de feina.
20: I avui podrem llegir els diaris a l'aire lliure. Perquè Jordi Carbó espera sol i bones temperatures.
17: El sol lluirà la major part d'hores d'avui dilluns arreu de Catalunya. També hi haurà moments de núvols, a la costa i per litoral sobretot, però amb prou feina arribaran a fer ombra. Tan sols aquesta nit poden donar lloc a algun xàfec molt localitzat. Però com dèiem en general, dilluns assolellat i amb temperatures força altes per les dates. Ara fa una mica de fresca. 18 graus a Tarragona, 17 a Barcelona, 13 a Lleida, també a Girona. Les màximes entre els 20 i 25 graus arreu de Catalunya, a prop dels 25 en la major part de poblacions, superant-los amb facilitat el Pla de Lleida. Els pròxims dies continuarà el temps assolellat amb temperatura encara més alta.
20: Per cert, que aquest setembre ha estat el segon més càlid des que tenim dades i el segon més consecutiu de l'any 2026 en què les temperatures del planeta van superar en un grau i mig els nivells habituals, segons ha informat aquest dilluns Copernicus, que és el programa d'observació del clima de la Unió Europea. Ens queden els esports. El Barça vol mantenir el gran inici de temporada que porta, ara també en Champions League. Nil Solà, bon dia.
27: Bon dia. El Barça tanca la vuitena jornada de Lliga de la Primera Divisió, líder amb 8 partits, 8 victòries i 24 punts. 5 de marge respecte a l'Atlético de Madrid, que és segon, i 6 de marge respecte al Real Madrid, que és quart. Això fa que els blaugrana arribaran segur líders al clàssic que es disputa el 25 d'octubre. Abans, però, hi ha diferents compromisos. El pròxim, demà a les 9 de la nit contra el Galatasaray, partit corresponent a la segona jornada de fase de grups de la Champions League. L'equip vola d'aquí una estona, a partir de 9:45, direcció a Istanbul, en una convocatòria on no hi serà Rafinha, encara amb molèsties a la seva part posterior de la cuixa dreta, ni tampoc Frenkie de Jong. La previsió és que els dos puguin reaparèixer contra el Betis en el primer partit d'aquesta lligueta de la Champions. El Barça va guanyar el Feyenoord, per tant, l'equip busca el 6 de 6 i el mantenir aquest inici immaculat a l'estrena de la competició.
20: 1.800 persones van anar ahir al Parc Güell de Barcelona a veure l'últim concert de la capital catalana de la gira dels 20 anys dels Amics de les Arts.
21: La cita d'accés gratuït i adreçada als veïns de l'entorn s'emmarca en l'agenda cultural que el Parc Güell impulsa per apropar el recinte a la ciutadania i reforçar els vincles amb els barris que l'envolten.
20: Arribem a 2:15.

0: Obrim racó de pensar. Dilluns, Maria Nicolau, Carles Francino, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Com esteu? Bon dia, jo tinc un nebot pel Roig, Blai.
0: Doncs
2: felicito des d'aquí.
0: Felicita-li tant. Això, que les minories pel Roges tenen el seu dia. Què passa amb els rossos i els morenos, que diria algú?
2: Perquè no sé d'on surt el Blai, perquè bueno, no sé d'on surt, vull dir, que en tota la família, branques i tal, hem fet seguiment i un pèl roig no endevinem per on pot sortir, però bueno, en fi, és igual.
0: Sí, sí, perquè a més representen un percentatge baixíssim de la població mundial. Em penso que no arriba ni al 2%. Però vaja, que no venim a parlar de pèl rojos avui. Què t'ha fet pensar, tu, Carles, aquests dies?
2: A mi em posa de molt mal humor tota la història, tota la crisi de Ceuta, crec que és l'últim i més clar exemple de com ens deixem abocar a una confrontació constant en el dia a dia. En aquest cas, amb un problema afegit, que és aquest intent que estan aconseguint avui l'enquesta del País i de la SER, jo crec que ho confirma, era una intuïció molt cara, però crec que amb dades es pot confirmar, és aquesta pràctica d'assenyalar un culpable de tots els problemes que tenim, de tots els mals que ens aqueixen, en aquest cas, apuntar directament als immigrants. Però jo estic molt cansat, i lo de Ceuta, insisteixo, que és només un exemple, de com ens estan construint la vida, de que sigui sempre de blanc o negre, de mi o contra mi, de no admetre matisos. És a dir, en el cas de Ceuta estan claríssimes diverses coses, no?, que no són incompatibles entre elles. El govern l'ha cagat, el govern espanyol, de bon principi es va veure absolutament desbordat, després no ha tingut capacitat de resposta suficient, ara a poc van corregint la gestió, però encara falta molt per resoldre aquest problema. Pedro Sánchez la va cagar claríssimament en tornant-se'n a fer vacances encara que estigués connectat. Això no és incompatible amb dir que l'oposició que estan fent el Partit Popular i Feijó fa angúnia, perquè si Espanya està en Espanya, com és que no hi ha cap comunitat que accepti ja d'entrada rebre menors immigrants, o menors o adults, i no deixar amb una part del territori espanyol com és Ceuta amb aquest problema, i no et converteix forçosament en un feixista o un racista dir que estàs amoïnat i que no vols veure tota aquesta gent pel carrer, no ets forçosament un racista per dir això, s'ha d'entendre el sentiment de molts veïns de Ceuta, no de tots, perquè alguns fan coses molt indesitjables, però s'ha d'entendre, i no ets un conveià per posar com a primera prioritat parlar dels drets humans, no? És a dir, crec que Ceuta és un exemple, però, vaja, el marc de convivència que des de fa ja un temps i des de fa uns quants anys i bàsicament, o sobretot a través d'això que anomenem les xarxes socials, és dissenyar un món de tribus, de bombolles, de hooligans, on l'enteniment sigui pràcticament impossible.
0: I sobretot
2: on treguin profit els que fan negoci amb aquesta polarització, amb aquest encabronament general.
0: I sobretot aquesta intoxicació, no? Perquè l'enquesta també revela el desconeixement de molts que opinen coses que després no es poden fer, com per exemple, doncs mira, en aquests nanos que se'l retorni al seu país. No, és que la llei diu que això no es pot fer, no?
2: És que no pots fer-ho, i una vegada que es va fer van condemnar dues persones a no sé quants anys d'inhabilitació.
0: Però a còpia de repetir
2: mantres... A la vicepresidenta de Ceuta i a Monai, a la delegada del govern.
0: Clar. De fet, a mi em crida l'atenció una fotografia que porta avui al País per il·lustrar justament aquesta enquesta, a la pàgina 14 del País d'avui, que surten aquestes tendes de campanya a la platja del Trampolín...
2: Sí.
0: Amb banderes d'Espanya clavades al davant,
2: sí,
0: no?
2: Sí, clar,
0: que ells mateixos se la posen allà al davant de la tenda de campanya. Però clar, Maria, no sé si l'havies vist aquesta enquesta, estem parlant que un 54% dels encastats diuen que la immigració és un problema, que la perceben com una cosa negativa, no?
1: Bueno, la immigració no és que sigui un problema, és que és un tema molt gros que cal abordar des de totes les perspectives polítiques.
2: Sí, sí.
1: És a dir, no abordar el problema és deixar el camp lliure, perquè qui sí que l'aborda copi tot l'espai i tot l'espectre comunicatiu. Llavors,
2: és el que ha passat.
1: Llavors ens trobem en una disjuntiva, en una fal·làcia de falsa dicotomia en què sembla que tot sigui o blanc o negre.
2: Exacte.
1: O estàs amb mi o estàs contra mi. Però clar, a mi m'agradaria veure... com aquest blanc o negre s'omple de tonalitats de gris, de colors diferents, de propostes diferents que abordin amb valentia i sense aquesta autocensura, sense no voler molestar, o sigui, amb valentia, amb coratge i amb claredat, posar diferents propostes des de tots els grups polítics i tots els agents que intervenen en aquesta conversa a sobre la taula, i a partir d'aquí arribar a tenir una conversa, doncs, de veritat. Però és que si no, clar, si no se'n parla, llavors es converteix o en un problema o en un conveiar, en un tot va bé, en un happy flowers i en un posar el cap, amagar el cap sota l'ala per fer veure que això no ens afecta. Oh. I sí que ens afecta.
0: Clar, i a part hi ha un altre element aquí, no? Que és evident que el que ha passat a Ceuta requereix d'una reacció d'urgència, no? D'immediatesa, però al final el que deixa al descobert tot el que estem vivint, ja no només amb Ceuta, també a Catalunya, a Manresa, en aquest cas del crim que hi va haver i tota l'onada que ha despertat reaccionària dient que la immigració és la culpable de tot. Al final aquí el que hi ha hagut també és falta de planificació de molts anys, és a dir, deixadesa de funcions de molts governs de diferents colors polítics durant molts anys seguits, no? Perquè era evident que això anava cap aquí d'alguna manera. Carles.
2: Sí, el que passa que cada episodi s'ha d'analitzar d'acord amb els fets reals. Bueno, el cas de Manresa jo crec que és un exemple claríssim, no? De com de bones a primeres ja es fa córrer la bola. Dic la bola en el sentit de mentida en aquest cas, però ja es fa córrer la bola d'apuntar sempre els mateixos, en aquest cas sense cap base, perquè no és això el que va passar, però aquest discurs, encara que els que no estem d'acord amb ell el denunciem, el critiquem i posem de manifest les falsedats que inclou, aquest discurs va penetrant. I aquesta enquesta d'avui ho confirma, però no cal fer l'enquesta. Jo crec que jo aquest estiu, que he estat més temps a Catalunya del que estic habitualment, he parlat amb gent, amb amics, amb familiars, amb d'això, bueno, és claríssim que aquest discurs, a més a Catalunya tenim una doble entrada d'aquest discurs antimigració. Un és el de Vox i l'altre és el d'Aliança Catalana, amb la cosa afegida de que és una ultradreta independentista en el tema de la immigració. O sigui que això està penetrant, i hi ha una cosa molt clara. Hi ha un discurs en contra de la immigració, hi ha un discurs molt potent, molt fort, en contra de la immigració, molt ben estructurat, que em sembla trampós, perillós i tot, però molt potent, i no hi ha una, ara ho deia la Maria, no hi ha una alternativa discursiva al davant que proposi algo diferent més enllà de, en fi, que s'han de defensar, els drets humans, els drets d'aquestes persones, que tinguin un tracte digne, etcètera, etcètera, però no hi ha un discurs articulat potent que pugui competir amb aquest que tenim a l'altra banda. Uh-huh. I això és un problema des de fa molt de temps, i que ara s'està fent palès, i que estem veient que, a més, hi ha un corrent que afecta Catalunya, Espanya i el conjunt d'Europa, que veurem on ens porta. Jo estic molt amoïnat, sincerament.
0: Perquè al final està instal·lat ja a la ciutadania, no? És a dir, una cosa és el que hi hagi l'articulació de tot el relat polític i els interessos que hi pugui haver, i altra cosa és el que pensi el veí del quart que s'aixeca cada dia a les 7 del matí per anar-se'n a treballar, no?
2: En aquests moments la immigració té la culpa de la crisi de la vivenda, del funcionament dels serveis públics, de tenir o no tenir un bon lloc de treball, és a dir, tot. Si anem fent llista de la seguretat, ara immigració i inseguretat van de la mà, perquè, en fi, a base de matxacar-ho han aconseguit que molta gent s'ho cregui, i clar, amb aquest panorama és molt difícil pensar com gestionarem el futur, Jo insisteixo, estic molt amoïnat amb tot això.
1: Jo tinc ganes de sentir propostes. Tinc ganes de sentir propostes perquè abordar la immigració en termes que no siguin blanc o negre implica repensar el model econòmic que volem per Catalunya, implica decidir on posem la línia i com... És a dir, implica preguntar-se quina classe de llocs de treball venen a exercir aquesta immigració que ve a treballar, si aquest és el model econòmic que ens interessa i si no ens interessa, amb els anys que fa que s'aplica, quines repercussions i quines conseqüències ha tingut, podem fiscalitzar aquests resultats, podem treure conclusions, podem plantejar-nos no un blanc o un negre, sinó què ajustem, quines rodetes pitgem, quins botons activem, perquè a veure, la frase és molt senzilla: si menges ceba, cagaràs ceba. Si vols menjar ceba però cagar llenties, no funcionarà. Llavors, volem cagar llenties? Mengem llenties, no? Vull dir, què podem canviar d'aquest menú, de com ho tenim configurat, per que potser una part de com ens trobem avui, tant en termes d'habitatge, com en termes de salaris, com en termes de creixement, com en termes de moltes de les coses que ens preocupen, d'infraestructures. No tenim prou trens. Bueno, però ara en lloc de ser 6 milions, som 8 milions, som 10. Mm-hmm. D'acord, parlem-ne. Immigració, sí, home, clar que sí. com, en quins termes, per on i quins mecanismes estan funcionant i quins no.
0: El que passa que aquí hi ha una dificultat afegida.
2: Perdona,
0: no?
2: Tampoc és un fenomen uniforme, és a dir, exacte, la immigració es viu de manera molt diferent, depèn d'on visquis també, és a dir, hi ha llocs d'una enorme concentració de població migrant, d'altres que no tant, i per tant no es pot fer tampoc una recepta general per tothom, s'ha de veure en cada lloc concret quines mesures s'han d'adoptar. I per cert, deixa'm dir una cosa, per tornar al tema de Ceuta i Espanya, els únics, mira, diguem-ne, territoris que han obert la porta a poder acollir una part de la gent que avui està malvivint a les platges i als carrers de Ceuta i generant un problema de convivència en aquella ciutat han estat Catalunya i el País Basc. El Lehendakari avui, en una entrevista amb l'Aimar, a l'Hoy por Hoy, ha dit, home, tenemos el sistema tensionado, pero si es necesario, nosotros abrimos la puerta a acoger, sobre todo, grupos de estas niñas que están ahí, vulnerables i tal. El president Illa també ho ha dit, home, no ho farem de manera ingenua, però estem disposats a acollir. Són els dos únics territoris de l'estat espanyol, diguem-ho així, els únics que han mostrat disposició a ajudar a Ceuta a resoldre el seu problema.
1: I després, dir, això des de Madrid, també, eh? Des de Madrid, home, són els primers a dir que els catalans som uns insolidaris. Vull dir que ja n'hi hauria prou.
0: I dic que aquí hi ha una dificultat afegida, res, només per afegir un comentari al que deia la Maria, eh? Volem solucions, és evident, no?, que tothom demana solucions a l'altra banda, però no va mai acompassat les proclames que poden venir de part dels discursos d'odi agitadors, que es poden fer sense base real i interpel·lant a la por segurament i a coses que el dret internacional tampoc et permet fer amb solucions quirúrgiques, no? Que realment...
1: Però portem molts anys així, o sigui, això no ve d'abans d'ahir. Això ve ja dels anys 60, 70, 80, 90. Han passat governs de tots els colors i estem a veure-les venir. Senyors, això és la política, és agafar un relat que et funcioni i fer-lo servir per pescar vots. I un cop has pescat els vots, llavors fas el que tu consideres que convé pels teus interessos o pels dels teus votants, o, si aquestes dues forces convergeixen, pels de tothom. Però... Escolta, hem vingut a jugar, les normes són les que són, qui es passa una mica de puta i se la salta, doncs si l'enganxen bé i si no, doncs també. Però, nanos, hem de baixar de la figuera, que aquests estan avançant per la dreta amb la cinquena i a 180. Però, escolta, potser que apretem una mica el cul i potser que apretem l'accelerador. Quines tècniques i tàctiques fan servir? Quines estratègies els funcionen? Les pots aplicar tu? Et convé? Canviaria la teva essència fer servir aquestes tàctiques? Hòstia, posa't a pensar. Tens assessors, tens consellers, tens gent que treballa per tu 8 hores al dia o 10 hores al dia, les que calguin, des de fa molt temps, perquè ets un partit polític. Aquesta és la teva feina. Jo, si cal, ja em posaré a escriure columnes, a fer seccions de ràdio o a fer llenties estofades amb xoriço.
2: Canelons.
1: No, canelons, o el que sigui. Però, collons, jo et faig la meva feina, jo pago els meus impostos, jo un cop cada 4 anys voto aquí, un cop cada 2 voto allà i l'altre voto... Tots fotem el que podem. Doncs carai, i llavors a més has de treure el gos i has de treure la brossa de l'orgànic perquè l'estiu, hòstia, si no la treus un parell de cops al dia, llavors peta, saps? Tots tenim dificultats. Fes la teva feina. Quina és la proposta? Com ho frenem? Com obrim més les portes? Digue'm què penses fer i deixa't estar de si a mi, com a votant possible, m'agradarà o no m'agradarà. Perquè el que no m'agrada ja, i ens estem cansats, penso jo, és aquesta falta de valentia. Aquesta anar sempre amb els dits dels peus arronsats pensant no fer un tema viral a Twitter. A veure... Ens hem begut l'enteniment?
2: Ahir hi havia un article de l'Arturo Pérez Reverte al Mundo que feia una esmena a la totalitat del comportament. Parlava, jo m'imagino, bàsicament, dels dos grans partits espanyols, però crec que és aplicable a tothom. I acabava amb una conclusió de estos hijos de puta, mirad en qué nos han convertido o en qué hemos ayudado nosotros a convertirles a ellos. Que era la tesi de que no votem mai a favor de, sinó que votem en contra de. És a dir, les eleccions que hi ha per endavant, en algun cas municipals, en altres a nivell d'Espanya, en altres en algunes autonomies, aquestes eleccions, ell a més posava noms i cognoms. Jo, o sigui, una persona votarà en contra de... perquè és una mena de cosa instal·lada que tenim aquí, deu ser, en fi, això, aquesta ferida mal resolta de la guerra civil i la dictadura, de sempre anar a la contra. No ens belluga tant, era la seva tesi, no ens belluga tant l'entusiasme per donar suport a un projecte, que això potser passa de vegades quan comença un projecte polític concret, però amb el temps es va degradant i acabem votant sempre a la contra. De fet, aquesta enquesta d'avui és molt curiosa perquè li fot una hòstia al govern espanyol monumental, perquè se la mereix, perquè ho ha fet malament, però també a l'oposició, i a l'hora de recomptar intenció de vot, les coses no s'han bellugat. Estem exactament igual que fa 6 mesos o un any. Per què? Perquè passi el que passi, acabi com acabi aquesta crisi, quan hi hagi eleccions, jo no sé qui guanyarà, té pinta de que, en fi, de que la dreta i l'ultradreta poden sumar i tenir fins i tot majoria absoluta, ja ho veurem si passa, però podria passar. Però a l'hora d'anar a votar, no hi haurà un gran desplaçament de vots d'un partit amb un altre per castigar la mala gestió, crec, sinó que, bueno, més o menys, després hi ha una bossa per allà al mig que sí que és la que belluga i la que decideix les eleccions, però els convençuts difícilment canviaran, ja. A pesar de tot.
0: Maria, tu avui ens portes un dilema que arrenca amb una situació que no pot ser més quotidiana, el pany de la porta de casa.
1: Jo canvio completament la temperatura de l'ambient, però poder convé també, no? I poder ho podem enganxar d'alguna manera. Mira, jo, Carles, és que tinc un pany de porta que s'ha d'arreglar a casa. Tinc un pany...
2: Pues a mi no m'ho demanis, eh?
1: No, saps què em passa? Que és la porta del menjador i cada cop que baixo el mànec queda cada dia un trosset més gros de la llengüeta que tanca sobresortint i arribarà un dia que quedaré tancada. De fet, ja m'ha passat abans. Sí. Oh, mira, fa 9 o 10 anys em va passar en un pis que vivia aquí a Barcelona, al carrer Vallespí. Vaig quedar que baixava la maneta, estava dintre del dormitori, vaig baixar la maneta i no s'obria la porta perquè s'havia desgastat el mecanisme. Vaig tenir la sort que hi havia una finestra sobre la porta i vaig poder moure una calaixera. Vaig enfilar-me, vaig poder encabir-me, perquè soc petitona, per la finestra de vidre, però vaig haver de trencar i saltar. Bueno, vaig quedar
0: Mare
1: plena
0: Déu,
1: de blaus.
0: Maria.
1: Però clar, jo ja tinc 44 anys, carinyo, no puc estar saltant fent l'Spiderman per casa.
0: Dir, ja?
1: Llavors, jo, com que soc molt conscient del perill que això suposa per la meva vida quotidiana, ja fa temps que truco en Joan, el fuster del poble. En Joan és un amor de persona, és un gran professional, és el fuster de referència de Vilanova de Sau, i no és que no vulgui pas venir, és que va colladíssim, va colgat de feina, i fa un any i dos mesos...
2: Un any i dos mesos
1: que jo de tant en tant li faig un WhatsApp. Joan, que et pagaria passar per aquí? Aviam si podries venir quan vingui de coll. I no hi ha manera.
0: Fes-li uns canelons.
1: No, què passa? No, espera't, ja li fan bons a Cassiu, ja li fan bons. No li surt a compte en Joan perdre tot un matí o l'estona que sigui per arreglar-me un cony de porta que bueno, clar, que em cobrarà 60, 70, 80 euros. Poder, perquè li sortís a compte, me n'hauria de cobrar 400. I poder, aquests 400 serien un preu just per la seva feina. Però jo sé que 400 no els puc pagar.
0: Clar.
1: Llavors, el tema és... Ell, pues, li surt més a compte que fer un contracte bo, agafar una obra grossa i dir, pues, faig tot aquest parc d'aparcaments i està, pues, 6 mesos sitiat i llavors... Pues arregla tot l'any, en lloc de venir a fer la porteta a la iaia Concepció o a la Maria, que li envia WhatsApps.
0: Fixa't que estem parlant d'unes feines que fins no fa gaire eren pels ganduls de la classe, no? Pels que no se'n sortien amb els seus estudis, que no ens preníem seriosament la formació professional en matèries com aquesta.
1: Mira, jo des d'aquí he de dir, Catalunya, soc celebrity, i jo faig fer el cicle formatiu de grau mitjà,
0: mira,
1: de cuina, perquè jo volia tocar gènere, volia ficar la mà dins un pollàs. És a dir, jo sóc producte de la formació professional pública d'aquest país i la defensaré fins que em mori. Llavors, que el temo, jo penso, falten fusters, que clar, si hi hagués més fusters hi hauria gent per fer totes les feinetes i no caldria que els 4 que queden, pobrets, prioritzessin tant. I llavors, cavilo, dic, bueno, pues, ara mateix, segons la llei d'oferta i demanda, el valor del servei de reparar un pany d'una porta ha d'estar pels núvols i qualsevol que ho sàpiga fer, carai, feu-vos fusters perquè us fotreu d'or. Però... jo és això que dèiem, jo no em puc permetre pagar el que ara realment per oferta i demanda costaria fer venir un fuster a casa.
2: Pregunta-li un dia per curiositat, quan em costaria això? No cal que vinguis, però quan em costaria?
1: Clar, ell em cobrarà... Llavors, em venen al cap aquestes empreses com a alternativa que tenen una borsa de professionals, diguéssim, com assalariats, i ofereix aquests serveis de petites reparacions domèstiques per una mena de quota mensual o per una tarifa fixa, petita, per cada reparació.
0: Sí.
1: Bueno. I aquí, el fuster que fa aquestes petites reparacions cobra un salari, pues, modest, segons conveni, es desempallega de la paperassa i els mals de caps de ser autònom i ja està. Però clar, llavors me n'adono que aquí, qui es guanya la vida realment i prospera a nivell de trencar sostres de vidre i pujar graons a la base reguladora, és el propietari de l'empresa. no és el fuster que decideix triar aquest ofici perquè seguirà sent, entre cometes, mileurista tota la vida. I per l'altre cantó, saps què passa? Que si ara agafo el mòbil i faig una petita cerca, a mi canviar la porta em surt més barat que fer arreglar el pany.
2: Saps?
1: Vaig a l'Heroi Merlin, el fes més, el que sigui.
2: I no t'ho planteges, Maria?
1: És que em car de ràbia, perquè ara resulta que amb el coi de pany de porta de casa que se m'ha espatllat, acabo de descobrir el capitalisme, la plusvàlua, i ara estic una mica empatonyada. Llavors, em sembla, ara mateix, que l'única via que queda per treballar amb les mans i cobrar per sobre de cert llindar és escapar-se de la roda aquesta de hàmster dels artesans i fer-se artista. Cobrar, en efecte, molts diners per fer una porta de fusta o una taula úniques. La meva pregunta és, perquè tot això sembla una tonteria, però tenia un sentit. Com ho faig? Com ho faig jo, que sóc un amant devota de l'artesania i dels oficis, per fer atractiu l'ofici de fuster a les noves generacions? Com ho fem per poder dir als joves aspirants a fusters, no pateixis, començaràs cobrant el sou mínim, però després de 20 anys de feina i d'experiència fent de fuster, em podràs cobrar més de 60.000 l'any. Perquè la realitat avui és que un oficial de fusteria amb 20 anys d'experiència guanya a Espanya un salari mitjà d'uns 35.300 euros bruts, cosa que equival a 2.100 euros nets al mes en 12 pagues, cosa que, amb la mal cor i sent sincers, després de 20 anys, és inadmissible i és una misèria. Com ho fem? Què
2: I no és el pitjor que hi ha.
1: Correcte.
2: I no és el pitjor que hi ha. Jo em vaig quedar un dia tancat, també. I aquí a la ràdio, fa uns mesos, a 10 minuts de començar el programa, en un bany.
0: Carai!
1: No!
2: Sí, a més, amb un bany donat de la novena planta, que, diguem, està bastant deshabitada, i, bueno, vaig anar allà a fer un riu, i pum, pum, i vaig tancar. I vaig començar a fotre hòsties a la porta, sort que em va escoltar algú.
1: Però tu ets molt corpulent, ets com en Jean-Claude Van Damme, t'imagino picant amb l'espatlla.
2: Bueno, vaig començar fluixet, pom, pom, i vaig seguir fort fins que algú va escoltar. Què passa? Digo, que m'he quedat enferrat. I ja està, vam poder obrir així amb un... no sé com ho van fer, però aquell pany el van canviar, perquè tenia un mecanisme d'aquests que deixa bloquejat, crec, i li van posar una cosa més senzilla, i ara ja pots entrar i sortir sense el perill de quedar-te tancat.
0: T'imagines que no comença la ventana perquè no pots sortir per una porta, Carles Francino?
2: Faltaven 10 minuts.
1: Molt bé, eh? Home, el Francino me l'imagino entrant pel telèfon, dient, veniu-me a treure...
0: Per això és important, emportar-se el telèfon al lavabo, la gent que en renega.
1: Però vigileu que no caigui.
2: Buenas tardes, bienvenidas a la ventana del baño. Sí, sí, també això.
0: Escolta, que ens quedava un tema més, un meló més per obrir amb vosaltres. És el meló de les separacions. No sé si vosaltres n'heu viscut de prop. Sí,
2: molt de prop.
0: Sí. Doncs d'això volem parlar, perquè el setembre és un mes on, segons les dades, els divorcis augmenten. Això ja és costum i les dades ja les coneixem.
3: Doncs sí, ho diuen de fet advocats que gestionen temes familiars. Aquesta situació té a veure amb l'estiu, uns mesos en què les parelles comparteixen més temps i clar, doncs la cosa, si no rutllava massa, doncs acaba de petar, podríem dir. Doncs hem buscat dades i es veu que a Catalunya l'any passat hi va haver més de 14.000 divorcis i que la taxa és d'1,7 divorcis per cada 1.000 habitants.
4: Se lo decimos ya.
5: Elaya, Ayur, venid un momento, tenemos que contaros algo.
6: Nos vamos a separar.
7: ¿Pero entonces ya nos queréis?
8: Claro que nos queremos y siempre nos vamos a seguir queriendo, porque somos un equipo.
9: Y también hace 2 años y pico ya que me divorcié. Ha sido un viajazo también esto. La verdad, el tema del divorcio, de la paternidad solo, en la semana que me toca, ¿no? Que nos repartimos a mi pequeñajo una semana cada uno, más o menos. Y ahí también es un viajazo porque, ostras...
10: Soy hija de padres separados y la palabra pensión ha estado presente en mi vida a todas horas. Soy hija de padres separados y solamente recuerdo unas vacaciones en
11: gente que tiene los padres casados y tiene una vida totalmente sedentaria y una cama y una casa solo en la que vive tan tranquilo, no como yo, que soy una pobre nómada.
12: Coordinarte con el padre de tu hijo es otro trabajo, tal cual. Siempre con las preguntas, ¿quién lo lleva? ¿Quién paga? ¿Cuándo vuelves de tu viaje? La verdad es que es agotador.
0: Una pobre nòmada, deia una, que es va convertir quan els seus pares es van separar. Però és veritat que una cosa és separar-se, altra cosa és separar-se quan hi ha criatures de per mig,
2: clar,
0: perquè la gestió...
2: No té res a veure.
0: La gestió es complica. Doncs ara flipareu. Per intentar fer més fàcil aquesta gestió, ens hem trobat amb una aplicació que es diu Nido, que dirigeix la Laia Palà. Laia, què tal? Bon dia.
13: Bon dia.
0: Per què serveix Nido?
13: Nido és un espai digital per la criança compartida, especialment... separats i famílies
4: que comparteixen la criança.
0: Perdona, que ens estava fallant la comunicació, però crec que ho hem pogut arreglar sobre la marxa. Deia, és per que un pare o una mare, és igual, una mare o una mare, un pare o un pare separats, puguin gestionar la seva criatura. Laia, aquesta aplicació és per pares, mares que no es porten bé, que en què la relació ha estat traumàtica, la separació, i així no s'han ni de dirigir la paraula?
4: Bueno, tenim de tot. Al final, Nido va néixer com un espai digital compartit, especialment pensada, com has comentat, per pares separats i famílies amb custòdia compartida. I la idea neix d'una realitat on et pots divorciar de la teva parella, però no et pots divorciar de l'organització de la gestió dels fills. No especialment han de ser famílies amb una situació conflictiva, però tenim de tot.
0: Pel que sabeu dels usuaris que la fan servir, què és el que més... És a dir, quan entren allà, se l'ha de fer el pare i la mare i llavors tenen un espai comú, i allà què s'hi troben?
4: Bàsicament les decisions, les petites decisions, que són com unes 600 al llarg de l'any, però al final han de continuar decidint qui recull, quin conveni tenen, quan tenen metge, quines estudis escolars acaben fent, quines despeses hi ha al dia a dia, com se les reparteixen. Al final el que arriben a un acord i firmen un conveni és un paper d'unes 20-30 pàgines, però pel dia a dia, per aplicar-ho, al final han de prendre microdecisions i tenir en comú moltes coses, i Nido els ofereix un espai digital on poden compartir-les tots dos, inclòs a vegades entren també avis o terceres persones que estiguin realment implicats a la
0: mediadors en el conflicte. Tu estàs separada, Laia?
4: No.
0: Ah, val. No sé si neix de la pròpia necessitat. No.
4: Neix d'una situació molt propera que vaig viure, on vaig veure que la part logística i la part emocional era molt important, i vaig començar a mirar números de la quantitat de persones. Sí que és veritat que el que heu dit dels 14.000 persones que es divorcien, però hi ha molta gent que ni s'arriba a casar. Llavors els números encara són més grossos.
0: També. Laia Palà, gràcies.
4: Adéu.
0: Gràcies, que vagi bé. Vaja, que tot es reinventa. Al final, mira, si l'haguessin tingut els meus pares quan s'haguessin separat, també que jo ja era gran quan es van separar. O sigui que...
1: Sí, però si un dels motius del divorci és que l'altre sempre porta el mòbil en silenci i no s'entera de res, llavors l'aplicació tampoc et resol.
0: Ja pots dir missa, no? Que al final t'acabes emprenyant més pel camí. I també quina cosa de dir-li als teus crios, no? De dir... Deixeu el mòbil, home, tot el dia amb el mòbil,
1: i tu
0: el mòbil.
1: Mira, no em toca anar-lo a buscar a mi avui o em toca l'altre, saps?
0: Maria, Nicolau, Carles, Francino, estimats, moltíssimes gràcies als dos i us esperem dilluns que ve.
2: Una abraçada. Adéu-siau.
0: Adéu.
14: Rebobinem aquí Catalunya.

0: sembla mentida.
1: Benvinguts, benvingudes al Sembla Mentida. Laura Estrada, què tal, com estàs?
2: Marina Fernández, bon dia per tu també.
1: Va, tornem a ubicar tothom. De què va aquesta secció?
2: Tres persones, dues veritats, una mentida. Quin és l'objectiu? Descobrir qui menteix. Hem reunit als estudis de Ràdio Barcelona tres persones, aleatòries, reconegudes, de camps diferents, i abans d'entrar han hagut d'agafar un de tres paperets que tenim, en dos hi posa veritat i en un hi posa mentida, i cadascú ara explicarà una història, una anècdota que li hagi passat, però si és veritat o no, ho ha decidit el paper. El que passa és que la resta no ho sabem i ho hem de descobrir.
1: Perquè és ben veritat que hi ha històries que sí, que semblen mentida. Vinga, va, presentem els concursants d'avui.
2: És home del temps.
3: Bon dia. Doncs això que vèiem fa uns segons és el que els hi tenim preparat d'imatges que ens
2: nascut
3: arriben...
2: Nascut l'any 66, és geògraf, meteoròleg i un dels homes del temps de referència de TV3. Als 13 anys va començar a treballar al bar del seu pare. Va ser molt mal estudiant, diu, però ja era un apassionat per la geografia i la natura.
3: Moltes persones segur que feu festa els propers dies. Doncs pel que
2: es va apuntar a un curs de meteorologia al Museu de la Ciència de Barcelona impartit per Alfred Rodríguez Picó. L'1 de juliol del 85, amb només 18 anys, va fer la seva primera crònica a Catalunya Ràdio. L'any 88 va incorporar-se també a Televisió de Catalunya.
3: I ja que parlem de temperatures més baixes que en els últims dies, no massa més...
2: Ja fa més de 40 anys que s'hi dedica, per això fins i tot surt al Polònia.
4: Què tal? Bona nit. Doncs no, el temps no s'ha tornat boig, simplement...
2: Té un ondes i diversos llibres sobre meteorologia, ha impartit conferències, i el que potser no sabíeu d'ell és que és pare de dos i que gaudeix dels fenòmens extrems, sempre i quan, això sí, ningú prengui mal.
1: Francesc Mauri, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, molt bé.
1: No hem vingut a prendre mal avui aquí, eh?
5: No, però a divertir-nos, sí.
1: Següent concursant.
2: Va néixer a Barcelona l'any 76.
6: I escriure és una manera d'això, d'endreçar els pensaments, de tenir sempre una cosa rondana dins del cap, d'intentar fer una cosa que crec que no sé fer.
2: És una dona que ha tocat molts pals. Té estudis de traducció i interpretació, humanitats, empresarials, estudis de l'Àsia Oriental, comunicació audiovisual i un màster en mitjans de comunicació.
7: Una loca de l'Excel, soy una loca. ¿No? Me gusta hacer funciones y yo me hago, ¿no? Mis declaraciones, tengo fórmules para que se calcule solo el IVA...
2: Ara és sobretot escriptora, però abans va ser cap de producció i ajudant de direcció del grup teatral La Fura dels Baus i també cap de producció del Festival Temporada Alta de Girona.
6: O sigui, el de producció és el que organitza el temps, els diners i les persones.
2: Ha traduït de l'alemany i de l'anglès noms de renom com Goethe, Freud, Virginia Woolf o Marlene Haushofer. El 2019 guanya el premi Mercè Rodoreda amb el recull de contes que cavalcarem tota la nit.
8: La coberta, com veieu, és una noia que fa funambulisme.
2: D'ella heu pogut llegir Sola, Biografia del foc, La teoria dels forats, i el més nou es diu Els erms. La tardor del 25 va debutar dalt de l'escenari amb un monòleg, una aniquilació fallida, La libido, la història i jo.
6: I que ni tan sols em va explicar què era la regla, una cosa molt cruel, perquè després quan et ve penses que t'has cagat a sobre.
2: I l'heu pogut escoltar a Catalunya Ràdio i uns quants anys també el Tot és comèdia d'aquesta casa. El que potser no sabíeu d'ella és que es va banyar al mar Bàltic, gelat, cridant de fred, que porta els tapaorelles a sobre perquè no vol sentir el món. Ah, diu que somia amb l'avorriment.
1: Carla Tagurt, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Benvinguda.
9: Gràcies.
1: I ens queda una peça encara pel trio.
2: Va néixer una mica més lluny que els altres dos, a Estopanyà, a Osca, l'any 63.
10: Jo volia ser una de Los Ángeles de Charlie. I volia ser metge, volia ser advocat, és que volia ser una mica tot.
2: Volia ser una de Los Ángeles de Charlie i quan era més petita collia fruit amb els pares al camp. Va estudiar a Lleida, filologia romànica. Parla un tou de llengües.
10: En xinès et diria Warren Wei, a Buyong, de Xia Xi, Xi. Ai.
2: Català, castellà, alemany, francès, anglès, italià, portuguès i xinès. Va començar el 83, a la ràdio. Tres anys després feia el salt a TV3 i ja s'hi quedava mitja vida.
11: Bona tarda, senyores i senyors. Obrim l'emissió d'avui dissabte, 3 de maig, amb l'edició del migdia del Telenotícies cap de setmana. Després podran veure un nou episodi de la sèrie infantil Els Barrufets.
2: Bon dia, Catalunya, Filip Prim, Com a casa, L'hora de Maripau Huguet, en directe, Bojos pel Vall, Crònica d'avui, Connexions, Dies de tele, Zona de Vall i sobretot el T'he vist, el magazín de migdia que va presentar entre el 2005 i el 2010. D'allà va passar el servei d'atenció a l'audiència.
10: Ella diu que m'havia equivocat el nom, que en lloc de Maripau m'havia dit Mariguerra.
12: A Lleida li deien moltes vegades Mariguerra.
2: Quan no treballa, li agrada estudiar xinès i fer teatre musical. Li agrada viatjar i és una gran defensora de la presència de dones madures a la televisió.
1: Maripau Huguet, benvinguda.
0: Bon dia.
1: I gràcies per ser aquí. Tenim presentats els personatges, la Maripau Huguet, el Francesc Mauri, la Carlota Gurt, un mal estudiant, una boja de l'Excel, un àngel de Charlie frustrat. Som-hi, comencem a jugar. Hem fet un sorteig abans. Teniu el vostre paperet, sí, sabeu sí, si sí. Es toca defensar veritat o mentida. Sí. A partir d'aquí sempre deixem triar. Qui vol començar? Hi ha algú que vulgui començar? Si no, triem nosaltres.
0: Qui vulgui.
1: Carlota, va.
9: Vinga, va. Bé, doncs el que jo us explicaré és que jo tenia un besoncle que era exorcista, un exorcista oficial, ordenat pel Vaticà, i que, a més, és un exorcista que quan van fer la pel·lícula de l'exorcista el van consultar, diguéssim, no?, per saber, doncs, detalls i coses de l'ofici, no?, podríem dir. És un oncle que venia a casa meva a dinar els dimecres i que sempre em feia una mica de por perquè venia amb la sotana, no?, i pensaves, home, però no, aquest home té tractes amb el dimoni, no? Vull dir, aquesta sotana té restes, no? Té àtoms diabòlics, i és, crec que és dels pocs capellans que m'han caigut bé en aquesta vida.
1: Fins aquí, de moment, I? L'exposició. No, i després seguim amb la ronda de preguntes. La història de la Carlota és que tenia un besoncle exorcista. Després podem demanar, interaccions que hagi tingut amb ell.
0: Molt bé.
1: Maripau, va.
0: Jo? Bé, la història que us explicaré, això ha passat no fa massa dies, perquè jo faig teatre musical a la Coco Comín, i des de fa uns anys, cada any, interpretem un musical que finalment es representa en un teatre de Barcelona. Aquest any, hem fet La Bella i la Bèstia, l'any passat vam fer Mamma Mia, etc. I enguany sembla ser que ja ens han avançat que farem Cabaret. Bé, actualment s'està fent el musical Mamma Mia a Madrid i, segons m'han comentat, arribarà ara a Barcelona, encara en data que està amb interrogant. Hi ha un dels actors del musical, que es diu Jordi Coll, que, a part de ser actor, també és cantant, és productor, etc. I aquest noi ha fet una història, no puc explicar-ho, però perquè encara no s'ha desvelat, però ha fet una història sobre mi en la que jo hi tinc un paper, i segurament que després hi haurà una conseqüència. Però la història que vull explicar és que aquest noi, com a actor del Mamma Mia, a part de ser productor, com he dit, em van trucar de l'equip de Mamma Mia, i com que sabien que havia fet el Mamma Mia amb la Coco Comín, em van dir si volia tenir un paper curtet al musical que faran aquí a Barcelona. I m'ho estic plantejant perquè jo els vaig dir que a Mamma Mia, al teatre, havia fet el paper d'una de les amigues de la nòvia, diguem, i sobretot molt amiga de la mare de la nòvia, en què al final aquesta noia sembla molt bona, molt bona fe, i després hi ha un ensurt molt divertit. No?
1: I després és Mariguerra, no?
0: I després és bastant Mariguerra, sí. I aleshores els vaig explicar el paper aquest, tot i que aquest noi el coneixia, i em van dir, hem de valorar si fas aquest o en fas un altre, però et mantindrem informada. La cosa sembla ser que va en marxa, i ara estic intrigada per veure finalment el paper, el guió i tot això, i he dit que si m'ho puc combinar estaré encantada, com a mínim, de fer-lo aquí a Barcelona. Després, si fan bolos, ja no ho sé, i si ho fa i bé i els agrada, no sé tampoc si continuaré. Però la veritat és que em fa molta il·lusió.
1: Per tant, podríem veure Maripau Huguet al musical de Mamma Mia quan...
0: El musical de Mamma Mia, el que vindrà de Madrid ara, que ja ha estat rodant per altres llocs d'Espanya.
1: Francesc Mauri, la teva història.
13: Mira, la meva història és... No recordo l'any exactament, devia ser el 79 o 80, i jo llavors tenia 13, 14 anys, i en un poble de la Franja vaig coincidir... Bé, allà hi havia la meva germana, també, en té dos menys que jo, una festa popular en un poble que en aquell moment només quedava un habitant. Després, l'any 82, ja va morir, i el poble va quedar abandonat. Carai. Era el poble de la meva família paterna, i allà els pares respectius feien que els nens col·laboréssim amb l'organització d'una festa popular molt, molt bàsica, però molt sincera i molt autèntica. I en aquell poble resulta que ens vam posar a repartir adhesius a mi mateix, a la meva germana i a la Maripau Huguet, amb 15 o 16 anys. Jo en aquell moment no la coneixia, per res del món, perquè evidentment ni ella ni jo havíem sortit a la tele.
1: Quants anys teníeu?
13: Clar, jo en tenia 13-14, ella en devia tenir 16 o 17, una cosa així, i ens van posar a l'entrada del poble, que van arribant els cotxes, allà molt a prop del seu poble, Estopanyà, i molt a prop de Casserres, que era el poble patern, i repartíem adhesius. I al cap d'uns anys, jo i la meva germana ens vam quedar parats, i bé, i els meus pares, evidentment, quan vàrem veure que aquella nena que estàvem repartint adhesius allà a la festa presentava TV3, i encara es van quedar més parats, que al cap de dos anys jo anava a la ràdio i una mica després a la tele. Una casualitat d'aquelles de la vida, imagina't, sense saber-ho.
1: Clar, aquí t'han fet una mica de trampa, Carlota. Clar, perquè
9: ells ja saben, ells
1: clar,
9: ja saben.
1: T'han explicat una història que els interpel·la a tots dos, perquè en principi hi eren. Mari Pau, corrobores?
0: Corroboro. L'única cosa que corroboraré és que jo vaig en aquest poble a la Festa Major, perquè aquest poble, Casserres del Castell, és pedania del meu poble, d'Estopanyà del Castell. Sí.
1: I és casualitat.
0: I l'Ajuntament és el d'Estopanyà. I aleshores aquest poble fa la Festa Major normalment finals d'agost, primer cap de setmana de setembre, que t'han trobat a faltar aquest any, Francesc, t'ho he de dir.
13: Ah, sí?
0: Sí?
13: Val.
0: Ja he estat, normalment és un poble que, com ell diu, està absolutament deshabitat.
1: O sigui, ja no hi ha habitants, però encara fan Festa Major.
0: Sí, però
13: sí, va morir l'any 82.
0: Correcte, sí. Mm-hmm. S'han ajuntat, han fet una associació, els han fet una casa espectacular, un local, que només s'utilitza un cop l'any per la Festa Major, que es diu So Nostre. I allà fan el dinar de Festa Major, qui es vol apuntar, els socis, etc. No? Aquest any, per exemple, jo hi he participat. Normalment, els d'Estopanyà, com que jo canto a la cora, al coro del poble, cada any anem a cantar, a la missa de la Festa Major anem a cantar, i després s'hi fa el dinar, es fa ball, i venen els gaiters de Casserres, perquè tu saps, Francesc, que els gaiters de Casserres en aquells moments eren molt importants, arribaven de Graus i venien a cantar, no? Mm-hmm. I, perdó, els de Casserres anaven a Graus, eren molt coneguts.
13: Jo em pensava que era el revés.
0: No,
13: però,
0: no, no.
1: Però tu no pots corroborar que però haguessis vist Francesc Mar...

0: Era molt col·laborador de la festa, perquè encara hi ha una foto en el local, aquesta en l'he vista.
1: Ah, sí?
0: On surt, sí, sí.
1: Ostres.
0: On surt el
1: clar,
0: teu
1: no
0: pare.
1: D'acord,
0: era
1: d'acord,
0: un
1: d'acord.
0: Dels promotors i organitzadors. I que sàpigues que et troben a faltar.
1: Bueno, ja haurem de tornar.
0: Sí.
2: Bueno, no ho sé. Si això és cert, podríem dir que allò és un punt esotèric de la televisió catalana, no? Haurem de peregrinar, per això continuem fent la festa, no? A veure quina collita treuen d'allà.
3: Podeu anar preguntant, anar-vos preguntant entre vosaltres. Segur que teniu un tou de preguntes a fer del besoncle exorcista de la Carlota Gurt.
0: Sí, i jo també tinc alguna pregunta pel Francesc. A la Carlota li preguntaria, aquest besoncle dius que anava amb sotana, era capellà, eh?
2: Sí, era jesuïta.
0: Era jesuïta. Uh-huh. I a part de ser exorcista, què més feia?
2: Sí, era jesuïta, era exorcista, vull dir, es dedicava a això. Feia estudis marians, estudis de Maria, no? Les coses de Maria, no ho sé, perquè no m'interessaven gaire, però sí. De vegades sortia a la tele, de fet.
0: A on?
2: Quan entrevistaven un exorcista, no? Si busques entrevistes amb un exorcista, sortirà el meu besoncle.
0: Com es
2: no?
0: deia?
2: Francesc de Paula Solà.
0: Ja.
2: I de fet hi havia gent que...
1: Franciscans són aquells de la...
2: No, jesuïta.
0: Jesuïta,
2: no,
0: jesuïta.
2: Ah, això era una pregunta trampa.
3: Es deia Francesc.
2: Trampa,
3: No.
0: Aquí, a veure si...
1: Aquells que van descalços i així, o són
2: jesuïtes,
1: els franciscans?
2: No, jesuïtes són aquells que són molt llestos i que una mica malparits, se suposa, no?
1: Sí. Vaja,
0: no,
2: Bueno,
0: vull
2: dir que tenen
3: sense
2: com una fama...
3: Sense ànim d'ofendre
2: no,
3: ningú.
2: No, vull dir que hi ha com una fama, no. I, de fet, quan sortia a la tele i li feien entrevistes, després les televisions, no sé, em sembla que era Televisió Espanyola que havia anat, rebien trucades que la gent havia tingut visions de la Verge. Mentre estava el meu besoncle allà.
0: Quin exorcisme havia fet? Us ho havia explicat?
2: Jo era molt petita, llavors, clar, a mi no m'explicaven aquestes coses, però amb el temps, després ma mare m'explicava coses que li havia...
1: I un exorcista, quan es retira, què fa? O deixa de tenir poders?
2: No ho sé. Bueno, clar, no són poders, és com la connexió.
1: Bueno,
2: no ho sé,
1: poders, entenc-me. Home,
2: jo crec
1: connexió...
2: que no es va retirar mai, eh? Bueno, vull
1: d'acord,
2: dir que això
1: sí.
2: És com un càrrec vitalici, no?
1: Sí, perquè el mal
3: com
1: li...
3: Com el de major.
1: El mal li convé moltes solucions.
0: Moltes.
2: Sí. Però després, quan vaig veure la pel·lícula L'Exorcista, pensava, i mira, és que és just les coses que m'explicava la meva mare, no? Això, no? La nena que camina pel sostre, no? I la faldilla no cau, no? Tot això de les llengües, i tot això ho explicava el meu
0: pare. I quan venia a casa, com el recordes?
2: Molt simpàtic, sempre em portava bombons.
3: No et va haver d'intervenir a tu, eh?
2: No, crec que no ho sé, tot serà que algun dia se sabrà, no? explicaria moltes coses.
0: De què va morir?
2: No ho sé. No ho sé.
1: Bé, antigament es deia allò de amor o d'un mal lleig.
0: O d'un mal lleig, sí, d'un mal lleig.
2: En el seu cas, va venir Satanàs i se'l van portar, no?
3: L'han portat el dimoni.
0: On va morir?
2: A Barcelona, suposo. Vivia com en una mena de centre de jesuïtes allà a Gràcia, que no sé com es diu.
0: Ja.
2: Però jo era petita encara, bueno, petita.
3: Interrogants pel Mauri.
1: Sí.
0: Quins adhesius eren aquests? De què eren aquests adhesius?
1: Eren d'allà, de la franja, del territori i del poble.
2: Per enganxar-los al cotxe, diguéssim, o no?
1: Sí,
2: eren... La gent s'enganxava.
0: Però què hi posaven, aquells adhesius?
1: Pues això, festa major. Festa major del poble, de Casserres.
0: Molt bé.
1: Sí. Però, clar, tampoc me'n recordo molt bé del contingut dels adhesius, però vam quedar sorpresos.
2: I tu, Mari Pau, això que diguéssim que se suposa que has de fer, quines dates són, això quan seria?
0: Doncs crec que abans de... És a dir, passat festa, seria de cara l'any vinent.
1: I el passat paper...
0: Festes, però, sí, perquè és que això és
2: gener,
0: ja, com
2: aquell
0: que
2: dic. Què vol dir passat festes?
0: Passat festes diria el gener, és a dir, el que és temporada a partir de Nadal, després de vacances. Sí, perquè ells encara estan ara a Madrid i... No, de què rius?
1: En català o en castellà?
0: El Mamma Mia aquí arriba en castellà, com quan el va fer la Nina, igual. Sí, no canvien. I... Per tant, de fet, quan el vaig fer jo, l'any passat també era castellà, no era en català.
1: Val.
3: I aquí tinc el dubte de les dues històries que s'han entrellaçat. És a dir, no entenc la relació entre un nano o un senyor que està fent una història de la teva vida o basada en la teva història
0: amb el Mamma Mia. No, és molt fàcil. Aquest noi jo no el coneixia personalment i em va venir arrel d'un company d'esports que em va dir, mira, aquest noi i em va passar per WhatsApp.

0: això us ho puc ensenyar, em va passar per WhatsApp un link i jo el vaig escoltar i resulta que aquest noi, perquè també és cantant, el Mamma Mia canten, em ha fet una cançó molt bonica.
1: Bé, com és la cançó?
0: Clar, no puc dir-ho perquè encara no ha sortit. I aleshores surt el meu nom, puc dir això, és que clar, no ha sortit. Surt el meu nom i m'ha demanat de fer un videoclip i estem pendent de gravar-lo. I aleshores vaig saber que era un actor. Aquí, a partir d'aquí vaig saber la història d'aquest noi. Jo no el coneixia, és un gran amic d'aquest amic d'esports. I a partir d'aquí em va demanar per rodar aquest videoclip i bé, li vaig dir, doncs, l'havíem de rodar a final d'agost, però finalment, justament perquè ella està a Madrid, no l'hem pogut fer encara. I a partir d'aquí, quan jo li vaig comentar una mica, deia, home, estàs al Mamma Mia? Doncs jo vaig fer l'any passat Mamma Mia, li vaig explicar la història, ho va comentar amb l'equip i bé, i em van trucar.
1: Però llavors tindrem Mari Pau Huguet actuant en el videoclip d'una cançó que parla d'ella mateixa? És a dir,
0: no, seria... No, el videoclip no té res a veure amb Mamma Mia.
1: No, a part de Mamma Mia, però s'acabarà fent aquest videoclip.
0: S'acabarà fent, però jo crec que és presència meva perquè m'esmente. Durant la cançó m'esmenta.
1: Sí, seria una mica com el Jennifer, no?
0: Sí, una mica. Ballo ni canto en aquest videoclip, en principi. S'ha de buscar un local de Barcelona, crec que vinculat, perquè ell és català, vinculat amb la seva infantesa, però encara està per veure, s'havia de rodar al Poblenou, però em sembla que està ocupat, és algun teatre del Poblenou, i ho veurem. Però a mi el que em fa il·lusió, a part de gravar el videoclip, perquè suposo que només hauré d'estar allà i fer algun moviment...
1: I fer de Mari Pau,
0: en aquest cas, és saber quin personatge hauré de fer amb Mamma Mia. Això sí que em fa il·lusió. Espero que sigui curtet i no complicat, perquè estem parlant, clar, no és un teatre musical amateur, sinó que aquí estem parlant amb lletres majúscules.
1: Clar, perquè entenc que serà una estada d'uns quants mesos quan vingui el Mamma Mia aquí.
0: Espero
2: per tant,
0: que sí.
2: Quantes funcions són?
0: No ho sé, m'ho han d'acabar de concretar, perquè quan va fer-ho la Nina, aquí, jo la vaig veure al Palau Sant Jordi, crec que era, fa molts anys, Van estar bastant temps, però clar, ells estan ara com rodant aquest Mamma Mia. El Mamma Mia està fix a Madrid i a partir d'aquí van rodant. I ara torna a Barcelona, però amb aquest equip.
1: Que
0: no hi surt la nena.
1: Que t'ho paguin.
0: Home, espero que sí.
3: El
0: videoclip no, però això sí, ni que sigui poc, però això sí, sí.
3: I si surt de Barcelona, amb algun altre lloc d'Espanya, hi aniries o no?
0: Sí.
3: Sí?
0: Ah. Home, he de parlar amb la tele, però sí.
3: Val.
0: M'ho muntaria com sigui. Sí, ni que sigui anar i venir. Ui, em fa molta il·lusió. Sí. Val.
1: Us queden dubtes, us queden preguntes? Teniu alguna intuïció de qui pot ser que estigui mentint?
3: Jo, mira, em tiraré la piscina. Ah, ho haig de dir ara,
1: sí,
3: ja?
1: Sí, va, resolem.
0: Ja.
3: Jo crec que és la Mari Pau la que menteix, perquè em dóna la sensació que és la història més sòlida, més... no ho sé, més... la veig més... I, en canvi...
1: La Carlota?
3: La Carlota, per mi, això és tan tronat, que per què no? És a dir, hi ha d'haver alguna connexió entre els dimonis i el bé i bé.
2: I la literatura catalana.
3: Per exemple, i ella està dient la veritat.
0: Una pregunta. Quantes veritats heu dit i quantes mentides?
1: Dues veritats i una mentida.
0: Vale. Doncs jo crec que la història de la Carlota és falsa.
1: Molt bé, doncs...
0: Espera, un segon. Un segon. Canvio.
1: Ha vingut Satanàs a dir-li.
0: Canvio. Crec que... No, canvio. La del Francesc Mauri és mentida. Una part és certa, l'altra no.
1: És a dir, que tu freqüentaves aquell poble
0: d'adolescent. Sí,
1: és veritat.
0: Jo hi he anat cada any.
1: El que passa que no és veritat que tu i ell coincidíssiu repartint enganxines.
0: No, que coincidíssim, sí, però repartint enganxines, mira, jo no ho recordo.
2: Bueno, jo crec que clarament menteix la Mari Pau per diversos motius, però sobretot per aquest canvi d'última hora que ha fet. Perquè, clar, ha pensat, clar, com que jo sé que allò del Francesc és veritat, direm que ha sigut la Carlota, perquè jo estic mentint i he d'acusar algú. Ah. Però llavors ha pensat, si acuso la Carlota sabrà que jo sé que allò del Francesc és veritat. Per tant, he de fer veure que allò del Francesc és mentida perquè es pensi que allò del Francesc és mentida i no m'acusi.
0: No.
2: Això és el que jo pensaria.
3: Es nota que es
2: creu...
1: Anava a dir, no seràs tu Agatha Christie o Jessica Fletcher.
3: Es nota que es creu i les històries les
2: els paranoics tenen un fons de raó, saps? Acaben veient com funcionen els mecanismes.
0: Potser l'exorcisme ha fet alguna cosa.
3: Entre l'exorcisme i això m'ha deixat...
1: Però a part d'aquest gir final de la Maripau, d'aquest canvi d'opinió, per què més creus com
2: ens dius? Perquè, home, si estaven els dos allà al poble i tot, em sembla bastant probable. No?
1: Però i de la seva història què et sembla mentida?
2: De la seva història veig poca concreció. Bueno, no, si tens una cosa així, segurament tindries més clara, no?
0: La data d'estrena. Ja saps com va el teatre, tu saps millor que mai
2: com va
0: el teatre.
2: Sí, però estem al setembre, després de Nadal, poca concreció, però no? El gener, no?
0: És que no hi ha data encara de Mamma Mia a Barcelona.
2: No ho sé, ho trobo una mica...
1: Maripau, dos dits t'assenyalen a tu, per tant, són majoria de tres a la taula.
0: Què he de dir?
1: Què has de dir, si menties o deies la veritat?
0: Ensenyo el paper?
1: I clar, sí.
0: Mira, una part del meu relat és veritat.
1: Però...
0: L'altra és mentida. L'altra és mentida, però m'encantaria.
1: Com tota bona fake news, sempre hi ha una part que s'apunta...
2: Almenys ara serà veritat, saps allò, no?
0: Si fos veritat, us ho diria. Ara per ara, una part és certa, l'altra és mentida.
1: Quina part és veritat i quina és mentida?
0: La certa és la cançó i el videoclip.
1: Això és meravellós, que sigui certa la cançó i el videoclip.
0: És certa i és cert que aquest noi està actuant a Mamma Mia a Madrid. Això és totalment cert. Ara que jo faci un paper a Mamma Mia... De moment, això no. Que el vaig fer l'any passat amb la Coco Comí.
1: No ha arribat, però escolta, no sempre es pot lesionar algú.
0: Si és veritat, us ho diré.
1: Home, i tant, vindràs aquí explicant-nos.
0: Tant de bo.
1: Doncs l'heu enxampat. L'heu enxampat a la Maripau. Així que sí que havíeu coincidit,
0: A mi, jo no recordo el tema dels
1: llius. El poble repartint enganxines.
3: Sí, bueno...
1: I no li havies dit mai?
3: No, jo crec que no. El que passa és que els meus pares insistien... Clar, els meus pares ja fa anys que estan morts. Però, sí, escolta, veu estar allà repartint, etc. Bueno, quan la vam veure a la tele, és ella. Jo la imatge no la tinc ben bé al cap, però els pares deien que sí.
0: Francesc, era l'any que, en aquell poble, un any, van fer pubilles i hereus. Era l'any que a mi em van fer pubilla. Juntament amb unes cosines meves?
3: Podria ser.
2: Però això tu no te'n recordes i ells sí, en tens tu 3 anys més gran. Fan pubilla del poble. El Francesc estava enlluernant.
3: Això també és veritat.
2: Se'n recorda i tu no.
1: La pubilla no reparteix enganxines.
3: Sí o no?
0: Pubilla... Allà ho pots fer de tot, eh?
3: En un poble, pubillos i pubilles fan de tot. Sí.
1: Saludat el teu besoncle.
2: Besoncle, el podeu buscar, Francesc de Paula Solà, ja el trobareu allà.
3: Jo és que m'ha semblat tan tronat tot plegat que dic, no pot ser que sigui mentida perquè jo hagués dit, no, home, no, que ha de ser veritat.
0: Jo li veia la cara i tenia molts dubtes,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, perquè... no, és...
0: No acabava de creure.
1: Perquè ja ha jugat amb aquest riure sorneguer. Tenc creure que ens enganyava, perquè ja ho dèiem, que hi ha històries que a vegades semblen mentida.
0: A mi m'agradaria saber quina era la...
1: A veure si ha sigut el teu besoncle.
0: Quines eren les mentides que havien pensat, el titular de les mentides que havien pensat ells?
3: Què vol? A mi tot lo teu...
0: No, lo teu, la teva mentida, quina hagués estat?
3: Què vols dir? A veure.
1: Fem una cosa.
2: Si t'hagués tocat mentida...
1: Com que ens ha agradat jugar amb vosaltres, guardeu-vos la mentida i torneu a venir un altre dia a jugar, que la temporada és molt llarga.
0: Sí?
1: Clar.
0: I em guardo la veritat.
1: Tu et guardes la veritat i ens expliques
2: també. Llavors ja sabrem que nosaltres mentim, entens? Això?
1: No, perquè és un sorteig, us haureu de pensar... Tu t'hauràs de pensar una altra veritat per si toca.
0: Pot ser que a mi em toqui mentida, no?
1: Però guardeu-vos la que no us ha tocat, us la guardeu i us en penseu una altra.
0: D'acord.
1: Quan torneu a venir a jugar.
0: Sí, perfecte.
1: Vinga, va. Maripau Huguet, Francesc Mauri, Carlota Gurt, moltíssimes gràcies i fins aviat. Que vagi bé. Adéu.
0: Marina, gràcies.
4: Rebobinem aquí Catalunya. I ens fa molta il·lusió poder saludar a aquesta hora la Carlota Pereda, que és qui ha donat el tret de sortida al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges d'aquest any. Carlota, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, pues bien, cansada pero feliz.
4: Bon dia i gràcies, perquè no sé quantes hores deus haver dormit.
5: Pues puede que cuatro.
4: Quatre horetes, doncs encara amb més raó. Gràcies. Ahir vam passar la teva pel·lícula a la inauguració en aquest auditori brutal, que és el que hi ha aquí a l'hotel Melia Sitges. És grandiós, 3.000 persones hi caben, estava ple fins la bandera. Nervis?
5: Muchos nervios, sí. La verdad es que por mucho que te prepares, subes ahí y es como... A ver qué les parece, ¿sabes? Entonces es bueno, impone, siempre impone venir al auditori.
4: Però tu ja havies presentat aquí, havies presentat Cerdita, l'Ermita, però clar, obrir el festival dona un altre estatus, una altra categoria.
5: Sí, aparte es un honor que el festival quiera, bueno, unirme un poco a su historia de esta manera, ¿no? Para mí es algo, bueno, que lo agradeceré siempre y es un honor. Y además es que, bueno, con Cerdita ya estaba estrenada la película de antes, con lo cual no había habido... ¿Sabes? Venías aquí a ver qué pensaba el público de Sitges, ¿no? Que es el público que bueno, que yo conozco de cerca de haber venido antes, pero sobre todo es que era la primera vez ayer, la primera vez que se veía en una sala grande con público general, ¿no? Habíamos hecho pases en Estados Unidos, screen test, y sabíamos más o menos cómo reaccionaba la película.
6: Que no, ¿y hi ha diferències? Perdona.
4: Que no hem dit el títol de la pel·lícula, ara, que es fa una live.
6: Important. I hi ha diferències de reaccions entre el públic d'Estats Units, les que vas veure ahir?
5: Sí, allí es que son mucho más locales. Allí sí, reaccionan a todo, que es que es alucinante, porque tú vas sabiendo en vivo lo que piensan de todo.
6: No se cortan, ¿eh?
5: No, no, es como ir a haber sido a la Semana del Terror en Bilbao. Pues es un poco eso, pero en todas las salas.
4: Ja. Clar, que per qui no hagi vist la pel·lícula, que probablement és tothom que ens està escoltant ara mateix, o la majoria de la gent que ens està escoltant, la pel·li burxa en els traumes i les pors d'una jove que està marcada per un segrest. I ho comentàvem ahir amb la Clàudia, quan vam sortir de la pel·lícula, ella deia, clar, és que és terror psicològic, perquè dins del cinema fantàstic hi caben moltes coses, ho estàvem parlant a les 9 del matí, aquí no és que sigui una cosa gorda, no és que sigui una cosa malrullera en el sentit desagradable del terme a l'hora de poder veure segons quines imatges, sinó que és més una altra cosa, no?
5: Sí, és un terror psicològic que tiene mucha base en la realitat, en lo que és el terror real, en les coses que poden suceder, que a mi muchas veces és lo que más me aterroriza.
6: També ho veiem a Cerdita, no? Una mica, vull dir que quina línia creus que estàs fent de carrera, de trajectòria, també amb dones protagonistes, no?
5: Sí.
6: No sé cap a on vas o com veus allò, l'impacte que està tenint la teva trajectòria.
5: Bueno, realmente yo voy eligiendo los temas que me llaman, ¿no? En este caso no es una historia que yo haya escrito, sino que es una historia que me llega y que decido enfocarla de una manera que me interesa. Y bueno, sí, es verdad que tiene un hilo común con Cerdita y con los temas que me apasionan. Al final no es una cosa que yo elija, es una cosa que es que me sale así. Al final es como que te va llamando lo que eres, te va llevando y te va guiando por un camino, yo creo.
6: I aquí amb el guió el que vas fer era donar-li molt més protagonisme amb ella que amb el segrestador o amb els policies, no? Vull dir que era una decisió important per tu?
4: Clar, perquè en els thrillers normalment de psicokillers se centren més en la figura del dolent que de la víctima.
5: Sí, digamos que en la novela es totalmente un psicokiller muy al uso, ¿no? Tiene una base de research de lo que es la experiencia real de las supervivientes de este tipo de violencia, pero el guión que me llegó a mí era un guión muy inteligente, escrito por dos guionistas increíbles con muchísimo talento, pero no estaba enfocado así. Para mí decidí hacerlo así, para mí para interesarme era, yo iba a hacer un thriller que no fuera, ni estuviera glamorizando al psycho killer y que se centrara en la experiencia de ella, ¿no? Eso es lo que yo quería hacerlo, darle esa vuelta que lo sacara un poco de la convención del género.
4: ¿Y te ha costado que te respecten, eso, de mover el punto de vista?
5: No, el punto de vista nunca se ha cuestionado. Luego es una lucha de buscar, ¿no? Encontrar la película, de llegar a acuerdos, de conseguir todo lo que quieres, ¿no? Cuando las películas llevan mucho tiempo en desarrollo, pues hay que llegar a... Pero al final es una película que creo que es una película que es muy mía, y en el sentido de que refleja mucho mi visión del mundo.
6: I que ahir el productor, em sembla que ho deia, que, ostres, va costar molt arrencar aquesta pel·lícula i a la que t'hi vas posar tu va enlairar-se.
5: Fue muy loco. Sí, porque yo estoy acostumbrada que tú entras en un proyecto, empiezas a desarrollar el guión, tardan 3 años, 2 años, y aquí fue agosto, rodamos en abril. ¿Perdón? Entonces como que entré y fue como, guau, entonces a escribir, desarrollar, fue loquísimo, o sea, es muy loco.
4: ¿Quan heu trigat a fer-la?
5: ¿Cuándo me la enseñaron? En agosto.
4: No, dica, ¿cuándo he trigado a hacer la peli?
5: ¿A cuándo tardamos? 32 días. 32 días de rodaje, que es un día menos que Cervita.
4: Clar, és molt express, això.
5: Sí.
6: Allà sí que no vas dormir ni un minut.
5: Nada, no, ahí dormía nada. O sea, estaba dormiendo 2 horas y hablaba con Chloe. Digo, ¿tú qué vas a hacer para dormir hoy? Porque ya tampoco dormía. Y dije, bueno, me voy a bañar, a ver si consigo dormir un poco, me relajo, porque estábamos en
6: adrenalina.
5: Estaba en adrenalina, ¿no?
4: I amb aquesta intensitat i amb una història tan... amb una trama tan xunga, en el sentit de dir psicològicament traumàtica, això t'ho emportes a casa? És a dir, si estàs 32 dies fotuda en aquesta història, somies en això, vius en això, t'acaba venint mal rotllo?
5: Bueno, realmente es que todo era gente muy, muy maja, ¿no? Entonces, pues con Chloe nos íbamos al cine, con todos los actores que estaban allí, nos íbamos al cine, íbamos a comer, nos íbamos a hamburgueserías, todo el día comiendo hamburguesas ahí.
6: Fa molt d'allà, ¿eh? Bueno, veu fer immersión.
5: Total. Y bueno, pues nos relajábamos de otras maneras. Y es verdad que durante el rodaje, a lo mejor no tanto, pero en la preproducción, mientras estaba escribiendo, ahí fue horrible. Porque empiezas a informarte, empiezas a escuchar clases reales, a hablar con especialistas. Y ahí es que no podía, o sea, no dormía, pero por pesadillas. O sea, es la primera vez que me ha pasado en mi vida decir, ¿y por qué me metí en esto? Porque era como, qué mal lo pasé. Lo pasamos muy mal. Bueno, evidentemente, esto es una experiencia que yo no tiene nada que ver con nada que se... No, bueno, con todo lo que viven todas estas víctimas, pero por ejemplo, a mí me dio la angustia que no dejaba a mi hija ir a comprar el pan. Porque era... Y mi hija como, pero estás imbécil. Al final, pues, claro... Tienes que decir, bueno, puedes hacerlo, pero la verdad que me creaba angustia. Digo, aquí no pasa nada, estas cosas no pasan aquí.
4: ¿Cuántos años té la teva filla?
5: Tiene 11 años.
4: 11 años.
5: Sí.
4: I clar, tu de tantes històries de segrestos que et vas empapar per fer la peli, vas acabar en aquest punt, eh?
5: Sí. Es tremendo. Y aparte es que gente de niñas muy, muy jóvenes a las que le sucede, ¿no? Entonces... Bueno, pues eso, al final ella está totalmente... Ella no va a ver la película. Mm. Ella está encantada con que hayamos estrenado aquí. Va a ver películas en Sitges. Pero sí, la pobre ha sufrido un poco...
6: Aquesta paranoia, no? I amb la protagonista que la citaves, la Chloe Grace Moretz, que a més és una cara conegudíssima del cinema perquè porta molts anys en pel·lícules i tal, us veu entendre també? Vull dir, també devia ajudar compartint una mica aquesta angoixa que potser llavors ho era menys.
5: Sí, bueno, ella lleva mucho tiempo haciendo cine de género. De hecho, su primera película fue Amityville con 5 años, ¿sabes? Eso es increíble. Entonces tiene mucha, mucha experiencia, pero es verdad que esta película... que compartíamos juntas esta bueno, la llevábamos de... Es que ha sido muy dura porque es una película que se ha vivido mucho desde el cuerpo y ella también, ¿no? Entonces teníamos también una psicóloga en rodaje para poder soltar esa tensión, tanto nosotras como el equipo técnico, que a lo mejor alguien pues tuviera algo de trigger o algo en algún momento, también las otras actrices que están en la película. Y bueno, entre todos nos hemos ayudado, nos reíamos mucho en el rodaje, pero...
4: Pero también habréis llorado mucho también por lo que dices, ¿o no?
5: Yo llorar no, porque tenía mucho estrés, pero Chloe sí. Chloe sí, algunas de las actrices también, sí, algún actor lo he pasado mal, porque claro, al final ellos se están poniendo en el cuerpo de una persona que ejerce esa violencia, ¿no?
4: Claro.
5: I ha sigut duro per a ells també.
6: Mira, però es parla molt de coordinadors d'intimitat en els rodatges i de psicòlegs també en fan falta, no?
5: Sí, en este caso yo creo que sí. Aparte de la coordinadora de intimidad, de ver cómo vamos a rodar todo. También es una cosa que no mencioné el otro día, pero también está la... Siempre en el rodaje en Estados Unidos está una coordinadora de la asociación, del sindicato de actores. Mm. Sobre todo con casos que a lo mejor algún tipo de cosa que pueda ser un poco agua, no sé qué, fuego, este tipo de secuencias que rodamos nosotros, siempre hay alguien en el sindicato dando el ok.
4: Que ahir durant el passi que hi va haver en aquesta estrena, en aquesta inauguració, van passar coses. Va passar que la Clàudia va cridar.
6: Bueno, sí. Jo vaig cridar, però em vaig quedar bastant sola, eh? Vull dir, la gent estava molt continguda, menys quan, en algun moment, la gent aplaudeix. Vull dir que també com a directora deu ser brutal aquest aplaudiment, la gent cridant, d'eufòria, de celebrar.
4: Però al final de la pel·lícula, no? Durant la pel·lícula, la gent hi ha un moment en què s'aixeca a aplaudir.
5: Sí, sí, sí.
4: Això és...
5: Bueno, es lo que está construido al final, de meter toda la parte final hay muchas cosas que son todo lo que tiene que ver con el cuerpo emocional es mío, pero la parte final claramente es mía, sobre todo si habéis visto cosas.
6: Hombre.
5: Y estaba construida para eso, ¿no? Para mí era una cosa de, bueno, estas cosas suceden y el cine a veces vale también no solamente para que otros se pongan en la piel de la gente, sino también para sufrir un poco de catarsis colectiva.
7: Rebobinem aquí Catalunya.
1: Va, que els amants dels bons thrillers de màfia estaran d'enhorabona perquè ara mateix visita l'Aquí Catalunya Carmen Mola.

0: Josep Lluís Merlos, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia i bona hora. Has vist a quin lloc més xulo estic o no avui?
0: Home, però això és real o és aquells fons de croma que es posen?
1: Si és real, home, ja t'ho dic jo, mira.
0: És real, ets en un circuit,
1: Catalunya,
0: eh?
1: Revolt número 13, ja podeu veure com està el temps aquí ara mateix. I us preguntareu, i què hi fas aquí? Doncs bé, estic aquí perquè aquest cap de setmana hi ha una cursa molt xula al Festival de la Velocitat. Mira si és real.
0: Sí, ara sí, ara veig els cotxes passant, no? Aquí a Montmeló, molt bé.
1: Exacte, som concretament els Lamborghinis, de la Lamborghini Cup, que és un campionat per gent amb molta pasta i que corren, precisament, és una de les categories que corren aquest cap de setmana aquí al circuit de Barcelona-Catalunya. I com que hi ha aquesta cursa, doncs estan entrenant i per això he vingut aquí, per enterar-me de què va la festa de cara a aquest cap de setmana i els pròxims, perquè ara ve un reguitzell de curses al circuit de Catalunya amb un final de cursa extraordinària, on destaca sobretot la gran novetat al Campionat Mundial de Turismes, de Resistència, al WEC, del 16 al 18 d'octubre, que és una cursa que no s'esperava i que té tanta importància com un gran premi de Fórmula 1 pràctica.
0: Carai, doncs ja ens ho explicaràs bé, això. El que passa que avui el que volíem fer és parlar del nou codi de circulació, perquè, clar, s'acaba setembre, a partir de demà passat, que és 1 d'octubre, no només es commemora l'aniversari del referèndum, sinó que això entra en vigor aquest nou codi de circulació i volem explicar quines són les principals novetats.
1: N'hi ha moltes. De fet, és la renovació més important de la història del Reglament General de Circulació a Espanya des que es va crear. I quina és la importància d'aquestes modificacions, sobretot perquè amb aquestes modificacions el que es busca és protegir els col·lectius més vulnerables, és a dir, protegir els motoristes, protegir els ciclistes, protegir els usuaris dels vehicles de mobilitat personal, però sobretot protegir els vianants, perquè molta gent dirà, home, jo no vaig amb moto, no vaig amb bici, no vaig amb patinet, no, però tots en algun moment o altre del dia som vianants i, per tant, aquestes modificacions ens interpel·len directament. Perquè és la primera vegada que el Reglament General de Circulació d'alguna manera busca protegir aquests drets d'aquests col·lectius més vulnerables. I entre les coses que per exemple, entren, doncs hi ha una sèrie de mesures que afecten a la manera que podrem fer avançaments, sobretot a la gent que va en bicicleta. Fins ara, el ciclista estava d'alguna manera condemnat a anar a la part dreta del carril. Ara té plena potestat per circular pel centre d'aquest carril. I els automobilistes que els vulguin avançar o que els hagin d'avançar ho hauran de fer amb un marge que deixi com a mínim un metre i mig des del vehicle a la bicicleta i en cap cas superant amb menys de 30 km per hora del que marca la velocitat màxima permesa en aquesta via on es faci l'avançament.
0: D'acord.
1: Al voltant de les bicicletes hi ha molta, molta, molta polèmica amb un tema en el qual jo estic molt a favor de les mesures que entren en vigor a partir de dijous en general. Discrepo de dues, i una d'elles és que, atenció, a les vies, els ajuntaments tindran la potestat a partir de dijous per permetre que els ciclistes puguin circular en direcció contrària al sentit de la via, en vies d'un sol carril, en carrers on la velocitat màxima sigui de 30 km per hora. Per mi això és un desgavell. Per mi és un desgavell perquè, primera, quins ajuntaments aplicaran això i quins no? Segona, de cara a la seguretat dels ciclistes, escolta, jo sóc un entusiasta de la cultura de la Índia i he anat moltes vegades a la Índia perquè és un país que em fascina des del punt de vista cultural, però pateixo molt quan he de conduir per la Índia. Per què? Perquè tenen molta gent de cara a llocs on no te'ls esperes. Doncs bé, això acabarà sent com la Índia. I sobretot ho dic per la seguretat dels ciclistes, perquè tu, de cop i volta, pot ser que et trobis, sense esperar-t'ho, una bicicleta de cara en sentit contrari amb un carrer de 30 km per hora. Yeah. I molta gent dirà, home, només és 30. Escolta, un impacte 30 per hora amb un ciclista pot ser mortal. Mm-hmm. Per tant, jo no estic gens d'acord amb aquesta mesura i, sobretot, no estic d'acord en que no sigui homogènia. Si ho és, que ho sigui a tot arreu.
0: Yeah.
1: Però diràs, no, aquest poble sí, aquest poble no.
0: No, més que res per tenir-ho clar, perquè si vas canviant de poble et va canviant la normativa, malament rai. I escolta'm, i pels motoristes, tenia entès que canviava alguna cosa també en relació a poder passar pel voral?
1: Sí, una altra mesura en la qual jo no hi estic d'acord. El Servei Català del Trànsit tampoc hi està d'acord, que és que els motoristes en situacions de congestió viària estarem habilitats per circular pel voral sempre i quan no superem els 30 km per hora. Això és una autèntica animalada. I t'ho diu algú que és motorista convicte i confés. És una autèntica animalada perquè això demostra una ignorància absoluta per part dels legisladors sobre què és anar amb moto. Els vorals, per exemple, els d'accés a Barcelona, estan fets una merda, diguem-ho així de clar. Hi ha forats, hi ha graveta, hi ha brutícia perquè la gent és molt porca i llença brossa per la finestra des del cotxe. I això fa doncs, que si tu vas amb moto, tot això t'ho mengis, per no parlar de restes de pneumàtics de camions que implosionen a l'autopista i van a petar el voral. Per tant, des del meu punt de vista, això que entra en vigor a partir de dijous, però que el Servei Català del Trànsit, compte, no hi estan d'acord i, per tant, continuaran sancionant a Catalunya els Mossos d'Esquadra, jo estic a favor de la negativa del Servei Català del Trànsit a autoritzar els que anem en moto a circular pels vorals. Una altra cosa
0: A favor de la negativa, estàs a favor, per tant, de que no se circuli pels vorals?
1: Exacte. I t'ho dic com a motorista, perquè aquests vorals estan molt bruts i és molt perillós circular, encara que sigui a 30 per hora de velocitat màxima, per un voral. Et pots fotre una nata de campionat. Insisteixo, perquè els vorals estan fets un desastre. Perquè si no tenim manteniment a les carreteres, com volem que els vorals estiguin nets i ben mantinguts?
0: Merlos, que també afecta els patinets aquest nou codi de circulació.
1: Sí, i tant.
0: Que n'hi hem de dir, tu ens ho has dit més d'una vegada, vehicles de mobilitat personal.
1: Exacte. Els vehicles de mobilitat personal, que recordem-ho, han d'estar assegurats, han de tenir aquesta enganxina que acredita que tenen una assegurança, que no els poden portar els menors de 15 anys, que no poden superar els 25 km per hora, que hauran de portar el llum encès tot el dia, que quan circulin de nit els seus usuaris hauran de portar armilla reflectant. I atenció, a propòsit dels patinets, la Generalitat està estudiant la possibilitat que els patinets puguin tornar a viatjar en transport públic. Recordem que el 2023, a partir de l'incendi de les bateries d'alguns patinets, es va prohibir que poguessin pujar al tren, al tramvia, a l'autobús, amb patinets. Doncs bé, ara la Generalitat, d'acord amb l'ATM, estan estudiant la possibilitat que puguem tornar a pujar els patinets. Tampoc hi estic d'acord. O sigui, jo estic a favor que els vehicles de mobilitat personal puguin pujar al transport públic. Per què? Perquè és una manera d'assegurar la mobilitat intermodal. Aquella persona que arriba de fora de Barcelona, aquell commuter que viu fora de Barcelona i que ve a treballar a Barcelona amb tren, per dir-ho, per posar un exemple, i és que Rodalies funciona, clar, ve amb un tren de Rodalies a Barcelona i a partir d'allà agafa el seu patinet i es desplaça per la ciutat. Això em sembla bé, però per què aquest canvi d'actitud ara? Per què? Perquè ja han pagat una assegurança? Perquè el patinet està identificat? Perquè l'usuari està relacionat amb aquesta identificació? Compro. Però el que no compro és, aleshores, l'argument pel qual en el seu moment els van prohibir. Perquè no s'ha solucionat encara el risc que una bateria pugui combustionar a l'interior d'un tren, d'un autobús, d'un tramvia. Estem on estàvem. Diguem-ne que poden ser incendis identificats, però els incendis, si hi eren, continuaran sent-hi.
0: I ara el que es fa és assumir el risc, no? Escolta, tu també dius que cada vegada conduïm pitjor. Per què?
1: Sí. Home, per què? Aviam.
0: Per què ho dius i per què conduïm pitjor? Les dues coses.
1: Si conduïm millor o pitjor, això és una mica subjectiu. Per què? Aviam, perquè pots tenir percepcions. Però hi ha una cosa que és indiscutible, que és les xifres, els nivells de sancions. Mira, l'any 2006, a Espanya es van posar 2.588.890 multes. Els tres conceptes pels quals els conductors van ser més multats són, en primer lloc, l'excés de velocitat, en segon lloc, el no ús del cinturó de seguretat, i, en tercer lloc, a la manca de sistemes de retenció infantil o el consum excessiu d'alcohol. Molt bé. Aquests 2.588.000 del 2006, el 2016 van pujar a 4.388.000 denúncies. El 2022 va pujar a 5.542.000 denúncies. Però fixa't en una cosa. L'any 2022 es van disparar les multes per excés de velocitat. N'hi va haver a Espanya, sense comptar Catalunya i el País Basc, la resta d'Espanya, 3.704.000 denúncies per excés de velocitat. Per què es va disparar l'excés de velocitat el 2022? Perquè veníem del confinament de la pandèmia. I la gent, quan va sortir de casa, es va pensar que això era barra lliure.
0: Yeah.
1: I la gent va començar a córrer allò, com diuen en castellà, com si no hubiera un mañana. Jo recordo el primer dia que vaig sortir a moure'm després del confinament, em vaig moure en bicicleta i vaig tornar a casa absolutament acollonit de la velocitat a la que anava la gent. L'any següent, el 2023, les multes que es van disparar van ser per no passar a la ITV. Per què? Perquè durant el confinament es van tancar les estacions d'ITV, la gent estava a casa i, per tant, havia portat el seu vehicle a fer la ITV. I per això es van disparar. Però és que el 2025 les multes van pujar fins a 6.107.000. Això ens demostra que, efectivament, xifres en mà, cada vegada conduïm pitjor, es disparen les multes. És veritat que cada vegada hi ha més mobilitat, hi ha més gent circulant. Aquest estiu, sense anar més lluny, a Espanya hi ha hagut 120 milions de desplaçaments per carretera, rècord absolut dels mesos de juliol i agost, 120 milions de desplaçaments, per tant, a més desplaçaments, més possibilitat que la gent cometi accions il·legals. No? I després també una cosa, els encarregats de gestionar la mobilitat, tant a Espanya com a Catalunya o al País Basc, cada vegada tenen més eines per controlar això. No? Però, insisteixo, excés de velocitat, no tenir la ITV en condicions i l'accés de consum d'alcohol, que, atenció, això podria canviar.
0: Mira, ara que em tires aquest ganxo, justament ens queden 4 minutets, volia comentar amb tu, si no ja ho ampliarem un altre dia, però sobre aquesta proposta que avui arriba al Congrés a petició del PSOE, que ja s'ha intentat altres vegades, però que el PP, Vox, UPN i Esquerra ho han tombat altres ocasions, és passar del 0,25 al 0,1 mil·lígrams per litre en aire expirat, vaja, que la taxa d'alcoholèmia passi del 0,25 d'ara a 0,1, que baixi.
1: Sí, correcte. És la tercera vegada que el PSOE presenta això al Congrés dels Diputats. La primera va ser l'octubre del 2024, la segona al març del 2025. Aquests partits que has esmentat van tombar la iniciativa del PSOE, també ho va fer Junts, que s'hi va oposar, i ara hi tornen una altra vegada a la càrrega. I per què hi tornen ara? Doncs perquè probablement ara el PSOE compta amb l'aprovació de Junts i pensen que això pot tirar endavant.
0: Yeah.
1: Per què no havia tirat endavant fins ara? No havia tirat endavant perquè partits com el Partit Popular tenen interessos molt propers al col·lectiu de producció vitivinícola i per aquest motiu no volien posar-se a aquest col·lectiu industrial en contra i havien tirat enrere això. L'objectiu quin és? Evidentment, reduir la sinistralitat i, per tant, buscar... si voleu anar a 0% de consum d'alcohol, per què no poseu el 0% d'entrada? Doncs perquè, tècnicament, el 0% és pràcticament impossible. Tu pots ser abstemi, no haver pres una gota d'alcohol en la teva vida i de cop i volta passar un control d'alcoholèmia i donar positiu. Per què? Perquè si, per exemple, has consumit determinades fruites...
0: No és un mite, és realitat, això, No és un mite.
1: Sí.
0: Vull dir que no és un mite, que jo tenia entès que...
1: No.
0: Vull dir que jo ho havia sentit, això, i sempre ho havia atribuït a... Més això, al mite. No que fos realment així, com tu dius ara.
1: No, això és realitat. Ara hi ha gent que fot jeta, per exemple. Fa pocs dies, la policia local... He buscat la notícia perquè, clar, és que és allò... Hay gente pató. La notícia diu que la policia local de Castilleja de la Cuesta, Sevilla, suposo que devia ser la policia del downtown de Castilleja de la Cuesta, va denunciar al conductor d'un vehicle que, atenció, multiplicava el nivell màxim d'alcohol per 4, que després de la prova va dir, clar, no m'estranya que multipliqui per 4, perquè jo no he begut. Diu, el problema és que m'acabo de fer una fartera de gazpacho i és el vinagre del gazpacho el que marca que hagi quadriplicat el nivell màxim d'alcohol.
0: Manda huevos, que dirien allà, Manda huevos,
1: exacte,
0: ens dirien.
1: Exacte, no volia dir res. Huevos.
0: Tu estaves fent a sobre.
1: Sí, és així. Avui entra això al Congrés dels Diputats.
0: Encara li queda una tramitació.
1: A veure què. Si és que entra, perquè com sabeu, el Consell de Ministres d'avui crec que s'està endarrerint, no sé, pel tema...
0: No, ha començat ja, mira, ara justament fem una mica d'actualització. Josep Lluís Merlos, moltíssimes gràcies. Important aquest de desgranar el codi de circulació que hem fet, que entra en vigor a partir de demà passat. Ho recordarem dijous, en base a tot el que tu ens has explicat a l'informatiu a primera hora, per si algú s'ho ha perdut, i si no, escolta'm, si ens heu enganxat tard, podeu recuperar a l'app de la SER aquesta conversa que hem tingut ara amb el Merlos. Gràcies, una abraçada i fins la setmana que ve.
1: Adéu-siau, fins la setmana entrant.
0: Que vagi bé.

0: Rebobinem aquí Catalunya.
1: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Amb l'Òscar Nin. Òscar, què tal? Com estàs? Bon dia.
3: Bon dia. Què tal? Com esteu?
2: Estàs millor que els usuaris de Rodalies?
3: Doncs no.
2: Ah, no?
3: No, perquè hauria d'agafar un tren per anar al que t'hi jugues amb el Sique i l'Helena.
2: Doncs no passarà.
3: I no passarà, efectivament. No passarà.
2: Des d'on l'has d'agafar, tu, el tren?
3: Sant Feliu de Llobregat.
2: Doncs a veure, he buscat un pla B.
3: Sí, sí, sí, sí. Surto ara, després sí. Aquí a Catalunya, ja surto caminant cap allà.

0: La gran Janis.
1: Sí, la gran Janis. Mira, per cert, un 7 de setembre de 1970 escampaven les seves cendres per Marin County, a Califòrnia. Dos dies abans l'havien trobada morta a l'habitació d'un hotel. L'heroïna i l'alcohol se'n van endur una de les veus blanques més importants de la història del blues. Anys després passaria el mateix amb Amy Winehouse, altra de les veus blanques més potents de la història del rhythm and blues i el soul. Ambdues tenien 27 anys. El Club del 27, d'aquests artistes que van morir amb 27 anys, recordem que ha format per Brian Jones. Per cert, Marina, aprofito l'ocasió per dir, sisplau, no direm mai els Rolling, direm sempre The Rolling Stones o els Stones.
0: T'ofèn, eh? Que... T'ofèn dir els Rolling, que sí, diu els
1: sí,
0: Rolling.
1: Sí, sí, és una cosa amb corrou per dins, eh?
0: És com els que diuen Atlètic de Bilbao, eh?
1: Sí, és el mateix, és el mateix. Jo també trec la trainera i m'enfado una miqueta quan sento això, eh? Doncs aquest estúpid i maleït Club dels 27 que encetaria el Brian Jones de Rolling Stones, la Janis Joplin, que estem parlant avui, el Jim Morrison, el Jimi Hendrix, el Kurt Cobain i, tancant, l'Amy Winehouse. Un club tremendo.
0: La festa que es deuen estar corrent ara mateix, també t'ho dic.
1: Això sí, a dalt, la festa de les grosses, a més.
0: Què més avui?
1: Mira, doncs tal dia com avui del 87 es publicava l'undècim àlbum del Joe Cocker, una bèstia parda del soul, el rock i el blues britànic, que es va fer famós per la seva manera de representar les cançons en directe, no? Podríem dir, Marina, que seria l'equivalent del soul del Ian Curtis de Joy Division. Es rebregava en escena visquent a flor de pell les cançons. Va guanyar el triplet. Atenció, què és el triplet? És a dir, el Grammy, el Globus d'Or i l'Oscar per la cançó Who Where We Belong, la cançó de la peli d'Oficial i Caballero el 82. Però tal dia com avui es llançava aquest àlbum que va fer molta fortuna aquí a Espanya i que tenia aquesta cançó que es diu Unchain My Heart.

estimo molt. El 7 d'octubre de 1978 surt el primer disc dels Dire Straits. L'àlbum tenia aquesta cançó que escoltarem per tancar avui, el Sultans of Swing, que seria el single més emblemàtic de l'àlbum i un èxit internacional. L'estil de tocar la guitarra de Mark Knopfler amb els dits sense pua i aquesta lletra en concret sobre músic de jazz va capturar l'atenció del públic i de la crítica. L'àlbum debut dels Dire Straits va ser el punt de partida d'una carrera d'èxits que va incloure diversos àlbums destacadíssims com Making Movies dels 80 o Brothers in Arms del 85. Escoltem aquest Sultans of Swing a tota la gent que avui està esperant Rodalies.

0: Òscar Nin, gràcies. Fins de setmana que ve, que li posin una mica de swing a la vida, sí. Els passatgers de Rodalies, no els hi queda un altre, pobres. I ànims amb l'Odissea, que t'espera tu, també. Ja ens ho explicaràs.
1: Surto caminant cap allà. Va. Ens veiem en una estona.
0: Que vagi
1: gràcies,
0: bé,
1: bon
0: adéu.
1: Dia.

0: pixar assegut, no sé si ho sabies, tu, Santi Jiménez.
1: Sí, jo pixo bastant assegut.
0: Pixes assegut, doncs...
1: Però és el primer del matí, sí.
0: Ens acompanya a l'estudi,
1: sí,
0: algú que confio que sí que pixi assegut. Manu Guix, què tal, bon dia?
2: Jo pixo assegut des de fa mogollon ja.
1: Sí, sí.
0: I va ser una cosa que vas descobrir tu sol o t'ho van haver de fer veure?
2: M'ho van imposar a casa,
1: clar, això,
2: saps?
1: Això també passa.
2: La meva dona va arribar a un punt que va dir, nen, assegut.
0: Clar.
2: I més després de tenir criatures.
0: Clar, perquè sempre es quitxa. Sempre es quitxa.
2: És que la meva... sempre tots pixem assegut.
1: Tots. Jo pixaria assegut bastant més, a no ser que arribi amb molta urgència, que aleshores ja em poso nerviós i ja... Perquè la meva il·lusió seria tenir un... a casa, el pixador de contra la paret.
0: Què dius? És una marranada, allò.
1: No, a mi m'agraden els de... Sí, reconec, eh?
3: Sí, és una marranada perquè no hi ha aigua per... No?
1: Però a mi m'agraden els de papa anglès, aquests d'alumini.
0: Ah, és fantasia, això.
1: És una fantasia, sí, sí.
0: Quan vinguis
1: sí.
0: Espai,
1: el dia que em pugui fer la casa al meu gust. Sí,
3: però allò fa peste, no? Vull dir, no cau aigua, no es neteja.
1: Ja faríem amb aigua, vull dir, tampoc ha de ser un lavabo de benzinera, eh? No.

0: sé, dels bars de venir una persona a netejar-ho, si no,
1: cada vegada hi ha més tecnologia amb els lavabos, sí? Que ara n'hi ha que van amb la mangareta aquesta perquè puguis netejar els baixos.
0: Jo no sé, un avantatge que tenien els homes, que era pixa de peu, no sé ara perquè se la treuen.
2: Ah, tu, s'ha acabat.
0: A mi m'encantaria pixa de peu.
1: Ah, mira.
0: Home, per començar, quan vas a un concert, quan vas a un lloc, ostres, serà un avantatge.
3: Més ràpid, això.
0: O sigui, ara que quan aneu a un concert i heu de pixar en el policlin aquell, no seieu.
4: Home, no, allà no
0: seieu.
1: Espero que tu tampoc seguis en policlin.
0: És molt incòmode per una dona.
1: Perquè a més són molt alts, els policlins.
0: Sí, és horrible, és horrible.
1: Són altíssims, els policlins.
0: És una cosa tan incòmode.
1: Llavors, si has de seure... És a dir, si has de fer allò d'intentar no seure...
0: És horrorós.
3: Sí, perquè realment...
1: És difícil, és molt difícil.
3: També ja ens obriríem el debat de quins lavabos estan més bruts, si els de dones o els d'homes.
1: Sempre els de dones, jo crec. És a dir, els d'homes estan esquitxats, però els de dones, perquè, com que les dones tampoc seiem...
0: Ja,
1: perquè,
0: ho fem fatal.
1: És un cercle
0: viciós. Clar.
1: Escolteu, deixeu-me acomiadar en Quim, que ens hem posat aquí a parlar de pipi. Quim, o sembla... D'on ets?
5: Bèlgica.
1: De Bèlgica. Sí. Parles un català estupendo, escolta'm. Bueno. Gràcies. I visca el cafè.
5: Gràcies a vosaltres. Bon dia, bon cafè.
1: Que vagi bé. Això, ens quedem amb el Manu Guix. Vaja, no sé si cal presentar-lo. Estem parlant de pixar, perquè pixar assegut és un dels últims temes que ha tret ell.
4: A temes de xiula.
1: De xiula, però hi has col·laborat tu amb ells.
4: Això sí.
1: Músic, compositor, director musical de l'Acadèmia d'Operación Triunfo, des de l'abril, orgullós pare de Galàxies, un EP de 6 cançons que parlen d'amor. Ens costa més parlar d'amor, que no és el romàntic, l'amor que va més enllà de la parella?
4: Ens costa més?
1: Pregunto.
4: No, home, no ho sé, jo crec que potser el que costa més parlar i el més difícil de portar a vegades és precisament l'amor de la parella, no? És el que potser exigeix més sacrificis, per què no dir-ho d'aquesta manera. I tenia moltes ganes de fer un disc que parlés de l'amor, però no només de l'amor de parella, sinó de l'amor físic, de l'amor l'amor a la gent que t'estimes, de l'amor a un familiar, de l'amor a una persona que ja no hi és, de l'amor... En fi, una mica amb totes les seves vessants.
1: Que una de les cançons del disc parla del desig.
4: Sí!
1: I ha passat una cosa, que és que el videoclip d'aquesta cançó d'Astres ha aixecat polseguera absolutament perquè recrea una orgia.
4: Una mica, sí.
1: Com et va venir la idea?
4: Pues mira, doncs em va venir la idea... Mira, jo estic ja als meus 46 anys, saps? I no he fet mai sexe en grup. I crec que és una cosa que s'ha de reivindicar, saps? Reivindico el sexe en grup. Jo vull algun dia a la vida poder-ho fer. I, doncs, mira, res millor que ficcionar-ho amb un videoclip i amb una cançó, perquè saps què passa? Que crec que encara hi ha molt d'estigma, saps? I que crec que la gent, doncs, que sexualment és alliberada i desinhibida, moltes vegades se'l titlla de degenerat, no? O de pervertit. I, ostres, al tanto, jo crec que no s'han de confondre les coses.
1: Per tant, tu voldries, abans de morir, haver pogut passar per aquí, o simplement és una fantasia?
4: No, és una fantasia que espero realitzar.
0: Però no costa res, perdoneu, jo me n'anava, i he sentit sexe en grup i he tornat corrents.
1: Això no es fa de bo, marxar sense que t'acomiadi tampoc es fa.
0: No, però tinc mal d'esquena i tinc hora al metge. I dic, a veure, un moment, tu que ets un tio modern, és que no m'ho puc creure.
4: Que
0: no hagis fet mai sexe en grup.
4: Però no ho he fet mai.
0: És que no m'ho crec, però no m'ho crec.
4: Et dono la mà.
0: Que fort. Pues escolta, això és molt fàcil. O sigui, tu quan surtis d'aquí...
1: És molt fàcil, un moment, no, perquè estem parlant d'una persona que té parella. Vull dir que això també s'ha d'abordar amb parella.
0: Espera, un moment, és molt fàcil. Agafes la teva parella, la convences, i te'n vas al Training Pedralbes a donar una volta. Fins, s'ha acabat, és molt fàcil.
4: Què és el Training Pedralbes?
0: Pues un club liberal que hi ha aquí a Barcelona.
3: No m'estranya que no hagis fet sexe grup, si no saps què és el Training Pedralbes.
0: Hi ha una piscina meravellosa, tu entres... Després, si tu que ets potser, anava a dir, més pijo o tal, te'n pots anar cap al Ops, que és més pijo, i llavors té una terrassa, una piscina exterior, ara que encara fa bon temps. Escolta,
4: ha dit Training Pedralbes i Ops. Això m'ho he d'apuntar.
0: Pots anar vestit, ningú t'obliga a fer res, pots fer sexe només amb la teva parella, pots no fer sexe, pots prendre't un gin tònic, pots escoltar música. Simplement és un lloc que si algú et dona rotllo, doncs et pots acostar, tocar i poden passar coses.
4: I tu hi has anat?
0: Sí.
4: I què, hi és guai?
0: Molt.
4: I vas fer coses?
0: Faig coses.
4: Fas coses.
0: I he anat moltes vegades. Sí, sí.
1: Clar, no, però...
0: I anat moltes vegades.
1: Però de debò que és una conversa que m'interessa, sobretot tenint en compte que tu portes molt...
0: I m'agrada molt el que has dit, naturalitzem les coses.
1: Pere, t'has pres dos cafès avui, un moment.
0: Un.
1: Anava a dir-te que m'interessa el debat, perquè segurament molta gent a casa li ha passat el mateix. Tu ets una persona que porta molt de temps amb la teva parella. Llavors, no sé si és una cosa que havíeu parlat, segurament des d'un inici, no? Perquè com es construïen les relacions fa temps, segurament no era sobre aquests ciments, no? Llavors, en quin moment obriu el meló i com ho feu? O si ho has fet i si ho has parlat amb ella?
4: Doncs mira, passen els anys i te n'adones que es tracta d'anar buscant al·licients, no? Vull dir, és inevitable que... Pues jo què sé, pues que el sexe que tu puguis tenir amb una persona quan no és el mateix que tens quan fa 13 anys que estàs amb ella que quan fa 6 mesos, no? I això ho vaig parlar amb la meva parella, sí, i és una via que estem disposats a explorar.
1: I tu has parlat, de fet, més d'una ocasió de la crisi de la mitjana edat, no? De...
4: Sí.
1: No sé si dels 40, dels 40 llargs...
4: Sí, bueno, jo en tinc 46, sí, a mi m'ha agafat la crisi als 45, una mica. Bueno, crisi... Aquella situació en la que comences per primera vegada la teva vida, t'adones que fas balanç, no? I de dir, ostres...
0: Home, que no has fet coses tu, com per... Ja. Vamos, tu ja podries retirar-te. També és veritat, i perdona que entri i faci un apunt, tu ets una persona coneguda, i jo entenc que això també fa una mica de cosa.
4: Ja. A mi em cuiveix parlar d'aquest tipus
0: això,
4: de locals.
0: Això ho entenc, clar. Que tu vas allà i tot et coneix. Però també hi ha altres alternatives, hi ha webs, hi ha llocs on tu pots entrar en grups liberals...
4: Pues mira, ja, això...
0: Jo pot ser la teva parella, que això és xulo.
4: Això ho experimentaré.
3: Mira, pots fer una cosa, tornant a l'inici del programa, si han fet una festa només per gent alta, sexe en grup només per famosos.
0: Exacte.
1: Mira. Sí, una orgia VIP, estaria bé.
3: L'orgia premium.
1: Òbviament, Manu, una de les coses que tu et va fer saltar més a la fama encara va ser el teu pas per Operación Triunfo, allò ja va acabar de fer-te explotar, i tu els explicaves als companys del Llapis de Memòria fa un temps que entrar allà a l'acadèmia va ser l'últim consell que et va donar el teu pare.
4: Sí, és veritat. Sí, sí, és així. El meu pare, mira, d'aquí 5 dies farà 25 anys que va morir. I sí, ell va morir el 6 d'octubre de 2001, i Operación Triunfo començava el 21 o 22 d'aquell mes, no? 21-22 d'octubre va ser quan va arrencar OT. De fet, ara farà 25 anys d'aquell primer OT. I sí, jo el recordo perfectament. Hauria de ser el mes d'agost o així, que va ser quan em vaig trobar la Nina, i la Nina em va dir, ostres, Manu, estem pensant en tu per fer un programa, tal, que serà un programa de música, hi haurà unes gales, Televisió Espanyola, i aleshores jo en aquell moment... Clar, estem parlant de l'any 2001, pensava, música, gala, Televisió Espanyola, m'imaginava el José Luis Moreno amb les plumes, allà fent el Noche de Fiesta, i no tenia ni idea de què era allò, i recordo proposar-li al meu pare, dir-li, papi, tio, m'han proposat això, què faig? I em va dir, això agafa-ho, que t'anirà bé.
1: Tu has estat molt malalt últimament, vas passar una pulmonia...
4: Joder,
1: fa poc.
4: Una pneumonia, però xunga, eh? Molt xunga.
1: Què vol dir molt xunga? Pues que has estat ingressat i tot.
4: Vaig estar 7 dies a la UCI, sí. I quasi m'intuben. Vaig arribar molt al límit.
3: No m'estranya, sí. Que ara vulguis fer sexe en grup. No, gràcies. Si has vist al final, dius, hòstia, has de fer coses, nen.
1: Clar, però imagina't una pneumonia que ja és xunga en qualsevol persona, però en els que fem servir la veu per treballar encara pitjor.
4: Sí, la veritat és que va ser molt desagradable. A més, vaig tenir el que anomenen una pneumonia bilateral atípica.
1: Hòstia. Mira, d'això en vam fer un màster en la pandèmia, segurament, no?
4: Pues sí. I la típica és precisament la que es manifesta amb uns símptomes que no tenen res a veure amb una pneumonia. I aleshores a mi em va enganxar això a Menorca, que vaig anar a veure l'Àngel, que estava de vacances a Menorca el mes de maig. El vaig anar a veure un cap de setmana. De cop i volta vaig passar una nit allà a casa seva de diarrees, de no poder dormir, bueno, fatal. Em van portar a l'Hospital de Mahó. I a l'Hospital de Mahó, com que jo em van veure amb diarrees i coses, no em van fer una placa de tòrax.
1: Clar.
4: I vaig estar 2 dies ingressat a l'Hospital de Mahó, i jo tenia febres altíssimes que no baixaven, i vaig dir, tios, jo me'n vaig al Vall d'Hebron. Vaig agafar un bitllet, vaig demanar l'alta voluntària, me'n vaig anar a Barcelona, vaig trucar a ma mare, i ma mare, al Valle ja! I vaig anar al Vall d'Hebron, i de cop i volta, en el trajecte de casa meva al Vall d'Hebron, va ser quan vaig començar a... que no podia.
1: Quin horror.
4: I em van veure entrar per allà, em van entrar directe, i em van intubar, i vaig dir, va ser una merda.
1: Però ara ja estàs aquí.
4: Ara ja està,
1: afortunadament.
4: Ara ja està, vas tenir una recuperació miraculosa, em va dir la doctora.
1: Tu ets badaloní.
4: D'adopció.
1: D'adopció, però fa molts anys que vius allà.
4: Ja fa 7 anys, sí.
1: Ahir teníem una badalonina també aquí al programa.
4: Sí.
1: Que casualment, la Núria Casas, que col·labora en aquest programa,
4: sí.
1: Casualment ens va parlar de tu sense saber que tu venies avui aquí.
4: Què dius?
1: I ens va explicar aquesta anècdota.
4: Ai, mare.
2: I amb un altre ex, saps com vaig acabar?
4: Espera.
2: Dedicant-li una cançó en acústic, en directe, del Manu Guix.
0: En sèrio?
1: Però te la va cantar amb el Manu Guix?
2: El Manu Guix em va tancar el seu estudi només per tocar-me aquesta cançó amb la meva exparella i amb mi.
1: diu que va venir a demanar-t'ho. Era un intent d'ella de reconquistar la seva parella del moment.
4: I no va funcionar.
1: I no va funcionar.
4: Vaya merda, tio.
1: No sé si recordes el moment.
4: Pues la veritat és que no, però això va ser el meu estudi de Badalona o el de Barcelona?
1: De Badalona.
4: De Badalona.
1: N'haureu de tornar a parlar, ja li direm. Hòstia, a la casa.
0: A veure si hauràs fet sexe en grup i no te'n recordes.
3: Sí, a veure si tot memòria. Això són les seqüeles de l'aeromonia.
4: Ai,
3: bueno.
4: Mare, jo no sé.
1: Ens has parlat abans del Llàcer. Trobes a faltar fer d'aviador?
4: Sí, molt. La veritat és que sí, trobo a faltar molt fer d'aviador, el que passa que per compromisos professionals és una cosa que he hagut de deixar de banda. Però bueno, ja tornaré en algun moment, suposo, o no. Ja, no ho sé, afortunadament el Petit Príncep, si alguna cosa ens demostra, és que és un èxit, i sigui qui sigui, i ho faci qui ho faci, i que té una vida llarguíssima. De fet, aquest any, el 5 de desembre, comencem la 13a temporada, ja.
1: Que es diu ràpid.
4: Que es diu ràpid. I, de fet, aquest diumenge, el dia 4 d'octubre, s'estrena a Holanda.
1: A Holanda, el Petit
4: Holanda.
1: Príncep.
4: Hem portat el nostre Petit Príncep cap allà, amb una companyia d'allà, que estarà fent gira per tota Holanda. Vull dir que...
1: Que això deu ser una màquina de fer calés.
4: Bueno...
3: Estem aquí al de sempre, que no es parla.
1: No, vull dir...
3: Que
1: molt bé.
4: Ens ha anat molt bé. Ens va molt bé, sí, la veritat és que ens va molt bé.
1: I que duri.
4: I el que és meravellós és que sempre, cada temporada és millor que l'anterior. Sempre, sempre, sempre.
1: Tu sempre has apostat per fer música en català. Això t'ha tancat portes?
4: No sé si me les ha tancat, jo crec... Bueno, no ho sé, me les he tancat jo, però voluntàriament, no? És a dir, jo crec que en el moment que fas música en català és evident que estàs renunciant d'alguna manera a fer música, a poder presentar-la i a poder tocar doncs per tot Espanya, per exemple, no? Però a mi és una cosa que no m'ha interessat mai, no he tingut mai aquesta ambició.
1: Per què?
4: Perquè el meu projecte artístic, com a Manu Guix, que treu discos i fa gires, no és la meva prioritat. Saps què vull dir?
1: Però segurament arribaries més lluny, encara.
4: És possible, però no ho necessito. És a dir, jo no tinc ambicions artístiques. Jo tinc ambicions vitals. És a dir, la meva ambició, o el que jo espero, o el que per mi és el meu èxit, i per això em considero un triomfador, és que jo vull viure fent música. Faig un apunt. Jo vull viure de puta mare fent música. I això ja ho estic aconseguint. I no em fa falta haver d'agafar avions i anar-me'n a tocar a Màlaga i dormir en hotels i passar-me 3 setmanes fora de casa. I és una cosa que no em cal, afortunadament. Jo faig 50 o 60 concerts l'any, només a Catalunya. I només amb això ja podria viure perfectament. I no necessito més.
1: No necessites sortir del teu ecosistema.
4: No, tot... i a part de que a nivell artístic a mi compondre en castellà no em surt, és a dir, em resulta postís. Jo parlo català i jo visc en català.
0: Però escolta, encara que cantis en català, no et demanen bolos a fora?
4: Pues mira, ara faré un bolo a Manacor.
0: Vale.
1: Que allà parla
4: Andorra.
1: Català.
0: Però a Espanya no? No et truquen?
1: A llocs on parlen
0: castellà demanen... m'estranya, perquè si cantessis en anglès segurament... Vull dir... És curiós, no, això de l'idioma, el català?
4: Sí, hi hauria opció d'anar al Casal Català de Madrid... I
0: no, però no Casal Català, vull dir, igual que...
1: A tu no et volen perquè cantes en català?
0: És que flipo una mica per això que acabes de dir.
4: Bueno, però és el que passa, eh?
0: Passa això, eh? Sí, vull dir, si parles anglès, vull dir, a Madrid van molts cantants que no parlen espanyol.
1: Però això és catalanofòbia, d'alguna manera.
0: Total.
4: Bueno, però és que això és el que es viu avui en dia. Vull dir que no, que no passa res, no?
0: Però vull dir que tu, que has fet moltes coses en canals espanyols i tal, vull dir, podria haver-hi molta gent castellanoparlant fan de la teva música catalana.
4: Sí, però si mires el meu Instagram, que tinc 250.000 seguidors, cada vegada que penjo un post presentant una cançó meva en català o anunciant un concert meu en català, hi ha molts comentaris en català no m'interessa. Canta en castellano, que t'entenderemos todos. Sí, però bueno, no passa res, hi ha gent que ho entén així.
0: Curiós.
1: Escolteu, Manu Guix, ha estat un plaer. Recordeu que si el voleu escoltar, a Galàxies, el proper 24 d'octubre, a la Sala Apolo, concert del Manu Guix.
4: Ara, el 24 d'Apolo, eh?
1: A dins del programa del Festival Empremtes.
4: 24 d'octubre a l'Apolo serà un concert èpic, eh?
1: I després, a Catalunya.
4: I a Catalunya. I en català.
3: I després del concert...
1: Qui sap?
4: Lo que surta. Potser anem a l'Ops.
0: S'ha quedat el nom, molt bé.
4: Home,
1: molt bé. L'ha gravat aquí. Imma Sus, Santi Jiménez, gràcies a vosaltres també, estimats. Fins la setmana que ve.
4: Adéu.

0: tret de sortir d'aquest debat culinari que tenim cada dijous a aquesta hora, que ens porta, ens torna avui a l'escena d'una mítica pel·lícula que tots coneixeu.
1: Carlota preciosa, ¿qué hay de cenar?
2: Oh, le va a encantar la especialidad del chef, cangrejos rellenos.
3: ¡Súbalo! ¡Olvidé un cangrejo! ¡Sacamos! ¿Cómo es que yo pude olvidar cocinar este lindo ejemplar? ¡Lo relleno de pan! ¡No le duele, lo sé! ¡Ya que vivo, por suerte, no es! ¡Y la hora llegó de poner!
0: És el Sebastián, el cranc de la sirenita escapant del cuiner francès del vaixell que el vol posar en el plat de marisc, Arnau, Teje.
4: Sí, avui no sé si és bona o mala notícia que ara la que t'explicaré, per alguns segur que sí, per alguns altres que no, perquè crec que d'això precisament anirà el debat, però t'hem d'explicar que Galícia s'està quedant sense un dels seus tresors, que és el marisc.
0: Ah.
4: Està caient en picat per l'escalfament del mar.
5: Ho escoltàvem ahir a la ventana, que l'augment de temperatura del mar ha reduït dràsticament espècies com la cloïssa o l'escopinya. El 2015, fa 10 anys, se'n comercialitzaven gairebé 8.000 tones. El 2025, la xifra no va arribar a les 4.000, per tant, la meitat. Espècies com la cloïssa o l'escopinya han patit caigudes del 90% i del 80%.
4: Per la gent que li agrada el marisc és una putada, però hi ha un dels nostres chefs que, escolta, tampoc deixarà de dormir per les nits perquè directament ens va dir: el marisc està sobrevalorat.
5: I per això aquest serà el debat d'avui, que canviarem la mecànica. Primer que es baragin i després minut de glòria.
0: Clar, com són els debats
5: electorals. A l'Uso.
0: Qui és el que diu que el marisc està sobrevalorat?
6: Jo confesso, és a dir, ja sé que és un unpopular opinion, que diuen en anglès, que vol dir és una opinió que em portarà molta cua, però jo considero que el marisc, disculpeu-me, està sobrevalorat precisament amb literalment la paraula. És massa car per al que és.
0: Ja. Jo tinc una persona, o sigui, propera que sempre diu massa feina per tan poc premi després, que sempre, bueno, et quedes amb gana menjant marisc.
6: Massa feina de menjar, no de cuinar, perquè de cuinar no és res, ja. Però de menjar sí, perquè has d'estar... Jo me'n recordo com una tortura la primera vegada que em van convidar els meus sogres a dinar a casa seva, i com a gran festa em van fer un centollo,
5: un bou de mar.
7: M'encanta.
6: I vaig estar allà 3 hores rascant amb una gana, que jo tenia 20 anys i clar, el que volia eren uns espaguetis per començar a frenar aquell ardor, aquella mena de bèstia que portava dintre, que era la gana, i on allà traient, rascant durant 20 minuts, perquè al final fa una muntanyeta de no res. Llavors, quan jo dic que està molt sobrevalorat, em refereixo literalment, i per altra, també socialment. Ja sé que estic fent ja el meu minut de glòria, però bueno, és igual, tot va barrejat. Socialment, per què? Perquè un dels seus valors és el preu, és l'exclusivitat. Si ara hi ha la meitat de marisc a Galícia, això provocarà encara més desig, o sigui, és com una cosa d'exclusivitat. I per tant, tu no menges marisc perquè t'entusiasmi, només perquè t'entusiasmi el seu gust. Jo dic que jo respecto molt la gent que menja sushi amb torrijas, vull dir, allà si se'ls fa una bola. Això no ens ficarem. Contra gustos no hi ha nada escrito, diuen en castellà, que és una dita molt ben feta. Però no, el mengen sobretot per ensenyar que el mengen. Ja acabo, perquè si no, això ja és el minut de glòria, perquè després què diré?
7: Yo es que te estaba escuchando y pienso. Realmente la exclusividad ahora mismo con lo que viene del mar es prácticamente todo. Ya no hay los mismos jureles. Yo, por ejemplo, jurel, que es un producto muy poco valorado.
0: ¿Qué es un jurel?
7: Un jurel.
6: Surell. Surell. O surell, peix blau. Uh-huh. Una cosa extraordinariamente
7: exquisita.
6: Bona.
7: Yo compraba jureles de mig kilo, set cents, casi kilo. No existeixen mai.
6: Costa molt de trobar, això és veritat, perquè l'any passat volia fer unes receptes,
7: doncs,
6: i em van costar i vaig dir, deu ser avui, però si tu dius això és que...
7: Escolta, Ada,
6: crònic.
7: No te'n vagis per les rames,
6: bueno,
7: per les branques.
6: T'estic defensant, aquí estic donant suport, tio.
7: Al final, l'argument de la manca de producte per fer un mes desitjat...
6: Aquí, és veritat.
7: Error.
6: És veritat.
7: Jo crec que no, val? Crec que no, perquè estem fotuts. Una cosa que m'agrada és escoltar que la solució a que el marisc no desaparegui a Galícia està en les nostres mans. No és que s'acabi perquè estem collint molt, no. se acaba, porque tenemos un calentamiento climático, que hay una pandilla de borregos que niegan totalmente. Esto ya podríamos estar hablando horas. Pero está en nuestras manos conseguir que ese marisco vuelva a ser abundante.
0: ¿Vos sí?
7: Jo crec que sí.
0: Com? Jo estic frenant a l'escalfament global?
6: No, estic en aquesta línia, perquè una manera d'aturar o de reduir l'escalfament global és una manera, una de les solucions, sí? N'hi ha moltes, però està en el nostre cistell. O sigui, tu, si omples amb producte de proximitat, tens molt menys impacte mediambiental. O sigui, generes... I, per tant, si tothom, en comptes d'esmorzar cada dia, esmorzar, dinar i sopar al bocat, com has vist i coneixes, i hi ha gent que cada dia esmorza una torrada amb el bocat, tal qual, doncs si en comptes d'això doncs menges préssecs d'aquí, bueno, és a dir, yeah. No vull allargar-me, però és això, no? O sigui, tu el que poses en el teu cistell té un impacte directe i un impacte indirecte, que és la reducció de l'escalfament global, o sigui, del canvi climàtic. I tu dius, home, el meu préssec què farà? Però el préssec de tots, diguéssim, doncs genera un impacte.
7: Val. Una altra cosa important. La forma en la que se consume el marisco. Hay ciertos mariscos que congelados están impecables. ¿Qué conseguimos con eso? No hi haurà malbaratament alimentari, perquè es conserven molt més temps, el preu s'estabilitza.
0: Per exemple, quins?
7: Les gambes.
6: La majoria.
7: Tot el que són de...
6: Crustacis.
7: Sí, pot ser que els cloïsses, musclos, etc, no tant.
0: Val.
7: Però sí, gambes, escamarlans, bogavantes, crancs...
0: O sigui, que no ens ha de fer mania això de comprar unes gambes congelades ni uns escamarlans congelats.
7: Si són bones, són bones. Si congeles merda, descongeles merda. Si congeles algú bo i lo fas bé, descongeles algú bo.
0: Ja.
7: I això és una llei i hi ha molts bons congelats a tot arreu. I això baixa el preu i es fa menys impossible. I també una altra cosa. Musclos! Parla'm dels musclos! Oh, musclos, no valen res, estan sobrevalorats. Això és marisc.
6: Ara. I estan aquí els del Delta, que són boníssims.
7: Doncs?
6: Bueno, escolta...
7: Estàs tirant pedres a sobre del
6: escolta,
7: teu...
6: Escolta, no hi ha res, blanc i negre, no comencem
0: clar,
6: ara...
0: No som, aquí no som talibans.
6: Escolta,
0: no som
6: una cosa, no. És que veiem, Pablo, bases de la història, del nostre debat.
7: Que ricos sí. Els musclos, més cabells.
6: Tot té fuites, tot té històries. Sí. A mi em vols fer posar els ulls com xirivites, allò que... Dóna'm unes gambes. És que em moro. Uns musclos, els trobo extraordinaris. No me'n menjaria cada dia, potser, però els trobo boníssims, i sobretot encara més perquè passen per mi per la mirada de la proximitat, perquè aquí se'n fan molts,
7: sí,
6: igual que se'n fan moltes ostres. Dóna'm unes ostres, em deixaràs blanc, em deixaràs així. Com...
0: Aquí se'n fan d'ostres? Aquí?
6: Sí,
0: ah, sí?
6: Sí, sí, al Delta de l'Ebre se'n fan boníssimes, a l'Ampolla, a Ametlla, boníssimes. Però em dones unes ostres i jo em quedaré... Bueno, és com si m'hagués menjat qualsevol cosa. No.
0: I sobretot què hi ha per dinar, no? És que no em treu la
7: ella
0: gana.
7: Ella parla d'entipar-se.
0: No, és que no em treu la gana.
6: Perquè hem vingut aquí a debatre i no...
0: Em treu la gana el pa que suco a la sal, el suquet
7: doncs
0: que ha quedat de les gambes.
7: Doncs xurros amb callos. Si el que teniu és gana, xurros amb callos.
6: Tenim gana, per sort. La gana no la perdem, perquè la gana és la millor salsa, això d'entrada. Però després dir-te una cosa. Com que això és un debat i hem vingut aquí a discutir-nos una mica, encara que ens estimem molt. El congelat sí, és veritat, el congelat és extraordinari, et facilita molt les coses, evita el malbaratament alimentari, equilibra preus, democratitza el marisc i a més està congelat a alta mar i per tant manté totes les qualitats i el sabor, és millor un bon congelat que un mal fresc, això sempre. Val? Un fresc que ha voltat, que ha rondat, que fa dies, això és fatal. Sobretot parlant de marisc, que té una caducitat molt curta i una de... Vale. Però, clar, el congelat, amb l'excusa del congelat, et ve de més lluny el marisc. Perquè quants llamàntols canadencs hem menjat a la nostra vida?
7: Jo prefereixo això, si està congelat.
6: No, perquè si t'he parlat de que les coses de lluny perquè, no les volem...
7: No, hi ha un problema, és amb el fresc. El fresc ha de viatjar en avió, en sistemes de transport que són molt menys eficients que un vaixell amb tones i tones i tones i tones, que és molt menys malo que, o portar, si no hi ha aquí, jo entenc que es pot portar. El que no entenc és que és... és voy a hablar en castellano, porque
6: la Mercè
7: i todo, i tengo...
6: Si no, s'està posant molt
7: escolta,
6: crític,
7: escolta, escolta, vostè. Escolta, vostè. Que pepinos españoles y holandeses se crucen en la frontera en Francia. Eso sí que es un heavy.
6: Cogombres y tomàquets choquen, ho explicava.
7: Nosotros nos comemos los holandeses y allí se comen los españoles. Bueno, ¿qué coño nos está pasando?
6: No, qué va. Lo pitjor del cas és que els holandesos es mengen els seus, ¿vale? I nosaltres enviem més amunt, o sigui, no hi ha un intercanvi. És veritat que els holandesos es mengen els nostres perquè tenen més bon gust. També.
7: Home, és que arriben les són de plàstic i els mengem
6: nosaltres. El preu arriben a Holanda i els clients holandesos es mengen els tomàquets bons i a nosaltres ens envien les seves boles de billar.
7: Total, la bola 7.
6: Perquè ens hi deixem les dents i la il·lusió. Bueno, la qüestió és que podem tornar al marís? Perquè m'he despistat.
0: Tornem al marís, que estàvem parlant dels descongelats. Jo afegeixo...
6: Un altre dia parlarem de tomàquets.
0: Ara anireu al minut d'or, però jo afegeixo un element aquí, que és que al final, i lliga amb el que comentàvem al principi, consumir peix i consumir peix bo s'ha convertit... al final és com poder tenir un pis últimament, que... impossible, no?
6: Mare llavors, meva, Marina, quin meló acabes d'obrir, perquè això no és veritat. No, això és demagògia pura.
0: Val?
6: Tu que vaig a brellar, no amb la Marina.
0: Clar, no, que està bé que et barallis a mi. Està bé que et barallis a mi, sobretot si és per portar-me a la contrària amb una cosa que jo em trobo al mercat cada dia.
6: No, senyor. Et trobes preus altíssims de peixos que hem estandarditzat.
0: Ja.
6: D'un catàleg de peixos estàndard.
0: Perquè no sabem comprar peix.
6: Perquè tenim por i perquè el peix d'aquí, petit, petit o gros, però que no...
7: Que les pelaies...
6: El sorell, sí. Aquestes coses que es pesquen aquí.
7: Com es diu?
6: Les sardines,
7: la sarda,
6: jo què sé,
7: també,
6: igual,
7: la,
6: moltes... El peix limó...
7: El barat, mira quin nom, barat.
6: El barat, sí, cada vegada és més car, per això, però no. El peix, no, és veritat, però perquè nosaltres no deixem entrar, només deixem entrar una selecció de peixos, i per tant en el mercat ja només trobem aquest catàleg, perquè és el catàleg que compra el peixater, perquè el peixater també ha de comprar.
7: Clar. No, i és oferta demanda també.
6: No és de barca el seu peix, o sigui, no és un pescador, és un peixater, i el peixater compra, i per tant només compra el que sap que vendrà.
7: Clar.
6: I si sap que el catàleg, i llavors s'està fent un cercle viciós que no trenquem.
7: El pescador...
6: És un peix que es mossega.
7: Com es diu pescador en català?
5: Pescador.
7: El pescador... agafa el que li compra el peixater i el peixater ven el que li demana la gent.
0: Per això al final, és que recordo una conversa que teníem amb la Maria Nicolau fa molts mesos enrere, que parlant dels tomàquets, justament, i de la part activa que podem fer cadascun de nosaltres a l'hora d'anar a comprar, no? Si tu compres tomàquet quan no és època de tomàquets, al final te'ls seguiran portant i te'ls portaran donents.
7: Però també...
6: Però saps, la història és, perdona, és que qui té el poder de la clau del canvi som els consumidors. I això no ho sabem, ni ho exercim. El que passa és que ens domina la manca de temps, la mandra, el desconeixement, la por... Són diverses coses que també es conflueixen en aquest cistell per tal de que al final només hi càpiga i entri allò estàndard o allò que a nosaltres ens
7: comporta. No, però això també jo no estic d'acord. És romantitzar el tema del menjar i la compra, perquè hi ha penya que no té diners per comprar. Directament, porque está tot caríssim. És una autèntica locura. No se puede vivir en Barcelona porque hay unos pisos que valen la hostia. La gente llega a fin de mes así y acaban comprando en el supermercado pollo de mierda inflado con no se sabe qué porque lo pueden comprar a 6 euros el kilo. Porque un pollo decente lo tienen que pagar a 16. ¿Por qué? Porque es lo que vale. Y no les llega la pasta. Entonces, al final, también hay una parte aquí... Perdón, esto me he enfadado contigo.
6: No,
7: me enfado en general.
6: No,
7: me enfado porque realmente
6: aquí,
7: somos una élite de privilegiados con todo esto. Y los cocineros, en cierta medida, también tenemos acceso a un producto. Pero, en general, la cosa está muy jodida. La gente no tiene dinero para comprar y no tiene dinero para acceder a producto de calidad y tiene que acabar comprando el tomate de mierda que viene de Holanda, que es como una bola de billar, que lo venden en el Mercadona... a 7 euros el kilo. Luego está otra cosa que se llama el IPOD, que es el índice de precios origen-destino, que es lo que le pagan a los agricultores y lo que chupan todos los intermediarios antes de que llegue a nosotros. El sistema está tan hecho mierda...
6: I perdona, Pablo, i de quan més lluny, més intermediaris, també t'ho dic, que per tant, hem de... No, jo només et dic que evidentment, no es pot aquí generalitzar, no, valga'm Déu, no pots oblidar totes les bosses de gent que no hi arriba i que ho passen molt malament. Només faltaria això, les polítiques públiques n'han de ser molt conscients i és responsabilitat de les administracions vetllar per el dret a l'alimentació, que a més és un dret fonamental de les Nacions Unides. O sigui que les administracions són les responsables de vetllar per aquest dret a l'alimentació, per tant, de fer les polítiques per tal de que ens arribi i hi hagi accés a tothom. Però el consumidor, sovint, ens oblidem de que nosaltres som els que tenim el poder, perquè si nosaltres no demanem al sistema alimentari, que és la cadena de valor, mai es mobilitzarà. Perquè el més important per la cadena de valor, el sistema alimentari, no és l'aliment, sinó el client. El client demana, jo li porto.
7: Sí, es como la Navidad, que ciertamente el marisco se paga a unos precios de tres pares de narices.
6: Hem de tornar al marisco.
0: No, amb el que esteu dient, escolta'm, si s'aguanta congelat, millor comprar-lo un mes abans i te'l congeles, no?
7: És el que dic, que és més sostenible a dins de la insostenibilitat de certes coses, és més sostenible el congelat, 100%.
6: Congelat alta mar. I si no, congelat ràpidament, amb garanties, a casa nostra.
7: Que també,
6: congelat directament a casa nostra.
0: Ens queden tres minutets llargs i com que és un minut de glòria que passa cadascú, jo crec que més o menys ja ho tenim quadrat. Va, vinga, qui comença? Espera, qui comença?
6: No, mana tu, perquè si no això no ens aclarim.
0: Vinga, va, Gipsy.
7: Vale, començo jo, perquè si no l'Ada es menja els tres minuts, eh?
6: Aviam.
7: Val. Jo et diré, musclos. Què passa amb els musclos? Els musclos, tu has dit que els musclos, les ostres, oh, m'agraden, m'encanten, oi, si em menjo una gamba... Doncs què dius ara? Que no, que està sobrevalorat. No, no està sobrevalorat. Lo que passa que estàs confundiendo sabor, delicadeza, sutileza, aroma, con llenar el bandullo. No puedes comparar un churro con callos con la delicadeza de una gamba o la finura de una ostra o lo increíble de un musclo del delta. Ada, lo siento, pero hoy estás equivocada.
6: Bueno, no, probablement...
0: Molt bé. No has consumit ni el minut sencer.
6: Probablement estic equivocada, però...
7: Veus, ja agafa el minut.
0: Espera.
6: No has acabat el ring.
0: Comença el teu minut.
6: Gràcies. O sigui, aviam, el meu minut és més llarg. Jo, per beneficiar els productors locals, el que calgui, fins i tot em menjo nostre, que no em diu res. Vaja. I t'estic parlant que el meu és una opinió, un popular opinion, ho sé, tindré gent en contra. Però jo estic convençuda que la majoria de gent que posa una mariscada a la taula no ho fa tant per al gust, sinó per poder dir que pot posar aquesta mariscada a la taula. Està parlant a través de la mariscada, està dient, jo puc o jo t'estimo molt. I, per tant, no és una qüestió de sabor, no és una qüestió d'aliment, sinó és una qüestió d'ostentació o de mostrar estima o el que sigui. Jo t'haig de dir una cosa. Quin és el meu record de la infància que més m'agrada? Recordar com el meu pare arrencava les lapes de les roques de la platja de Sant Vicenç de Montalt i me les donava a mi.
7: Marisc.
6: Per això t'ho dic. Això, menjat a peu de platja, si es considera les garotes un marisc, es consideren...
7: Marisc.
6: Això m'agrada. Tot el que sigui experiència i agafar del mar, menjar-t'ho, compartir a peu de platja, ara, fer-me importar unes nècores o una cabra de mar de Galícia.
0: El meu pare em pescava de nècores, jo recordo, al Maresme.
6: Vale, el teu pare...
0: En el seu moment,
6: ens la fèiem importar, aquelles nècores, no sé què, o aquella cabra de mar, i estar-te 3 hores per una cosa que està desarrelada, que no té cap... que costa una fortuna, i que, a més, a mi, sincerament, no em satisfà ni, com has dit això, ni la panxa...
7: El bandullo.
6: Ni el sabor, perquè el trobo àtun. Ara t'haig de dir que el pollastre amb gambes o els mars i muntanyes són deliciosos, sempre que hi hagi pollastre.
7: I una cosa molt important. Después de toda esta peleita que hemos tenido y tal, lo más importante, creo, y para mí, y se queda eso, para mí, muy importante, es que hay mucha gente que no puede llegar a tener comida en la mesa o que le cuesta mucho. Como también toda la situación que hay ahora con el desalojamiento de esta mujer, todo este nos está quedando un mundo de mierda. Pongámosle ojo a esto.
8: rebobinem aquí Catalunya.
9: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Albert Bermúdez, què tal? Bon dia.
10: Què passa? Com estem?

0: és la setmana que té tota Catalunya marcada a l'agenda.
1: T'ho has fet venir bé, eh?
0: M'ho he fet venir molt bé.
1: Per surfar ja l'onada, les oques grasses.
0: Jo sóc un dels que, evidentment, serà dels... a un dels dies.
1: O calivers.
0: I tant, i dels que va aconseguir, per sort, entrades per un dels dies, perquè va ser, recordem, aquella setmana, eh? Recordem, ara ja fa més d'un any, quan van sortir les entrades, la llau que hi va haver que van omplir 4 estadis olímpics, que això no ho ha fet mai ningú.
1: I què sent algú que va lluitar tant per aconseguir les entrades quan ha vist que fa poc han sortit més a la venda?
0: Ho sabíem, perquè estava claríssim que hi havia hagut revendes, estava claríssim que hi havia hagut moltes cosetes, i llavors a mi em va fer molta gràcia que Oques Grasses fes el que va fer, que és dir, doncs ara rebentarem i omplirem 4 estadis olímpics i la gent tindrà entrada i no haurà d'anar a comprar les entrades a 600 euros, cosa que em sembla tremendo per part seva.
1: I t'han inspirat els Oques Grasses per portar-nos
0: sí,
1: què?
0: Sí, a més, aquesta cançó per mi és de les que té més energia, és una de les que, a més, tot i que sigui de les bones del cartell, diguéssim, és de les que per mi més desapercebudes passa, perquè és d'un disc en què també hi ha altres cançons molt bones, que si La gent que estimo va rebentar més que aquesta del mateix disc, i després que si Sort de tu... Que... I per mi aquesta mereix una mica més de posar-li el focus, perquè és un tros de tema que no vegis. I, clar, evidentment, doncs, se n'han fet una pila de versions. Per exemple, remixos a lo dur. Anem-hi.

0: és d'aquestes que està amb el pitch cap amunt, diguéssim, allò, una mica aguda. Sí, però això es veu que es porta molt, el TikTok.
1: I accelerada, a veure.
0: I, a més, accelerada, això es porta molt ara. I si el cor diu que vols, jo passo tot, qui sóc jo per dir-li que no? Això es porta molt últimament,
1: clar, és el que té la nostra vida, el nostre dia a dia, escoltar els àudios de WhatsApp
0: tot
1: per
0: ràpid.
1: Dos.
0: És un, exacte, és un àudio de WhatsApp.
1: Tot acostumat. Quan parles amb una persona que portes molt de temps parlant per WhatsApp per àudios i parles normal, dius, ui, què li passa?
0: Però a TikTok, lamento informar-vos, boomers de Catalunya, que a dia d'avui ja tot es consumeix així, és una llàstima, és una llàstima. Seguim, va, que una versió una mica més tranquil·la, com la que va fer en el seu moment el Miquel Abres.

0: Sergio Dalmeja.
1: Sí, sí, Miquel Abras, jo crec que és el anava a dir el Sergio Dalma català, però clar, Sergio Dalma ja és català.
0: Sí.
1: Per tant, no podríem dir-ho. Seguim, perquè a més aquesta cançó, com ja tots els mites catalans, s'ha versionat a Eufòria, aquest és Lizan.

0: gràcia també per l'accent, que tots aquests els accents de l'Ebre, de Ponent, sempre sumen.
1: No sé per què, però sempre Rodríguez, sumen.
0: Sí, sí, bueno, s'ha d'anar fent la pilota sempre que es pugui. Però és una cançó que musicalment és molt bonica i, clar, evidentment, les corals de Catalunya se n'aprofiten.

0: I direu, per què trio jo aquesta cançó? Doncs perquè és una cançó que queda bé amb absolutament tot. I és de veritat que la instrumental té una força brutal i doncs avui, com fem de tant en tant, doncs vull fer-vos jugar al joc d'endevinar quina és la cançó que hi poso per sobre de la base d'Elefants o Casagrasses.
1: Vinga, va.
0: Per tant, aquí que comenci, que soni o Casagrasses. I anireu sentint per sobre que, evidentment, la lletra no és la que canta el Josep Montero, sinó que van sonant coses.

0: Sembra fitxa en aquest fan.
1: Sí.
0: Tot això és la base de la cançó
1: de
0: Loques Grasses.
1: La fans Loques Grasses, sempre.

0: Meravellós que ens hagis posat els Guns N' Roses amb l'Stevie Wonder, amb els Killers. T'ha faltat alguna espanyolada. Et poso el repte per la setmana que ve.
1: Pensarem en espanyolades.
0: Albert Bermúnez, gràcies.
1: Que vagi molt bé.
2: Rebobinem aquí a Catalunya.
3: Aquí Barcelona, amb Joan Tejedor.
4: Bon dia, benvinguts al Rebobinem, l'Aquí Barcelona d'aquest dilluns festiu, 12 d'octubre. Dimecres passat, dia 7, va fer 3 mesos exactes de l'esvoranc del Putxet provocat per les obres del metro de l'L9. Vam sortir a fer aquesta passejada que ara recuperem pel barri, per saber com estan les 18 famílies que encara viuen en hotels, les que han pogut tornar a uns edificis que pateixen soroll, pols i encara els surten esquerdes a dia d'avui, i uns comerços que, encara que han pogut reobrir, no han recuperat la facturació i viuen amb els crèdits de l'Institut Català de Finances que després els restaran de les indemnitzacions.
5: Sortim dels ferrocarrils i la banda sonora del Putxet és aquesta. I això que hi ha uns elements de protecció damunt de la maquinària que rebaixen el soroll en 63 decibels, gràcies a que un boi arquitecte ho va demanar. Avui fa 3 mesos de l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet. L'epicentre va ser la pizzeria Verona, quan el seu gerent, el Domingo, va aixecar la persiana al matí del 7 de juliol i es va trobar que se li havien enfonsat el lavabo i part del pati interior. Ens ha dit que el trobaríem just davant del restaurant, i allà el veig, mirant les obres. Encara diu que no sap si li va bé o malament, però està envoltat de veïns que li donen ànims, copets a l'esquena, i li pregunten que quan tornarà a obrir i que com pot ser que després de 3 mesos encara estiguin abocant ciment. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás?
6: Bien, bueno, ahí poco a poco. Esta noche no he dormido mucho, pero bueno, ahí, bueno...
5: ¿Ya sabes qué pasó aquí?
6: Bueno, no, todavía no. Estamos esperando que no lo digan, que todavía no lo han dicho.
5: ¿Por qué?
6: No lo sé, porque están esperando a... El otro día comentaban que próximamente nos dirán exactamente por qué ha venido el fallo, pero de momento no lo han dicho.
5: ¿Cómo recuerdas aquel día que tú llegas, abres la persiana, entras dentro y te encuentras el socavón?
6: Pues hombre, la verdad es que ha sido... Porque cuando veo la luz pensé que había dejado la puerta atrás abierta y bueno, ha sido un día de un momento ahí de mucha tensión. Pero bueno, al final contento en ese momento, porque vi que nadie se había hecho daño, entonces para mí lo más importante, las personas.
5: ¿Te esperabas que dentro de 3 meses estaríamos tú y yo aquí apoyados en una valla mirando todavía la obra?
6: No, la verdad es que no. Esperaba que, bueno, que se iban a hacer los lavabos y nada, 20 días.
5: Y llevamos 90.
6: Llevamos 90, sí, sí.
5: ¿Y te han dicho si falta mucho?
6: Bueno, las noticias que habían dicho que sí para primeros de año, pero bueno, no lo sé, porque tampoco entiendo que ellos... También se encuentran cosas que no esperaban por ahí debajo, no sabemos realmente lo que hay.
5: ¿Por qué tú puedes ir entrando a ver cómo evoluciona la obra, a ver qué hay dentro?
6: Ahora últimamente no, podía, pero ahora desde que se han ido los bomberos, que le decías a ellos si te acompañaban, pues era fácil. Ahora es, de momento no he vuelto a entrar, desde que hay que llamar a los bomberos y pedir hora y todo eso, no he vuelto a entrar. Pero bueno, tampoco en principio no tengo nada que hacer.
5: Tú en aquel momento me acuerdo que dijiste... Que no nos abandonen. ¿Sientes que os han abandonado?
6: No, tampoco. Lo que pasa que pues a veces yo más que tema la gestión esta del papeleo es lo que veo que es demasiado un poquito. Pero bueno, abandonado, no. Yo creo que tampoco quieren abandonarnos, creo que no.
5: Porque claro, mucha gente que nos escucha ahora se puede estar preguntando, pero 3 meses con el negocio cerrado, ¿esta gente de qué vive?
6: Bueno, no nos están... Yo hice un ERTE, lo cual no estaba de acuerdo porque al equipo le iban a pagar el 70 o 75%, no me acuerdo, le iban a pagar a lo mejor el día 10, iban a consumir paro y a mí todo eso no me gusta, ni hacerlo ni que me lo hagan a mí si se puede. Y entonces le dije a la Generalitat y me dijo que sí, que no había ningún problema, que no los pusieran ERTE y entonces con el crédito del ICF se están pagando, que espero que no me equivoque porque bueno, al final no deja de ser un crédito. Espero que al final esté bien.
5: El ICF es el Institut Català de Finances, basa a base de créditos.
6: Es un crédito que nos dieron, que hicimos unas previsiones durante para un año. Entonces tú presentas la factura y ellos te van pagando. Excepto el último crédito que lo pedí después del día 7, porque si no la cuenta quedaba mal. Y esto dicen que como lo he pedido después, que no me entra. Lo pedí a lo mejor el 23, no recuerdo el día ahora. Porque claro, venían impuestos y venía la seguridad social y bueno, y los negocios van justos, porque si va sobra no tienes que pedir, desde luego. Han dicho que me van a ayudar, pero no, que lo están estudiando, pero no, estoy esperando todo el día mirando por el teléfono, pero no me suena, no me llaman.
5: Me has dicho antes que no has dormido bien, ¿por qué?
6: No sé, no lo sé, a lo mejor es por esto, no lo sé, no he dormido bien, no. Hay días que me despierto muy pronto y bueno, me cuesta dormir.
5: ¿Te ha afectado mucho la salud, a ti y a tu familia?
6: Sí que me ha afectado, sí. Pero bueno, aquí lo llevando como se pueda, pero me ha afectado, no duermo igual.
1: Lo que sí que veo es que vamos hablando y van pasando vecinos, te van tocando la espalda, te van dando una caricia, el apoyo del barrio, ¿lo vas notando?
6: Buah, esto es impresionante, para esto sí que no hay palabras, un 10. Me siento muy querido, mucho, mucho.
1: Todos te preguntan si volverás a abrir.
6: Sí, poco a poco, bueno, vamos viendo poco a poco y bueno, algo habrá que hacer. Ya veremos, no lo sé.
1: Domingo, ánimo, gracias.
6: Gracias, muchas gracias a vosotros por ayudarnos, gracias.
4: Deixem Teodora a la Madrid, al carrer de la Pizzeria Verona, fem la volta al mercat per evitar el tall de la vorera i poder arribar a Rubinstein i ens trobem la Miren, veïna d'una de les finques que encara no han autoritzat a tornar a casa. Són gairebé una vintena de famílies a sota el seu bloc i encara la tuneladora i allà van trobar-hi un segon esboranc, que qui sap si va ser el primer, però el van veure després. Els veïns han preferit que els faci de portaveu després de posar diverses idees en comú. Què tal, Miren, com vas?
7: Estic bé. Bé, més o menys bé.
4: On vas? D'on vens?
7: Mira, vinc d'una botiga que és la Masné, que és una de les afectades, ha pogut obrir el negoci, no li va gaire bé, però bueno, això estic intentant ajudant-lo a mida que puc. També li he portat uns rellotges en el rellotger que s'ha hagut de desplaçar, té un altre local que no passa tant la gent, i li he portat dos rellotges a una amiga meva que els havia heredat i que em va comentar que no li anava bé i li dic, deixa que li portin el rellotger.
4: Tens 5 minuts i fem un cafè?
7: I tant,
4: mira, seguim aquí.
7: I tant, amb molt de gust, sí.
4: I com estàs, Miren? On vius ara?
7: Estic regular, a moments una miqueta millor. He fet una decisió de deixar l'hotel perquè no podia viure allà i m'he fet un planning d'anar a viure a casa d'amics i parents.
4: Perquè tu ets del...
7: Té un calendari.
4: Del bloc que sereu els últims a tornar a casa.
7: Exactament.
4: Per tant, portes 3 mesos sense viure a casa teva i ets de les que van rellotjar en un hotel. De seguida o van trigar una mica a rellotjar-vos?
7: Bueno, van trigar 4 dies, eh? 4 nits de desesperació bastant absoluta, eh? M'assembla que no tenien gaire clar. Vam haver de demanar-ho. Primer ens deien que fos el nostre seguro, que truguéssim el nostre seguro per rellotjar-nos. O sigui, realment una cosa molt desagradable, fins que vam dir no. Aquí es fa al revés, sou vosaltres que ens doneu a on dormir, a on dinar, on sopar, on esmorzar i on ens rentem la roba. Només faltaria. Llavors es van posar les piles i van començar a donar hotels i solucions, més o menys, sí.
4: Més o menys què vol dir? Com ha funcionat això dels hotels? Perquè, clar, tu has marxat.
7: L'hotel que em van donar al principi era molt petit. Jo sóc una persona que fa ioga, no cabia a l'habitació per fer ioga. Vaig estar insistint que em canviessin per poder tenir una miqueta d'espai per fer ioga. M'han canviat en un altre hotel. Jo no vull parlar malament dels hotels perquè s'han portat divinament i són molt comprensius amb nosaltres. Però som nosaltres els que no podem viure en un hotel. És molt, molt desagradable. No pots fer la teva vida. És absolutament impossible fer la vida en un hotel. Tens horaris que complir, tens una dieta que està establerta, un puesto on has de dinar, que en el meu cas és un sòtano, que està molt bé, ho han decorat molt maco, però jo sóc una persona que necessito llum natural. Són moltes dificultats. Rentar la roba és una altra, és complicat. Rebre familiars, fer d'àvia. M'agradaria tant reproduir el model que tenia la meva mare i la meva àvia, de fer caseta, de tenir aquell complement dels pares, aquelles àvies que tenen un espai com de més tranquil·litat, que cuinen d'una manera. No és el mateix, no.
4: Saps quan podràs fer-ho, això, a casa teva, un altre cop?
7: Uf, oficialment diuen que febrer. Jo em preparo per un temps molt més llarg. Jo veig una muntanya fins a arribar a casa meva i a jutjar pels altres que ja els hi han dit que poden entrar i que molts han sortit o no han entrat per les condicions, doncs jo m'hi faig un càlcul que el febrer tampoc serà el moment d'entrar a casa.
4: Tu has pogut entrar a casa teva aquests mesos?
7: Jo entro amb moltíssima discreció i entro per agafar alguna cosa que necessito. Clar, pensa que vam sortir un dia per l'altre i que ens van dir, agafeu l'essencial. L'essencial, el ple mes de juliol, és una cosa. De mica en mica vas sentint que necessites una miqueta més de coses. Aquella pomadeta que no sé què, para i pensa, són moltes, no? Un canvi de pijama.
4: Un jerseiet.
7: Un jerseiet, ara que canvia el temps. No tenia paraigües, no tenia chubasquero. És que tantes cosetes.
4: Per entrar a casa és veritat que heu de demanar hora amb els bombers i que us acompanyin, o com ho feu això ara?
7: Ha canviat. Abans ho teníem els bombers aquí 24 hores del dia, podies venir, entraves amb un bomber sempre acompanyat i tal. Després això ja va canviar, que havíem de demanar que vinguessin els bombers i des del divendres passat, l'última reunió que no és divendres passat, sinó l'anterior, ens varen dir que havíem de trucar en aquest telèfon d'atenció amb un dia d'antelació i que ens obre el mestre d'obres. Jo això no ho entenc, ni jo ni parlo amb veu dels veïns. No ho entenem gaire. I a més, qui és aquest mestre d'obra? Quina responsabilitat, quina formació té per pujar els pisos? No acabem d'entendre aquest canvi. No l'entenem.
5: Us sentiu ben acompanyats per les administracions en aquest procés?
7: És que ha sigut difícil de gestionar, però ha hagut temps per organitzar-lo una miqueta més. Ens sentim acompanyats? No, ens sentim molt desemparats. Ens sentim que ens tracten una miqueta com si fóssim, no sé, com si no tinguéssim la capacitat d'entendre certes coses. És com si estiguéssim demanant constantment alguna cosa per entrar a casa meva, justificar per què he d'entrar, no sé, un hotel aquest, per què no? Com si estiguéssim lluitant per una sobrevivència. Es fa molt incòmodo. Això, afegit a que no dormim bé, no menges el que tu vols, no en els horaris que d'això, no pots, la teva vida social ha canviat. No sé, la meva vida la veig com molt truncadeta.
5: Perquè confieu en les obres que ja estan fent?
7: Jo? Ni una mica. Tant ciment, és que no ho entenc gaire. No ho entenem. I a més tenim molt poca transparència. Ben bé, només ens diuen això. Estem injectant ciment, estem enfortint. Vale, molt bé, enfortint. Però el ciment no farà tan bé que el terra sigui poc permeable? Hi han hagut molts aiguats. I hi ha un pis que ha tingut molta aigua dintre. He fet una foto del meu pati interior, que és al costat d'on va caure el Verona, que és que semblava una piscina. Hi ha hagut humitats. Llavors, vale, sembla una solució, però no sé si gaire bona, és que no sé. Hi ha conseqüències, crec jo.
5: Perquè tu el teu pis, quan hi has entrat, com l'has vist?
7: Jo el meu pis, estic a dalt de tot, no tinc a ningú a dalt, veig esquerdes i algunes que van apareixent. Clar, tampoc tinc manera de veure quines sí, quines no. És que fins i tot aquesta poca autonomia tenim, entens? Algú ve i fa fotos i tal, però nosaltres no podem. Però alguna més gran sí que l'he vist. I algú m'ha dit que havia una esquerda que la tenia localitzada, ha vist com havia crescut i que ho sap.
5: M'has dit abans que alguns dels que havien pogut tornar a casa han decidit que aquí no s'hi pot viure.
7: Això de dir que ja han pogut tornar, sí, però no han tornat, i això que se sàpiga, sobretot els que donem a la part on s'estan fent les actuacions. I sí, ara tu sents soroll? Pues fa uns dies molt més soroll. Hi ha veïns, no dels evacuats, sinó gent que està visquent davant, que han demanat que si segueixi un protocol d'ensorrament

0: Sí.
1: Molts m'han dit també que la nit no dormen bé, i no és pel soroll.
0: No és per al soroll, és per la situació d'angoixa que tenim. Jo mateixa estic prenent pastilles, mai a la meva vida he pres pastilles. Estic amb un psicòleg, m'han suggerit que sortís de l'hotel, que busqués doncs, cases d'amics que puc anar a temporadetes una miqueta llargues. No és agradable, tampoc he de demanar-li a ningú, però per mi és millor que un hotel. No només jo no dormo bé, és que no conec a ningú que no estigui angoixat. I conec molta gent que ha pres pastilles i que no dormo una nit sencera.
1: Tu tens la sort de tenir una salut física i mental fortes, però clar, no vull pensar en veïns doncs, que tinguin algun tipus de diagnòstic de salut mental o qualsevol altre tipus de diagnòstic mèdic que tingui unes necessitats especials.
0: Que hi són i que no els podràs entrevistar perquè no volen sortir, però que entre nosaltres la xarxa de veïns els coneixen. Sabem gent que està amb càncer terminal, gent gran que s'ha envellit, se senten que ja la seva vida ja no podrà tornar a ser la mateixa, que tenen por de cuinar, que tenen por de sortir al carrer. O sigui, hi ha gent que m'ha dit això. Imagineu-vos com estem. Hi ha una persona que es vol vendre el pis, el volia vendre, estava ja fent tràmits i aquesta persona necessita aquests diners. Tots tenen conseqüències. La que llogava pisos i se li ha anat un llogater, doncs també té conseqüències. El que estava amb una hipoteca i no té un llogater, doncs té conseqüències, que hi ha molta casuística.
1: Miren, gràcies per asseure't a fer aquest cafè, deixo seguir la ruta.
0: Gràcies, Joan.
1: El cafè ens ha servit al Miguel al cafè restaurant Sant Gervasi, que és al carrer al darrere i comunica pel pati interior amb la zona zero de les obres del Verona. Abans de pagar, traiem el cap al pati interior, on hi veiem sobretot ciment i aigua, i quan tornem a la caixa aprofitem per saludar-lo. Hola, Miguel, com va?
2: Hola, bé, treballant una mica.
1: Tu que pots, no?
2: Sí, dues setmanes vam estar tancats. Sí, sí, les primeres dues setmanes que vam poder obrir, més o menys, però al setembre s'ha notat molt.
1: El teu pati interior dona a la pizzeria Verona, compartiu pràcticament pati interior, que és on es va descobrir el primer forat. Què vas pensar quan vas veure s'ha quedat a metres de casa?
2: Bueno, o sea, primer, alivio, no?, perquè no estava enganxat a la nostra banda, però, clar, espantat, no?, de dir, i si demà acaba una, es fa més gran el forat o algo, el susto del primer dia, i ara, bueno, tranquil, perquè estan injectant tant de ciment i tal, que jo crec que això està reforçat ja, aquest terra.
1: Sí, ara faltarà que et fotin una escala de piscina, no?, perquè això quan plou, com ha plogut aquests dies, deu quedar...
2: Sí, això, bueno, a veure com acaba la cosa, però, clar, aquí han de fer desaigües, han de sanejar tot això, perquè han fotut... El meu pati ha pujat com 50-60 centímetres d'alçada, de ciment que han ficat, i, clar, ara l'aigua no surt per arreu. L'altre dia hi havia com 50-60 centímetres d'aigua.
1: Déu-n'hi-do, ara, aquí dintre és un refugi, perquè fora el soroll de les obres, tu, això suposo que ho notes tu, ho noten els veïns, ho noten tothom.
2: Sí, nosaltres, quan estan treballant aquí, jo arribo cap aquí a les 6:15, 6:30 del matí i molts dies estan treballant que ja sento el soroll des d'aquí dintre sense obrir darrere. I molts cops tanquem o les noies de la cuina han de tancar la cuina perquè si no senten tota l'estona el soroll, el fum, quan tenien un generador, el fum també tota l'estona ensumant el fum. I ara em sembla que els hi toca als veïns de Teodora de Madrid que ho tenen allà. Realment és fastidiós.
1: Gràcies, Miguel.
2: Moltes gràcies.
1: Just al costat del bar del Miguel, gairebé a la cantonada amb Rubinstein, hi ha la primera botiga d'on venia la Miren, la Masné, i aprofitem per conèixer la Cristina. Hola, Cristina, com va?
3: Bueno, una miqueta encara preocupada, amoïnada, podent obrir, però malament, perquè les ventes, doncs, la veritat, no són el que eren des d'aquest obert. Un 70% menys que l'any passat.
1: Tu, tot i que pots obrir, tens dret a accedir a ajudes o préstecs de l'Institut Català de Finances?
3: Bueno, préstec, sí, evidentment és un préstec condicionat a futures indemnitzacions. Per tant, tot el que jo ara he demanat o he presentat com a factura d'un lloguer o d'una compra d'un proveïdor, doncs això s'haurà de descomptar, segons ell, de les futures indemnitzacions. I, per tant, és un préstec. Per tant, si la indemnització queda per sota del que m'han donat, s'haurà de tornar, segons ells.
1: O sigui, et pots sortir a pagar, l'esvoranc?
3: Sí, sí, em pots sortir a pagar, tal qual.
1: Anava a preguntar si et sents acompanyada per les institucions com toca, però...
3: Les institucions, res, perquè hi ha despeses que per ells no han sigut elegibles, com les nòmines de molts autònoms, que ens ho diuen que ho estan treballant, que ens diuen alguna cosa, però és que portem 3 mesos sense cobrar un sou, els que treballem i som titulars d'un negoci. Per tant, això, home, jo crec que després de 3 mesos ja s'hauria d'haver donat una resposta i una solució. Ens donen llargues, com sempre.
1: L'edifici bé? T'ha sortit alguna esquerda, alguna humitat?
3: Bueno, humitats hem tingut moltes al sòtano, els vam haver de reformar nosaltres, perquè encara estic esperant a la Generalitat, i per altra banda hi ha una esquerda que era petita i cada cop es va fent més gran. Ja té, doncs, quasi 2 dits d'amplada.
1: A dia d'avui es va obrint encara, eh?
3: Sí, es va obrint aquesta esquerda.
1: No et fa por?
3: Una miqueta. En teoria crec que tot està bé i tot està segur, però al 100% no tinc les garanties, evidentment.
1: Cristina, gràcies.
3: Gràcies.

0: Un relat similar al de la Cristina ens el poden fer a l'Òptica, la rellotgeria del costat del Verona, que s'ha traslladat tres carrers més amunt, i tants altres comerços. Sobreviuen, tant els que segueixen tancats com els que han reobert després de l'estiu, però no han recuperat el volum de negoci, amb el préstec de l'Institut Català de Finances per cobrir despeses com el lloguer del local o pagar proveïdors, i que se'l restarà de la indemnització que puguin arribar a cobrar. Creuen els dits per, com a mínim, cobrir-lo. Quan ja tornem als ferrocarrils per tornar, encara ens trobem la Carme, que té un pis i regenta el negoci d'un pàrquing a la zona zero. Hola, Carme, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Doncs bé, però molt cansada, emprenyada i esperant doncs, que algun dia s'acabi tot aquest malson, que semblava al principi que eren un parell de setmanes, segons ens van dir, i ara doncs, ja portem més de 3 mesos amb aquesta situació insuportable, però sobretot per la gran descoordinació que hi ha hagut a tots nivells.
0: Tu aquí al barri tens un pis i tens un pàrquing. Ara parlaves de l'urgència, de que semblava que serien pocs dies. És a dir, no tens una plaça, tens un negoci d'aparcaments. Què hi ha ara mateix al teu pàrquing?
1: Amb els treballs que van començar a fer a partir del 12 d'agost, han, diguéssim, destrossat tot el pàrquing perquè són, segons diuen, actuacions d'emergència per provar d'esmenar el segon esvorant que va haver-hi a Rubinstein 2. És a dir, des del 12 d'agost la meva propietat privada està ocupada, o sigui, està confiscada per aquestes actuacions d'emergència per injectar ciment i fer treballs de micropilotatge i esmenar, sobretot l'esvoranc, segons em van dir, de Rubinstein 2, i després per fer treballs d'assentament del propi edifici.
0: És a dir, van demanar l'espai perquè per ubicació era ideal per poder accedir a les zones on s'havien de treballar.
1: Sí, perquè segons ells no es podia fer des de la paret més propera a Rubinstein 2 perquè no tenien el marge suficient, per la inclinació suficient per poder posar aquella mena de bazoques que posen, que injecten a través de la paret, i per això havia de ser des del meu pàrquing, però és que ens ho van dir 6 dies abans. El 6 d'agost vam tenir una reunió amb els dos interlocutors d'infraestructures de la Generalitat, més el director d'obra de Comsa i dos enginyers més, i ens van comunicar un dijous, el dia 6 d'agost, que havien de començar de manera urgent aquests treballs des de la meva propietat, i ens van urgir de tal manera que havíem de buidar les dues plantes del pàrquing de manera immediata, amb la majoria dels meus clients de vacances, amb diferents casuístiques, clients que tenia fora de Catalunya, fora d'Espanya, d'altres clients que venien 2 dies després i que agafaven un avió i ja se n'anaven i no tornaven fins setembre, i en 6 dies vam aconseguir doncs, que no hi hagués cap client aparcat a baix del pàrquing perquè ells poguessin començar aquestes feines que havien de fer-se de manera urgent.
0: I ara aquests clients teus estan recol·locats?
1: Aquests clients meus, quan ens van comunicar que s'havia de buidar el pàrquing, 6 d'agost, Infraestructures no ens va donar cap pàrquing alternatiu per reubicar aquests clients. No va ser fins diumenge 9 d'agost, a les 10 del matí, que ens van reubicar els cotxes al pàrquing de la plaça del Mercat de Joaquim Folguera i les motos al pàrquing BSM de la Bonanova, de la plaça de la Bonanova. Per part dels clients de motos, aquesta opció era més que evident que no era vàlida. És un pàrquing, el de la Bonanova, que està molt lluny d'on viuen. Aquest pàrquing alternatiu que m'oferia Infraestructures, que em va oferir Infraestructures, no és vàlid. L'endemà ja vaig començar a sol·licitar els primers trasllats de clients que es començaven a queixar. Vaig anar enviant correus electrònics als interlocutors d'Infraestructures sense tenir cap resposta concreta. Ells em anaven dient, estem insistint, estem buscant aparcaments per la zona més a la vora, però no els trobem. A mi se m'han anat produint baixes. Aleshores, a finals d'agost, els hi vam dir que nosaltres, o sigui jo i el meu marit, que m'ha ajudat, buscaríem pàrquings alternatius i que posteriorment els repercutiríem la factura amb ells a la UT. Perquè és que si no els meus clients s'anaven. Jo em poso al seu lloc i faria el mateix. O sigui, de pàrquings n'hi ha, només s'han de buscar. I els clients de cotxe, en quant a la ubicació, cap problema, perfecte, però un grapat d'incidents. La càmera no llegia correctament les matrícules dels cotxes, perquè jo després, posteriorment, vaig haver de baixar, com que Infraestructures no em donava resposta, vaig haver de baixar a parlar amb el responsable del pàrquing per preguntar per què tenia els meus clients que em trucaven tirats a la rampa del pàrquing dient que no podien entrar, i era perquè no s'havia entrat correctament les dades dels meus clients a la seva base de dades.
0: És que del teu discurs trec la mateixa conclusió dels altres comerciants als que he escoltat, que és que sembla que sentiu que heu de pidolar solucions sense que qui us les ha donat tingui en compte que és qui us ha creat el problema.
1: Torno altre cop al dia que ens van comunicar que s'havia d'ocupar el pàrquing, que nosaltres som persones que procurem facilitar la feina i la vida als altres. Clar, si ens haguéssim negat, haguessin hagut d'entrar en un ordre judicial, perquè és una propietat privada. I des del principi del sinistre, clar, són moltíssimes coses les que et comentaria, el pàrquing s'ha pretès fer servir com camp pixa, o sigui, allà doncs, hem de fer els treballs, o sigui, com si no fos una propietat privada i com si no fos un negoci. I sense cap mena de respecte pels temps, per les circumstàncies dels clients, ni per nosaltres. És a dir, jo estic molt enutjada i molt farta de que aquesta gestió, o sigui, no es fa peu de carrer, no es fa peu d'obra. Des dels despatxos, tot això no es pot arreglar. Hi ha coses de sentit comú, com per exemple l'última que ha passat ben fresca, que és d'ahir, quan la meva llogatera m'ha comunicat que el seu pis està ple d'aigua, perquè hi ha hagut una filtració del pis del costat que li ha provocat que se li hagi aixecat tot el parquet. La setmana passada, amb les pluges del 29 de setembre, jo vaig enviar un e-mail al meu interlocutor d'infraestructures comunicant que a sobre de la porta del meu pàrquing estava rajant aigua que provenia de la vertical del pati de l'entresol. Sospitava que, com que fa 3 mesos que no hi viu ningú a l'edifici, els embornals, els patis, s'han anat embussant i, com que ningú no fa el manteniment, doncs per aquest motiu es filtrava l'aigua. Jo ho vaig comunicar l'endemà i per part d'infraestructures vaig rebre un e-mail on m'asseguraven que l'embornal s'havia netejat i que ho revisarien. Aquest cap de setmana que va caure aquest aiguat, vaig baixar personalment al pàrquing i vam veure com l'aigua seguia rajant per sobre de la porta del pàrquing. Perquè han anat escopetada de lladre. És la sensació que ens dona a tots els veïns. És a dir, el sinistre no l'hem provocat nosaltres. Nosaltres som les víctimes i som els afectats. Per tant, ells tampoc no l'han provocat, això no ho vol ningú, però ells són els responsables de donar-nos a nosaltres solucions i de preveure la possibilitat de que surtin tots els problemes que han anat sortint. El que no pot ser és que siguem els afectats els que quan surt el problema els hi comuniquem i ells aleshores facin veure que actuïn, perquè tampoc no actuen. És a dir, no hi ha hagut cap previsió de res. I per la meva experiència, cap resolució, un cop jo els hi he traslladat el grapat de problemes que he tingut des del dia 7 de juliol.
0: Entenc, Carme, que és un procés desgastant. Anirem venint al barri a veure com us aneu refent de tot plegat. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Tant els comerciants com els veïns diuen sentir-se com si haguessin de pitular solucions a qui en realitat els ha creat el problema. I les cares reflecteixen el desgast d'una burocràcia farragosa i el desànim de les respostes que reben a cada reunió amb l'administració. Després de 3 mesos acumulen més dubtes que respostes i els costa fer sentir les seves demandes per sobre del soroll de les obres. Per això molts dels veïns s'han unit en una demanda col·lectiva que porta l'advocada Carmen Pérez Pozo, que ja va representar els veïns del Carmel en l'Esboranc de fa 20 anys. Hola, Carmen, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal, cómo esteu?
0: Què demanen exactament els veïns en aquesta demanda col·lectiva?
2: Demanem les tres situacions que s'han donat. En primer lloc, els danys emergents, els danys físics, com deia la Carme fa una estona. Després, els danys econòmics, els danys personals, l'afecció de que hi hagi malalties o que hi hagi l'ansietat està donant molts expedients clínics perquè tothom té aquesta ansietat i no és el mateix una setmana que 3 mesos i encara no sabem quan acabarà, no? I per una altra banda, el lucro cesante, que es diu en castellà, i és la pèrdua de negoci i la pèrdua de valor dels immobles. Aleshores, ja hem fet 2 reunions amb la Generalitat.
0: I què tal s'hi posen?
2: I ara, bueno, s'hi posen lent, ens escolten, encara no ens han dit ni que sí ni que no. En principi estava aprovat doncs, contractar un enginyer per part nostra i que ells el paguessin, ho han acceptat i aleshores ara amb la ho contractarem en la plataforma perquè aquest enginyer, que és professor de la UPC, doncs faci un informe d'idoneïtat de les solucions que estan donant i almenys tenia aquesta seguretat de que el que estan fent ho estan fent de manera raonable. I per una altra banda, nosaltres el que estem fent és ara començarem a negociar, a analitzar les pèrdues de cada un dels negocis per començar a fer números i començar les indemnitzacions.
0: Clar, perquè ens deia la Cristina, que era una de les comerciants, que si després la indemnització és més baixa que el préstec que ha demanat l'Institut Català de Finances, em surt a pagar l'Esboranc. Això bueno, és plausible o és una reducció a l'absurd que li vaig fer jo en el moment d'entrevistar-la?
2: No, la veritat és que nosaltres el que pretenem és precisament que no sigui això. Tampoc serà que toqui la loteria, perquè la veritat és que jo tots els comerciants i propietaris de negoci i d'immobles els he dit que heu de pensar les solucions que heu de prendre ara, les heu de fer en modo empresario, no en modo víctima. És a dir, la indemnització t'ha d'ajudar a que tot això doncs, no hagis perdut diners, però no et farà ric. Aleshores, i que la empresa continuï. Doncs hi haurà clients que decideixen que deixo el local i me'n vaig a un altre, o ja ho han fet, o ja estan començant a treballar en un altre de manera paral·lela, perquè els necessiten continuar l'activitat i, a més, seguir tenint clients, no? Aleshores, però això és un estudi personalitzat, és a dir, les pèrdues de la joieria no és el mateix d'un pàrquing, no és el mateix del dentista, i en cada cas s'ha de plantejar justificar totes les despeses, però a més hi haurà unes altres indemnitzacions que no seran justificables. És a dir, com justifiques tota l'ansietat i la pèrdua de clients que tindrem d'aquí 3 anys, no?
0: No, això serà...
2: I aquest és el nostre treball.
0: Sens dubte, això serà també una qüestió important. Doncs ho seguirem de ben a prop, Carmen. Gràcies per agafar-nos la trucada i seguirem de prop aquest cas, que clar, havien de ser 3 setmanes i anem pels 3 mesos.
2: Moltes gràcies.
0: Fins aquí el Rebobinem d'avui. Ara arriba el Cartanyà per rebobinar una mica més amb el Ja som aquí i demà tornem a ple rendiment amb l'Aquí al complet. Que acabeu de passar un bon dilluns.
3: Vinga, va, que ara vaig jo. Doca, oca i tiro perquè em toca.
4: Les cantarelles als jocs te les saps de memòria. Però saps també que si has finançat un servei, com un tractament dental o un curs, i te'l deixen de prestar, tens dret a recuperar les quantitats pagades? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les dites que recordes des de sempre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
5: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
6: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
7: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: Ciutadans de Catalunya.
2: Ja som aquí.
0: Jordi Cartanyà.
1: Per Catalunya.
3: Bon dia, Catalunya. Què tal, com estem? Ja som aquí. Però avui no som aquí, perquè hem anat a Saragossa a celebrar la Pilarica, que és 12 d'octubre. Oh, i demà dimarts i 13, compte. Però bé, que nosaltres no siguem aquí no vol dir que no hi siguin alguns dels millors moments del programa. Recuperarem la conversa amb Marc Parejo i Lucía Pemán, dos dels actors del musical que podem veure al Teatre Tívoli fins al 26 de desembre. Sí, el... Mamma mia! També recuperarem la conversa amb en Berto, que reflexiona sobre els mecanismes del seu humor. I amb Marc Tarrida i Alba Pujol ens enfilarem a la Sala Petita del Teatre Nacional, qui fan el Cadell, una obra que aborda la figura de l'hereu, el paper de les dones i una poc impregna tot el que viu i respira i tremola allí. I tancarem amb una de les noves cançons de Sara Roy. Entre tanta merda, que, clar, vist el nom, i tal com està el món ara mateix, jo crec que ja podria ser el nom d'un magazín. Però va, des d'ara i fins a les 12 del migdia, i tornem demà, dimarts i 13. Quina por!
0: Rebobinem.
2: Ja som aquí!
4: No, jo crec que el que parlava abans, fora d'antena, que és que Mamma Mia és una franquícia i arreu del món es fa exactament igual a tots els països, Nova York, Londres, inclús quan es va fer aquí fa anys amb la Nina, és la mateixa versió que pots veure als Estats Units o a Anglaterra. Però aquí van voler fer una nova versió renovada d'escenografia, d'il·luminació, de vestuari, inclús la manera de dirigir, no? Una manera molt naturalista. El Fischer, el Juan Carlos Fischer, que és el director, volia realment actors que tinguessin molta naturalitat per afrontar aquests personatges, i la manera que tenia ell al seu cap de muntar Mamma Mia. Jo crec que tota aquesta combinació ha fet que aquesta versió renovada de Mamma Mia sigui l'èxit que està sent.
3: Naturalitat, no? Les cançons d'Ava ens sonen a tots, això que diem, que venim insistint durant tota aquesta entrevista, aquesta conversa. Com es fa perquè quan les canteu o els personatges les cantin, el públic escolti també allò que està explicant el personatge? És a dir, no allò, una cosa forçada, allò un calçador grindre, estem en un context en el que ara mateix aquesta cançó no hi té res a veure.
4: Bueno, mira, el Sondheim sempre diu que, o deia, que els personatges comencen a cantar quan amb paraules no poden expressar el que senten, no? I jo crec que aquí passa una mica, no? Que estan tan bé fotudes les cançons, que no és allò que dius, hòstia, ara estan parlant d'una escova i si jo tuviera una escova, saps? Aquesta cosa que dius, no, per favor, no.
3: Ara no tocaria.
4: No. Estan molt ben fotudes dintre de la història i bueno, i al final el que dèiem, no? Els hits que són les cançons d'Ava.
3: Quina cançó creieu que dius que està tan ben enganxada en aquesta continuïtat, no?, del que està passant en escena, i de cop i volta entra la cançó i dius, bueno, és que sembla fet expressament la cançó per aquest context i per aquest moment.
4: Sí. Jo crec que totes, no? Totes estan
5: sí,
4: molt
5: totes
4: ben fotudes.
5: Estan, sí.
4: Però tu tens alguna
5: preferida, mi...
3: no? Això anava a dir, és l'esporta a la gallera, eh?
4: Sí.
5: El ganador de Winner Takes It All és una escena del Marc i la dona, y ahí está muy muy bien metida.
4: Sí, lo pide,
5: la escena lo pide.
3: Se está haciendo el ganador encima, ¿eh?
4: Aparte es un muy buen ejemplo, porque es just es quan la dona ja vomita tot el que sent.
5: Sí, és que ja no puc parlar, és que ha de
4: cantar. I ja ha de cantar.
3: The Winner Takes It All, ¿eh? És una meravella. Escolta, tenim 10 minuts pel punt de les 12 del migdia. Lucía, quin és el moment del musical, per no dir número, que et posa més a prova a l'hora de combinar veu, moviment i atenció a aquesta última paraula, que jo crec que deu ser clau, emoció.
5: Bé, pues les dues primeres, moviment i veu, crec que al principi, el Honey Honey, perquè tenim una coreografia bastant energètica i he de cantar, no?, al mateix temps. Doncs és una miqueta difícil com mantenir el nivell de les dues al mateix temps. Després, amb l'emoció... El Sleeping Through My Fingers és una cançó amb la dona. És veritat que jo no he de cantar molt, però hi ha un moment que sí que cantem les dues juntes i estem sempre plorant. I és complicat, no?
3: Com cantes plorant?
5: Bueno, has de respirar.
3: Quan plores se't tanca el coll.
5: No, respires, aprietes i després hay que sacarlo. Però és molt bonito, no? També tenir com esas dues forces que estan ahí luchando.
3: Però si el que us deia abans, interpretar, cantar, ballar, moure's dalt d'un escenari i ara a sobre plorant, jo crec que ja és...
4: Sí, no.
3: Dale, apreta-ho més.
4: Sí, evidentment.
3: El vostre és extraordinari, eh?
6: Físicament heu d'estar en forma, o sí, us toca estar molt en forma, a més.
4: És com, bueno, ara que hem estat de gira un any, arribàvem a qualsevol plaça i el primer que fèiem era buscar un gimnàs, perquè has d'estar també amb el cos preparat, no? Mm-hmm. Per aguantar tantes funcions, divendres i dissabte doble funció, i bueno, pues, al final és com si fossis un esportista d'èlit, pues, al final és una mica això, no?
6: Si se cita, l'hem de posar. És aquí, en Dani Puntí Prats ha estat superàgil. Escolta, la mateixa pregunta que li feia a la Lucía, no? Vull dir, quin és el moment que tu, el musical, et demana més, com a actor, com a cantant, com algú que s'està movent dalt de l'escenari i transmetent emoció?
4: Bueno, hi ha molts moments, però jo estic d'acord amb la Lu que aquest moment en el que la dona li canta el Sam, encara que tota l'escena la porta ella... Mm-hmm. Per mi també és molt, molt emotiu, perquè haig d'aguantar tot el que li voldria dir i bueno, no li puc dir per direcció, perquè s'acabaria la funció, però has d'aguantar mm-hmm. fins al final, no? I és un moment per mi que, hòsties, encara que jo no estigui pues, tan implicat com ella, que està cantant i m'està mm-hmm. cantant tot el que pensa, uau, aguantar això també és...
6: L'has de sostenir emocionalment?
4: Sí. Mm-hmm.
6: No és allò, mentre està tu, bé, un cafè.
4: No, clar, evidentment, no.
5: Es un trabajo en equipo, eh?
4: Has d'estar, i a vegades els silencis en teatre o en cines són també molt, molt complicats.
6: Molt, jo crec que moltíssim, perquè que no semblis un pal, però que no sobreactuïs, cert?
4: Sí, no treguis el foc realment a la persona que s'està deixant la pell, no? Però has d'estar.
6: Mm. Això passa als informatius, quan parla un, l'altre se'l mira.
4: clar.
6: I llavors jo, més cops em quedo mirant el que se l'està mirant per veure què fa més, que no parla el que està. Sóc un friqui. Tenim un missatge d'un oient que us vol fer una proposta pregunta, que és el Llorenç.
7: Hola, bon dia. Sóc en Llorenç de Sant Hipòlit de Voltregà. I respecte a Mamma Mia, Here I Go Again, I Cannot Resist You, no caduca mai aquest musical. Em dona la sensació que no passa mai de moda, que podeu anar estirant el xiclet anys i anys i anys. I llavors la meva pregunta és, us heu replantejat fer com el propi grup ABBA i fer-ho amb hologrames? ABBA a Londres fa un concert amb hologrames. D'aquesta manera, els actors podeu estar a casa... i els directors, i anar cobrant royalties. Idea de negoci.
6: Què us sembla?
4: Home, no ho veig factible, eh? No ho veig
6: passar
4: factible,
6: a ser hologrames, eh?
5: No, a mi m'encanta. No.
6: Com els Jedis quan es moren, no, són un holograma.
5: No, la màgia del directo és
4: sí,
5: que...
6: I l'escenari, eh?
4: Sí. O sigui, jo les vegades que he estat fent televisió, cine, sempre demano que em deixin el meu espai per fer teatre, perquè ho necessito.
6: I cada teatre, cada escenari, cada espai, fa una olor diferent, oi?
5: Sí.
4: Mira, saps una cosa? Jo la meva vocació... actoral, va néixer aquí al Tívoli. Jo amb 9 anys...
6: Amb 9 o 10 anys?
4: 10 anys, no recordo exactament.
6: Fota'm-hi 9, que així ho farem.
4: Sí,
6: 9 anys. Si vols dir 5...
4: Amb
6: 6. O 5,
4: fota'm. Amb 3 anys vaig...
6: De nen Jesús ha acabat de néixer, com els pastorets, ja està, tira.
4: Vaig fer
6: de nen Jesús.
5: Ja marca,
4: vaig fer una funció de teatre aquí amb l'Àngels Sunyalons, que es deia No Memory, mm-hmm. i realment jo era un nen molt petit i els meus pares em van portar a fer un càsting, em van agafar, mm-hmm. perquè jo cantava, tocava el piano i de més, i sempre dic que a mi em portes al Tívoli amb els ulls tancats i només per l'olor sé que estic al Tívoli. Se'm va quedar gravat aquí. Mm. Se'm va quedar gravat l'olor del Tívoli. I, bueno, gràcies a aquell moment em dedico a Septo.
6: Quin és el teatre que si t'hi porten amb els ulls clucs, sí, dius, sóc en aquest teatre, sóc en aquest escenari. Per l'olor, eh?
5: Sí, pues... Per mi, el teatre de... Bueno, jo soc d'Humera, de Madrid, mm-hmm. i el teatre Mira, que és el teatre de Pozuelo de Alarcón, va ser el primer teatre en el que actué, mm-hmm. i pues sí, un poco la misma historia, ¿no? De tener como ese recuerdo de estar ahí de muy pequeña y decir... Es aquí, ¿no?
6: A ver, muy, muy pequeña, que eran 2 años, 3 años, 4 o 5 años. ¿Qué?
5: Sí, un año, ¿no? Sí, el mar...
6: Yo ya estaba a punto de ir con la madre, con tu madre embarazada, pues dando la escenario y ya lo tienes allá gestando.
5: No, 12, algo así.
6: 12 años. Sí, ¿Qué ibas a interpretar allá? ¿Cómo arranca todo
5: esto? Matilda. Sí,
4: el musical, ¿no?
5: Sí, el musical, sí, a la meva escuela de toda la vida d'allí, de Capó, que vas en una familia y...
6: I llavors, el moment en què sentiu... Ja ho sents, dius, és això, vull fer això, sí, em vull dedicar a això, vull dedicar-me a això, vull guanyar la vida fent això.
4: Sí.
6: Va ser llavors, amb 9 anys o...
4: Sí, Ho tenia claríssim, ho tenia claríssim. Jo ja apuntava maneres perquè jo vaig començar a estudiar música i bueno, ja per la meva carrera d'actor era molt a la part amb la meva carrera de músic. He tingut bandes de rock i de més.
6: És tremendo.
4: Però sí, sí, allà va néixer la meva vocació i va ser, bueno, doncs, podríem dir per l'olor del Tivoli.
6: Per l'olor?
4: Sí.
6: Sí. Perfum de Tivoli.
4: Sí, exacte.
6: L'olor
4: sí,
6: de l'escenari.
4: Totalment.
5: El olor d'artistes.
6: Sí, sí, sí. Ha completat l'eslògan. Ha completat l'eslògan. L'olor d'artistes.
4: Que bé, ho hem de patentar, això, eh?
6: Sí, sí, sí. Hòsties. I tu, en quin moment, Lucía, dius...
5: Jo més tard, mira. Sí, perquè crec que tenia una mica de por, no? Perquè és una professió complicada, hem de treballar molt, és molt sacrificada. ¿No? Y yo siempre he sido pues una noia molt estudiosa, l'acadèmico sempre m'ha tirat mucho, i tenir esas notes, però després decidir de ser actriu, pues es una decisión gran, ¿no? Doncs crec que sí, més tard, com con 16, 17...
6: Bueno, bueno.
5: Sí, sí, sí.
4: Hem de dir que pres català per venir a fer la temporada a Barcelona, eh?
5: Sí. És que, és que... Sí, perdó per el meu català.
6: No, perdó res.
4: No,
6: és perdó, increïble. Al contrari, es felicita i s'esperona. Sí,
4: sí. I tant.
6: És una passada. És una passada. Bueno, m'ha entrat des del principi parlant en català i ha hagut un moment, no sé com és, dic, soy de Madrid, bueno, a veure.
4: Sí, sí, sí. No, felicitats.
6: Però quan fa que l'estàs parlant, doncs? O que dius,
5: uns mesos,
6: aprenc...
5: un mes. Sí, sí, vas començar, crec que, com en maio, però després vas parar a l'estiu, perquè el meu professor estava de vacances.
6: I noi!
5: I, sí, sí, i ara retomau.
0: Rebobinem. Ja som aquí!
6: Senyores i senyors, Berto Romero ha tornat al Coliseum a Barcelona, ho ha fet l'1 d'octubre i fins al dia 18 amb Lo Nunca Visto, l'espectacle que va estrenar en aquest mateix teatre el març del 2023 i que 3 anys i mig després entra ja en la seva recta final. No sé, es deia el seu dia 90 minuts de màgia, de música, efectes especials, sorpreses i sobretot, clar, si és Berto Romero és humor. Insistim, al Coliseum fins al 18 d'octubre i abans d'encarar aquestes últimes funcions de la gira, doncs ens atén el Ja Som Aquí. Guaita, què fan abans de sortir de l'escenari?
8: Pa!
6: Pa!
8: Pa! Algo així.
6: Com?
8: Pa!
6: Pa! Berto Romero, pa! Molt bon dia.
9: Bon dia, Jordi. D'on has tret aquest document?
6: De l'entrevista que et va fer el Marc Giró, dos grandes en un mateix estudi, que no havia de passar, no? Doncs amb en Marc Giró li explicaves que amb el teu guitarrista, el Lagarto, havíeu començat a fer aquest so darrere de la cortina a l'escenari abans de començar, perquè, home, si somos del teatro, algo tenemos que hacer antes de salir al públic, ¿no?
9: Clar, és que el Marc Giró també t'apreta perquè expliquis anècdotes i expliquis intimitat i de vegades no les tens. No dic jo que me l'hagi inventat, aquesta, eh? Però, perquè és certa que ho fem. Però dius, de vegades expliques coses que són ben bé bajanades. I és veritat que de vegades, estant darrere la cortina,
6: sí,
9: ens fa com gràcia fer sorolls com nens, a veure si ens escolten de fora.
6: I ho continueu fent? Ho continues fent, això?
9: No.
6: Ja està.
9: Nosaltres, mira, jo soc molt de tradicions i de tonteries, però una estona, fins que se'n passen. Saps allò que diuen? Tu tens alguna rutina abans de sortir
6: no,
9: a escena?
6: No.
9: Doncs mira, de vegades m'agafo una dèria, després la perdo... No.
6: Preparant-me l'entrevista, no. Que l'he preparat, he preparat l'entrevista. M'he trobat amb...
9: T'ho agraeixo molt.
6: Sí, bueno, home, què menys. Escolta, m'he trobat amb el quadre, que el seu dia ja em vau parlar, del quadre del Pere Borrell del Caso, Fugint de la crítica, on es veu aquest noi que sembla estigui sortint literalment dins del quadre. Aquest el vaig descobrir fa molts anys, aquest quadre, perquè és aterrador i alhora fascinant, no? I quan vaig veure el cartell de Lo Nunca Visto amb tu fent pràcticament el mateix, i de fet ho explicaves, que us havíeu inspirat en aquest quadre, vaig pensar, i en aquesta entrevista pensava, bé, doncs, Fugint de la crítica era el nom original del quadre, l'espectacle és Lo Nunca Visto. Has hagut de fugir de la crítica d'aquest espectacle durant aquests 3 anys aproximadament, o la crítica ja no t'importa, no te la pela, diguéssim?
9: No, la crítica m'importa, evidentment. El que passa és que els monologuistes estem en un espai inconcret, estem a la zona fantasma. La crítica
6: sí.
9: no ens considera, vull dir, i a mi em sembla perfecte, perquè si algú hagués de fer una crítica d'un espectacle d'stand-up, doncs haurien de ser especialistes en stand-up. Però és veritat que hi ha un espai aquí una mica inconcret, no?
6: Sí, sí.
9: Perquè els que fem stand-up, o espectacles com el meu, que té una base d'stand-up, i tal, estem treballant als teatres, però els teatres és el lloc de la gent que fa teatre seriós, que és el teatre que sí se li fa, suposadament seriós, el que sí se li fa crítica, i nosaltres estem com allà entremig, i a mi em sembla perfecte, m'encantaria que continués així.
6: Però desconec ara si hi ha uns premis butaques, però recordo fa 2 o 3 anys algun gent de l'stand-up em deia que no hi ha uns premis per nosaltres precisament pel que estàs explicant, però estem en una mena de llim de consideració o reconeixement professional de la gent del teatre en majúscules, absolutament respectable.
9: Sí, és així. Ja et dic que a mi em sembla bé, a mi em sembla perfecte. A no ser que es creés un premi o uns reconeixements per aquesta disciplina, que no és... És diferent a la del teatre. Hi ha un munt de gent, de companys i companyes que estan fent espectacles de stand-up, de comèdia d'aquest gènere... I si algú creés un premi d'aquest tipus, doncs estaria, bueno, estaria bé o malament, o com a tu t'assembli, que s'ho reconegués, i hi hauria d'haver un jurat que fossin professionals d'això. Perquè, mira, a mi em va passar una cosa fa uns anys,
6: sí?
9: Això no ho he explicat mai, però...
6: Hombre, exclusiva!
9: Sí, bueno, tampoc et pensis.
6: Ah,
9: els premis Max de teatre es van posar en contacte amb mi per oferir-me un premi, però clar, no era un premi de teatre, era el premi, es deia Abrazo del Público.
6: Vaya.
9: I era perquè l'espectacle havia tingut molta gent que l'havia vingut a veure, que és
6: sí.
9: Una cosa que encara em passa i que estic superagraït amb el públic, que és el millor que hi ha, això ha dit. Mm-hmm. I llavors, en aquest premi, el que jo optava, suposadament, doncs hi havia espectacles de circ, de disciplines, de dansa, de disciplines molt diverses que no eren ben bé teatre. Mm-hmm. I llavors jo els vaig dir, home, m'estranya aquest premi, perquè, clar, em poseu aquí en una disciplina...
6: Altres,
9: una gent,
6: és altres.
9: Clar, i heu de valorar gent del teatre, jo els vaig dir, molt educadament, i vaig dir, home, si algun dia feu un premi dintre dels Mags o com vulgueu, doncs dedicat a la gent que estem treballant amb això, doncs estaré encantat de participar-hi, però fins aleshores l'abrazo del público ja el tinc, que és que em vingui gent a veure, o sigui que... Sí, sí.
6: 3 anys i mig fent-lo nunca visto. Berto, tens ganes de treure-te'l a l'espectacle o ara que veus que s'acaba, l'estimes més i ja comences a fer el dol? Allò com quan acabava amb batxillerat i dius, bueno, ara me'n vaig a un altre lloc i és l'últim curs, i hòstia, ara em fa com a paneta i tot acabar-lo.
9: Mira, 3 anys que sembla molt, per mi és, cada cop és menys. Jo abans un espectacle el feia durar més. Jo crec que abans tirava 4 o 5 anys.
6: Déu-n'hi-do.
9: I el primer que vaig fer, l'Apoteosis Necia, vaig estar gairebé 10 anys. I anava canviant l'espectacle, però el nom era el mateix. Jo crec que ara la gent se'n cansa abans. També jo tinc la immensa sort de fer espais més grans i ve més gent a veure-ho. Llavors jo crec que...
6: Clar.
9: 3 anys, doncs entre el primer any que estàs encara assentant l'espectacle, el segon ja de fotre-li fort, i el tercer ja d'anar parant, bueno, anar parant, no és que vagis parant, però ja veus el fi, doncs ja està.
6: Sí, sí, sí, sí.
9: I és curiós això, perquè l'espectacle està millor que mai, perquè té un ritme acollonant i tot funciona bé, i tots els acudits estan a lloc, i però clar, tu ja no ets el... La veu de l'espectacle ja no és la teva. Tu ja has canviat i ja no ets... Ja t'has mogut, ja voldries parlar d'unes altres coses...
6: Escolta, quantes sí. oportunitats li dones a un acudit perquè funcioni? Una, dues, cap? O fas allò de mirar-lo abans de sortir i dir-li vamos, chiste, no me falles, jo creo en ti, vamos, vamos. Quantes oportunitats li dones a un acudit?
9: De vegades massa. De vegades un s'encaparra amb un acudit i pensa que és que no l'està tirant bé o que si el fa més ràpid o més curt o més ritme o no sé què, i al final és millor treure'l. Cada cop sóc més immisericorde amb el material.
6: Ah.
9: Abans, sí, abans quan era més jove m'encarinyava més... I ara ja dic, escolta, si no funciona, a cagar la via i el canviem i ja està.
6: Després de més de 20 anys fent comèdia, què et fa més por? Que la gent no rigui o que el públic s'hagi tornat tan previsible que tu pensis, ja sé exactament de què riureu i ja no té aquella gràcia.
9: Doncs pors, jo en tinc moltes, com tothom que es dedica a això, i totes aquestes que has anomenat són vàlides. Tens por que la gent no rigui, tens por que la teva comèdia s'hagi quedat obsoleta, que hagis deixat de tenir gràcia, que els acudits se't facin vells, que envelleixin malament, que un dia el públic vingui i jo què sé...
6: Clar.
9: Pors en tens moltes, però... per mi aquestes pors són precisament el que et fa evolucionar. Si no, si tot això no estigués dintre del procés creatiu, estaries com molt sol, no? Molt segur del que fas. Mm-hmm. I jo no sé exactament tampoc per què funciona. I en la comèdia hi ha una part del per què passa que jo m'estimo més no saber-la molt i no hi reflexiono tampoc excessivament, perquè si penso massa jo crec que de sobte me n'adono que no tinc ni idea del que estic fent.
6: T'hem enxampat treballant en un projecte nou, no volem que ens ho diguis, però potser en la resposta ens ho podries apuntar i per anar tancant l'entrevista, que no et volem agafar més temps, Berto. Sí, en què estàs ficat ara perquè no pares? A, una pel·lícula; B, una sèrie de televisió; C, teatre; o D, el coleccionable Construye tu propio Berto Romero, primera entrega a les ulleres i després de 180 set fascicles, per no passar del tercer ja ho trobarem.
9: No, ho puc dir perfectament.
6: Sí?
9: Estic a la postproducció d'una sèrie que vam rodar aquest estiu, que es diu El Otro Mundo, que és la segona part de L'Otro Lado, que és una sèrie que vaig fer per Movistar Plus.
6: Uh-huh.
9: I també estic en plena promoció de festivals de 5 minuts més, que és una pel·li que vaig escriure el guió, i que vam rodar l'octubre de l'any passat.
6: Sí. Hosti,
9: I aquestes dues coses estan, les estic compaginant amb Cap Nadie Sabe Nada, també,
6: no pareu,
9: que anem fent amb l'Andreu, i amb el teatre ara, i amb la preparació del que faré el teatre l'any que ve. I, collons, m'estic estressant d'explicar-t'ho.
6: No, ja està.
9: Només d'explicar-t'ho m'he posat a suar.
6: Jo he pensat, d'on treu tantes hores? Berto Romero, moltíssimes gràcies per haver estat al Ja Som Aquí.
9: Jordi, un plaer, gràcies.
6: Una abraçada, merci.
9: Adéu.
0: Rebobinem. Ja som aquí!
10: Sí, bueno, què passa quan tu decideixes trencar amb una tradició, no? Quan decideixes ser, com es diu, dissident, pues que hi ha, doncs que hi ha unes conseqüències i hi ha uns conflictes, que si estàs en un entorn que ha evolucionat amb tu, doncs serà més fàcil, però si estàs en una masia o en un entorn tancat com aquest, llavors segurament serà més difícil.
6: És tremendo això, Alba. Resumeix l'obra, el TNC mateix, amb una frase molt potent. Ella hereta, ella sostenen. Ella hereta, ella sostenen. Formalment l'home és l'hereu, però són les dones les que mantenen viva la casa i la família. Qui té més poder aquí? El qui passa al davant i diu, tu poses la cara, però el poder real és al darrere? Sou vosaltres les dones?
5: A veure, en aquest cas, partint de que des del primer moment totes perdem el nom, no se sent mai el nom individual de cadascuna, perquè l'hereu, des del primer que fa, des del Francisco, s'encarrega de posar un sobrenom a tothom. Llavors nosaltres no tenim un nom propi.
6: És despectiu o faríem spoiler?
5: No és despectiu. No té per què ser despectiu. És violent pel simple fet de que ho fa sistemàticament amb totes i tothom, no? Ell és una demostració de poder molt clara, com marcar el bestiar una mica, no? Per mi.
6: Es pot dir algun d'aquests sobrenoms?
10: Sí, i tant. Tots els pots dir.
5: Sí, mira, hi ha la Pètals, jo sóc la Cadernera, després moriré i seré la meva germana, que és la Garça, hi ha la Fura.
6: Brutal.
5: Hi ha l'Escabellat.
10: L'Estranya,
5: hi ha la Recollida, hi ha la Incerta.
10: Tots són noms per acabar deshumanitzant aquestes dones, i en canvi el Francisco, el Josep o l'Albert, que haurien de ser els cadells, mai sentiràs que li diguin el cadell, sinó que ell remarcarà que se li digui pel seu nom, no? Josep o Albert. En canvi, amb les dones no se sap mai quin és el seu nom real.
5: I sí que és cert que després entre les dones hi ha unes certes jerarquies, però en realitat, com la matriarca inicial està tan marcada per la por, hi ha tanta por, que és la qui mana de veritat en aquella casa, jo crec que és la por. La por al que sigui diferent, la por a qualsevol cosa que et pugui atacar i trencar aquesta idea del que s'ha decidit que és la família, no? Que a vegades que no és una casa, és un cognom. No? Abans, com ho comentaven, no? Que jo tinc amics que encara discuteixen per quin cognom anirà primer, perquè si no es perdrà el cognom, no. I penses, es perdrà el cognom d'aquí, de què, qui sou? O sigui, és una nissaga que ve de fa milers d'anys o...
6: Qui som?
5: No? Qui som?
6: La por, que a vegades és un personatge, com es pot dir, del decorat, la il·luminació, la música, la por. Jo no m'imagino tampoc allí un personatge que entra a l'escena i diu, sóc la por, malparits, us fotré.
10: No, la por és un, és un concepte, sí. és una eina de control.
6: És una meravella, eh?
5: Asfixiant. És molt, no, crec que tota l'obra és molt asfixiant. Mm. La llum i l'escenografia, el negre amb el que anem vestits, no, tot va cap a aquest tancament, no?
10: És fort perquè jo crec que tots tenen por, fins i tot els homes, no? És a dir, homes també tenen por. És a dir, els homes exerceixen una violència que pot generar por cap a les dones, però ells exerceixen això a través d'una por, no, també de no poder mantenir, no poder estar a l'altura de, no poder transmetre aquest llegat, no, saps?
5: Absolutament, però crec que és com correlatiu, no?
10: Sí,
5: perquè per haver violència ha d'haver-hi una por primer del que t'has de defensar, no? I hi ha molts... O sigui, hi ha un parell d'oracles, no?, del que ha de ser l'hereu o del perill que pots tenir si no et protegeixes, no? Que això marca una mica el destí d'aquesta casa.
6: I seria un spoiler?
10: No hi ha spoilers, perquè...
6: A mi em fa patir, fotem algun spoiler aquí, però jo...
10: No.
6: Parlem
10: no, perquè del... jo crec que...
6: Perquè m'agrada molt a nivell conceptual el que esteu explicant.
10: El Josep Maria ho explica, són fantasmes. Qui vingui a veure l'obra, qui veurà són fantasmes. Estem parlant d'una història que comença a principis del segle XX, fins a l'actualitat, llavors ja entens que hi ha algú que està mort, vull dir, al final tots són fantasmes, són històries...
5: Tothom mor.
10: Tothom mor.
5: En aquesta obra, història, crec, no?
10: Sí.
6: Bueno, tard o d'hora sí.
5: Menys una persona.
6: A l'obra no ho sé, però
5: acabarà morint.
6: Clar, tots acabarem morint.
10: Clar, has de pensar que, clar, és no el que deia, és una casa, una masia, i la masia també és un personatge, no?, que és aquest narrador que va explicant la història, i crec que és una història també d'espais que s'han habitat i que tenen ferides i que parlen, no?, aquestes pedres que ens transmeten tot el que ha passat durant un segle, durant generacions i generacions, en una mateixa família.
6: Les dones sostenen la família, però també poden acabar sostenint les mateixes normes que les estan relegant a un segon pla. Si són conscients d'aquestes normes, en algun moment es plantegen trencar-les, o és que la por, aquesta por gegantina, fa que ni s'ho plantegin ja directament, o la suprimeix tant que ja ni s'atreveixin a fer el pas?
5: Algunes sí. Hi ha alguns personatges en aquesta família. Els meus, no massa. Els meus no s'ho acaben ni de plantejar.
6: Ai,
5: no? Ells, la por les paralitza en alguns aspectes i no acaben de desenvolupar massa més. Però n'hi ha algunes que sí, que fan petits actes de rebel·lió, per intentar, no?
10: Sí, no, t'anava a preguntar, tu creus que si ara ens féssim la pregunta, tots els personatges, exceptuant en Francisco potser, creus que tenen l'oportunitat en algun moment de plantejar-se un canvi i no l'acaben executant per por, per una imposició de dalt, saps? Si ens miréssim tots els personatges, des de la garsa, no? La tieta, hi ha un moment que diu, podríem ser això, i ella mateixa no ho acaba fent.
5: La tieta és un personatge que té aquesta, clar, que sí que té aquesta visió. Tots no, alguns.
0: Rebobinem. Ja som aquí!
6: Marina Fernández, doncs ja estem, ja fins aquí.
11: Jordi Cartanyà, gràcies. És moment d'acomiadar el programa perquè ens acostem ja a les 12 del migdia, moment de deixar pas als companys del Què t'hi jugues. Fins aquí l'Aquí Catalunya d'avui, i tornem demà a partir de les 7 del matí, com sabeu, de 7 a 12 del migdia. Que vagi bé, adéu!

0: Ave Francino. Els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
1: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
2: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
1: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: i jugues amb Helena de Diego.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Què tal? Com esteu? Benvinguts al Què t'hi jugues d'aquest dilluns 12 d'octubre. Ja sabeu que el Què t'hi jugues no s'atura mai. Estem sempre a l'altre costat de la ràdio. Gràcies per escoltar-nos avui en un dia festiu. Si sou dels afortunats que esteu a punt d'anar a fer el vermut o si estan allà Bruno Alemany, tu estàs aquí. Crec que has viscut el pont aquí en aquest estudi, no?
3: Directament. Sí, sí, sí. He passat moltes més hores aquí que al meu sofà o al meu llit de casa. Per tant, sí, sí, moltes hores aquí.
2: Envejant els que això, esteu a punt de fer el vermut o esteu preparant el dinaret, molta precaució si esteu al cotxe, esteu tornant a casa o si, com nosaltres, sou dels que us toca treballar, doncs molts ànims. Intentarem fer-vos aquesta estona des d'ara i fins les dues el més agradable possible. Ja sabeu que som els del Què t'hi jugues a SER Catalunya, com us dic, des d'ara i fins les dues, tota l'actualitat esportiva. Què t'hi

0: Barça ja és camí de Turquia, on demà s'enfronta el Galatasaray en la segona jornada de Champions, encetant així un dels trams més exigent del seu calendari d'aquest any, amb el Betis, que és tercer a la Lliga, esperant dissabte, i amb una propera setmana en què haurà de visitar el PSG de Luis Enrique i que tancarà rebent el Real Madrid en el primer clàssic de la temporada. Però abans, com diem, aquest partit a Turquia de Champions demà contra el Galatasaray, qui ja ha arribat a Istanbul és l'equip del Que t'hi jugues, amb el Lluís Flaqué i el Santi Ovalle. Què tal, com esteu?
1: Hola, què tal? Bon dia.
2: Ben d'hora. Què tal, Helena? Com
0: heu
2: esteu?
0: Heu matinat bastant avui, eh?
2: Una miqueta, però tot sigui per poder arribar a l'hora del programa i poder-te saludar en directe ja des d'Istanbul.
0: I jo que us ho agraeixo, especialment al Santi, que crec que portaves 3 mesos de vacances, no, Santi?
2: Què vol dir, especialment
0: no,
2: Santi?
0: No, perquè portava 3 mesos de vacances, Flaqui.
2: Ho arribo a saber, em quedo a casa, eh?
0: No, volia dir que... No, que haurà estat dur matinar pel Santi perquè portava 3 mesos de vacances.
1: No, tu soleta t'has ficat en aquest jardí, ara a mi... Jo crec que és l'any que menys vacances he fet, així que...
2: De bo?
1: Sí, i tant.
2: Ostres.
0: Bueno, que vagi preparant aleshores l'agenda al Jordi Martí, que encara te'n falten uns quants dies, vols dir, no?
1: Algun que altre.
0: Santi, esteu ja a Istanbul esperant a un Barça que arriba amb les baixes ja anunciades per Flick, de Rafinha i de Jong.
1: Sí, però tinc una bona notícia per l'audiència del Que t'hi jugues, notícia que podem explicar a aquesta hora del matí. Rafinha ja treballa sobre la gespa de la ciutat esportiva Joan Gamper, juntament amb Frenkie de Jong. Tots dos han estat tocant pilota, han saltat a la gespa de la ciutat esportiva per preparar-se per la setmana vinent i per aquest partidàs, un millor partit que es pot veure avui en dia en el futbol, que és el de París. Ells dos s'han quedat a Barcelona, no han viatjat, la resta doncs és la mateixa convocatòria que ja vam veure dissabte passat al partit contra el Getafe. Sense novetats, tots han viatjat, estan a aquesta hora volant cap a Istanbul per arribar aquí cap a les 3 de la tarda aproximadament, hora de Barcelona. Arribaran aquí a descansar i a mitja tarda, cap a les 6 aproximadament, a 6:45, entrena el Barça, fa l'entrenament, i abans parlarà Pau Cubarsí.
0: Junt amb Hansi Flick, Flaqui, no sé com
1: Correcte.
0: Veus a l'equip arribant a aquesta cita, suposo, com a clar favorit i sobretot amb unes sensacions immillorables.
2: Sí, a no ser que ara el Bruno ens ho prengui amb una anàlisi del Galatasaray que ens faci pensar en més problemes. És veritat que és un partit complicat, Europa fora de casa sempre ho és, que el Galatasaray a casa apreta, que tenen jugadors i arguments que poden, doncs, el Barça els ha de tenir en compte, que Osimhen es retrobarà amb Cubarsí, que recordem Cubarsí en el dia del seu debut en Champions quan era poc més que un adolescent, va marcar Osimhen, que jugava amb el Nàpols, i va ser un debut brutal de Cubarsí aquell dia a les ordres de Xavi, que li va valer l'MVP del partit. Però vaja, entenc que si el Barça rendeix com ha vingut jugant en aquesta inici de temporada, no penso en un altre escenari que no sigui el de la victòria. Evidentment serà un partit que costarà, però em fa l'efecte que ja dissabte van poder descansar jugadors importants com el propi Cubarsí, com Pedri, que va jugar només els darrers minuts, etc. I al davant, que teníem la incertesa de què seria d'aquest Barça sense Rafinha, doncs escolta'm, apareix Gabriel Jesús, apareix Gordon i són capaços de marcar, i espero també la millor versió d'un Lamine Yamal, que l'altre dia davant del Getafe no va estar de 10 ni molt menys, no? Per tant, aquest Barça, Helena, et convida a ser optimista, et convida per ara doncs a confiar en que es mantingui la línia alta del que està venint fent a la Lliga amb aquest ple de victòries, amb la Champions, que també va tenir un bon inici. Per tant, no hi ha lloc ara mateix per un escenari pessimista.
0: Bruno, ens baixes de... fas tocar de peus a terra, o sí que és cert que el Barça arriba com a clar favorit?
3: Crec que el Barça és molt favorit, és veritat que ve de guanyar el Galatasaray, que és líder a la seva Lliga, que recupera Osimhen, que suposadament és la pitjor notícia pel Barça. Crec sincerament que ho és, un davanter molt físic, que és molt pesat amb els defenses, però sobretot al darrere crec que és un equip feble, que té uns centrals que per corregir i que a l'àrea són bons defenses, però que són massa impulsius, i em sembla que el Barça, amb el potencial ofensiu que té ara mateix, és clar favorit per endur-se els 3 punts.
0: I sobretot, Bruno, que els espera un dels ambients més hostils d'Europa.
3: Sí, això el Flaqui ho domina més, que ha estat més per allà que jo. S'ha parlat sempre de l'infern turc i crec que ja no té, o que té molt poc a veure amb el que vivíem allà als anys 90, i sobretot que es parla molt de l'infern turc pel que realment es viu al bàsquet, que realment amb pavellons tancats i tal, és una altra història diferent. A Grècia passa una mica similar. És un ambient fort, però crec que no sé si el Flaqui et dirà que és un dels top 3 que ha estat a Europa, per exemple, el camp del Galatasaray, que crec que no.
2: No el recordo tan bèstia. De fet, he estat un cop, jo només al camp del Galatasaray, en el partit que es va jugar fa 4 anys, si no m'equivoco, aquí a Europa Liga. Era, imagina com han canviat les coses al Barça, que jugava Europa League i ara és un dels clars favorits a intentar guanyar aquesta Champions. I sí que és un ambient que escalfa, que apreta, però vaja, no, no, associar-lo a la paraula infern em sembla, com diu el Bruno, que té més a veure amb el bàsquet o amb el que era l'Elisa Millén ara fa uns anys, que aleshores sí, amb aquell joc de bengales i tal, et podria intimidar una miqueta, però em fa l'efecte que

0: condicionar gaire el partit, sincerament.
1: Només tenen un rècord Guinness d'estadi de futbol més sorollós del planeta. Només tenen això. Demà, per tant, tots tranquils.
0: Demà al vespre m'ho dius, Santi Ovalles.
1: 131,7 decibels, que és...
2: Ara sap de decibels una quantitat, també, l'Ovalles.
1: És una quantitat de decibels, ho vaig estar mirant ahir, catalogada, com a per sobre del llindar del dolor.
0: És a dir, els veïns podrien denunciar.
1: És que això va ser el 2011.
0: Ah, val. Era una altra època. Era una altra època.
3: Ja li podeu dir a Jordi Orós, doncs, que us compri auriculars dels bons, perquè si no serà impossible que pugueu escoltar la retransmissió del Carrusel Deportivo o del que t'hi jugues Barça. Bruno, un Galatasaray per això que està ple de noms. Avui quan mirava la plantilla, fa viejas glòries, no?, que ara fan parada allà abans de retirar-se o de tirar ja més cap a l'Aràbia.
2: Els Leroy Sané, Gundogan, tots aquests futbolistes, Davinson Sánchez, hi ha molts jugadors doncs que han estat molt, molt grans, que ara mateix estan al Galatasaray. Un equip, Elena, que s'ha gastat prop de 80 milions d'euros en fitxatges aquesta temporada, que es diu aviat. Per exemple, Rafael Leao, s'han gastat gairebé 40 milions d'euros en l'exjugador ja del Milan, segurament és el seu fitxatge estrella, que no havien començat massa bé la temporada, van rebre una golejada que va fer molt de soroll a Turquia, però que, com dius, té belles glòries a la plantilla.
3: El Galatasaray està fent l'atenció a mitjans prèvia al partit. De seguida parlarà l'entrenador Okan Buruk, que ara ho està fent també el jugador Lucas Torreira.
4: Y para enfrentar al mejor equipo del mundo y tratar de conseguir la victoria, tenemos que hacer nuestro mejor partido, sacar nuestra mejor versión. Y estamos acostumbrados a eso porque sabemos de noches de Champions, lo hemos demostrado en años anteriores. Y bueno, lo venimos demostrando, este grupo de jugadores viene demostrando hace muchos años que somos un equipo sólido, que sabe demostrar ante las adversidades y sobre todo enfrentando a un equipo tan importante como el Barcelona. Y ojalá que mañana nos encuentre una buena noche. Es importante también tener el apoyo de todos nuestros hinchas, porque nos hacemos muy, muy fuertes jugando de local y estamos con mucha motivación. Como dijo el míster, a veces no se necesita tanta motivación para este tipo de partido y bueno, mañana creemos que va a ser una gran noche y queremos dar una alegría a toda nuestra gente.
3: Aquest és Lucas Torreira, jugador del Galatasaray. Ja sabeu que el Barça té les baixes de Rafinha i De Jong, com ens comentava ara el Santi Ovalle, que és veritat que ja s'han entrenat sobre la gespa avui, per tant, bones notícies per Hansi Flick. Santi, però amb Rafinha, és cert que hi ha certa preocupació al club per haver tornat de nou lesionat o amb molèsties de l'aturada de les seleccions.
1: Cabreig, frustració al club, perquè són tres viatges consecutius on Rafinha torna lesionat de la seva selecció. No amb Rafinha, però sí aquest sentiment de, ostres, un altre cop ha tornat a passar. Entenen que Rafinha juga així i que ell és la seva manera de jugar i el que el fa un futbolista especial, però hi havia cert anuig i cert cabreig al club per aquest retorn. Ell, a veure, si hagués estat un partit a vida o mort, segurament com a mínim hauria estat a la banqueta demà o a l'últim partit contra el Getafe, però veient els precedents, el que decideix Flick és dir-li a Rafinha, escolta Rafinha, parem una setmana i fas net del tot. Ja està entrenant, com bé us he dit, sobre la gespa de la ciutat esportiva. Avui ha començat a trepitjar gespa, a tocar pilota i a treballar amb certa intensitat. Per tant, arrenca la posada a punt. I el que sí que considera el Barça és que aquesta aturada de 3 setmanes és criminal. I així, no amb aquests termes, però li ha dit als estaments i a FIFA que no pot ser, que això s'ha de revisar de cara al futur, perquè és com fer una pretemporada pels clubs i que no és una bona idea concentrar 2 aturades en una i fer 3 setmanes, i així li ha traslladat el Barça als estaments internacionals, a FIFA, etc., de cara que ho pugui revisar en el futur.
3: Bruno, no sé si tu tens la sensació que aquest sentiment del Barça és compartit per més clubs.
2: No està content ningú, no estan contents els clubs. Et diria també, Elena, que no acaben d'estar contents els seleccionadors, que han de fer rotacions. Normalment tu tens una aturada de seleccions, tens 2 partits i ens posem el cas que és més proper per nosaltres, que és Luis de la Fuente, no cal que faci rotacions. Tens 2 partits, tu tires amb els jugadors que tens i vas amb tot. En una seguida de 4 partits sí que has de començar a repartir minuts i ho tens més complicat. És veritat que si tens la mirada del futbol de clubs, et molestarà sempre qualsevol aturada, però també és cert que la de 3 setmanes se li ha fet ja

0: Em sembla, em fa la sensació que a tothom, i crec que ho acabarà canviant la FIFA més d'hora que tard.
1: Doncs segurament acabarà sent així com diu el Bruno, perquè ens apunta el Santi que el Barça ha fet una queixa davant la FIFA i dels estaments organitzadors de que aquesta aturada s'hauria de modificar de cara a un futur. Ara parlàvem de Rafinha, Santi, però també tens novetats pel que fa a De Jong.
2: Va dir l'altre dia Flick a la prèvia, bueno, vam escoltar aquí perquè vam escoltar el Nil allà i vam escoltar a Hansi Flick dient que l'aspira contra
1: el Betis. Sí, de fet, Santi, el podem escoltar a Santi Flick parlar, a Hansi Flick, perdó, parlant de De Jong, li preguntaven si l'opció de jugar de central era possible i així de contundent va ser el tècnic alemany.
3: Of course he can play. We have different options and Frankie also can play this position.
1: Així que no és casualitat, Santi, no? Crec, aquesta declaració de Hansi Flick.
2: No, de fet, des que es va unir al grup, que ha fet un parell d'entrenaments, està assajant com a central, Frenkie de Jong. És cert que no ha d'entrar convocatòria, sí que assaja en una posició on ara falten peces, perquè no hi és Christensen, que per cert ja treballa també sobre gespa, per tant, més a prop al seu retorn. Falta Christensen, falten peces i, per tant, com no havia d'entrar convocatòria, completa lloc, però fa la sensació, i pel que m'expliquen, que és una opció factible, que veiem a Frenkie de Jong de central quan torni. Per això, perquè hi ha overbooking al mig del camp i hi ha posicions que estan garantides per determinats jugadors, Rodri, Pedri, la de mitja punta se la discuteixen Olmo i Fermín, allà hi ha overbooking, hi ha una vacant a la posició central, i també perquè l'operació de Frenkie, bueno, la no operació de Frenkie de Jong, hi ha teories mèdiques dins del club que consideren que aquest genoll pot quedar inestable i que aleshores això pot afectar a la manera de jugar. Frenkie de Jong juga molt girant, i davant d'aquesta decisió de Frenkie de Jong de no operar-se, creuen que pot canviar la seva manera de jugar sobre el terreny de joc, i aleshores provar-lo a centrar és una manera de veure el futbol de cara i no haver de girar tant com ho fa un migcampista, i d'aquí que també el provin, assagin amb Frenkie de Jong en aquesta posició de central als darrers entrenaments.
1: Flaqui, et convenç? T'agrada aquesta nova oportunitat per De Jong?
4: No l'acabo de veure. És veritat que hi ha hagut alguns partits amb Països Baixos o fins i tot amb el Barça que ha pogut tenir rol de central, però em costa, tot i que evidentment no seré jo qui discuteixi la visió de Hansi Flick a l'hora de trobar posicions noves per jugadors que potser no contemples en aquelles zones, no? Però jo crec que Frenkie és víctima de la seva inactivitat, primer, del seu baix rendiment quan ha tingut oportunitat en els darrers temps, i al final també de la competència que hi ha al mig del camp. Ara mateix té molts jugadors per davant fins que ell sigui capaç d'assolir una versió bona que li permeti discutir, doncs, en un mig del camp on Fermín i Olmo disputen un lloc, on Bernal no té minuts, on fins i tot jugadors com Rodri també té alternatives. És que hi ha moltíssima gent al mig del camp, hi ha molt overbooking, hi ha Gavi, que és un tros de jugador que pràcticament no té minuts i que quan els té, doncs, també mossega per quedar-se, no? Així que em sembla que Frenkie és víctima de tot plegat, de la seva inactivitat, del seu baix rendiment quan ha jugat i de la competitivitat que ha instal·lat Hansi Flick amb l'arribada de Rodri al mig del camp.
1: Bruno, tu veus aquesta opció de De Jong a l'eix de la defensa?
0: L'hem vist a l'Ajax fent parella amb Blind i amb De Ligt, si no recordo malament, en algun moment fent defensa de 3, fins i tot en defensa de 4, sent un dels dos centrals. Crec que no té els conceptes defensius per ser un central de garanties en un partit top. Ens posem a pensar, per exemple, una eliminatòria contra el Bayern de Múnich, crec que patiria moltíssim, però és veritat que hi ha molts partits a la Lliga, en escenaris als que has de remuntar, sí que me'l crec especialment, perquè pot donar molt bona sortida des del darrere, especialment conduint. Per tant, pot ser una opció. Crec que a llarg termini, pensant De Jong com a central de futur pel Barça, no és una realitat viable.
1: Doncs veurem quan s'incorpori De Jong ja a la rutina del Barça. Ens diu el Santi que ja està entrenant sobre la gespa i que podria tenir minuts contra el Betis. En quina posició ho farà? Però, Santi, requadrem la informació que ens donaves. Seria una opció com a central, com ho podria veure Flick de cara a les properes setmanes?
2: És una opció, i sobretot és una opció que creix perquè els darrers dies, els dos entrenaments que ha fet amb el grup, ha assajat de central. aquesta setmana farà una posada a punt, igual que Rafinha, al marge, i per això s'ha quedat a Barcelona. Però recordar que Frenkie de Jong ja fa una setmana, ben bé, que ha començat a la dinàmica de grup, i pel que em diuen, amb prou bones sensacions.
1: Doncs bones sensacions, apuntem, de De Jong, a veure si es confirmen, i aquest cap de setmana ja el podem veure de nou sobre la gespa. Torna a parlar Lucas Correy, el jugador del Galatasaray, en aquest cop del control sobre el Barça.
5: Sí, sabemos que en mitad de la cancha quizás tienen los mejores jugadores e intentan controlar el partido en base a la posesión. Intentan cansar a los rivales para después poder atacar y poder lastimar. Vamos a preparar el partido de la manera que lo hacemos contra todo, más allá de que sea el Barcelona nuestro rival. Nuestra idea siempre va a ser la misma. No vamos a cambiar nuestra identidad de salir a ganar el partido, de ser agresivo a la hora de defender, y cuando se pueda robar la pelota intentaremos hacerle daño con nuestros jugadores por delante.
1: Aquest és Lucas Torreia, no Correia. Espero que Cazorla estigui avui també de festiu i no em tregui demà a la secció. Jo crec que a les 12:24 ja és moment d'anar cap a Madrid, no et sembla, Bruno?
0: Som-hi.

0: Perquè a Madrid podríem dir ja que definitivament el Dalai Mou ha mort. Un bourinho hem vist aquest cap de setmana abanderant aquesta creuada del Madrid contra els àrbitres que no sembla tenir final. I el carrusel canalla aquesta matinada ens han explicat l'Anton Meana i l'Héctor González que el comitè tècnic d'àrbitres, dins del comitè hi ha preocupació pel clima que s'està generant al voltant de cada partit contra el Real Madrid, que no entenen les crítiques de l'arbitratge del passat dissabte. I, de fet, Iturralde González ens explicava també al Canalla que el que no entenen el comitè tècnic d'àrbitres i el que no entén el propi Iturralde és que s'estigui creant un debat al voltant d'una acció que va estar ben arbitrada.
1: Si entramos ya en hacer críticas de un acierto, es que es una campaña para desviar algo. Por eso te digo que si yo hay un montón de críticas después del Atlético Madrid-Real Madrid, pues bueno, fueron dos jugadas de criterio, que yo sí, para mí eran las dos rojas, pues CTA una sí, otra no, perfecto, ahí entra ya cada uno, pero hoy es un debate que no tiene fondo, es que no hay debate, es que hoy no hay debate, porque estamos hablando de acierto.
0: Estamos hablando de acierto, deia un Iturralde, que per ell tot això el que explica és que hi ha un relat interessat per part del Madrid i de Mourinho.
1: Lo que quieren hacer es escribir y mandar un relato que no es cierto. Es decir, es hacer ver a su masa social que tenga la percepción de que están siendo perjudicados. Pero esto es muy viejo, pero que esto es viejísimo. Ese sentido de no, todos contra nosotros. ¿Cómo que todos contra vosotros?
2: ¿Te parece que ha empezado muy pronto esto o
1: no?
2: ¿O no?
1: No ha empezado muy pronto porque dentro de dos semanas está el Clásico. Y todo va dirigido a ciertos partidos. Esta tendencia de tensionar la relación árbitros-Real Madrid, ahora está, tenemos a un profesional de la tensión, que es el señor Mourinho, el mismo que cuando estaba entrenando al Benfica dijo que el árbitro tenía un papel y que no amonestaba a los jugadores del Madrid. ¿Por qué? Porque quería tensionar el arbitraje cuando estaba en el Benfica. Lo ha hecho en Portugal, lo ha hecho en Italia, lo ha hecho en Inglaterra. No es nuevo. Él juega con esas armas.
0: Anton Meana, Madrid, ¿qué tal? Buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Elena?
0: ¿Tú también estás de acuerdo con Iturralde? ¿Ya ha empezado a jugar el Clásico Mourinho?
3: Sí, ya ha empezado a jugar el Clásico. Para mí es excesivo y comparto la opinión que tenía el otro día la delegación del Villarreal saliendo del Bernabéu de que no pasó tanto en el partido como para que se protestara todo desde el principio. Mandaba a su cuerpo técnico de manera escalonada. Primero va el segundo, luego va el de porteros, luego va Chendo. Es como una protesta, como si fueran relevos en el ciclismo, para presionar al cuarto árbitro desde el principio. Le sorprendió al banquillo del Villarreal, no supieron jugar ese partido, y con uno más, el equipo de Íñigo ni siquiera hizo cosquillas a la portería de Courtois.
0: Un Madrid, Antón, que supongo que ya da por perdido a Vinicius, ¿no? Para ese partido, está muy comprometida su presencia en el Clásico. Nos contaba este fin de semana Iturralde que se espera que sea una sanción entre 2 y 3 partidos, por lo tanto, no podría estar en el Camp Nou.
3: No, para mí es imposible. Yo no veo solución a que le metan menos de 2 partidos. Es que no hay solución. Con lo que pone el acta, con la roja que le han echado, es mínimo 2 partidos y luego le puede quedar alguno más por dirigirse al árbitro de manera incorrecta cuando le han expulsado. No veo posibilidad. De hecho, creo que va a jugar Vinicius titular el miércoles en Roma. El equipo termina el entrenamiento ahora y veo a Vini de inicio en Roma el miércoles porque no va a estar contra el Sevilla el domingo y no va a estar en el Clásico del día 25 en Barcelona.
0: Flaqui, Santi, que encara esteu per aquí des d'Istanbul, us convenç aquesta postura del CTA que vegin millor no confrontar-se directament amb el Madrid davant les constants queixes que està havent-hi per part de Mourinho i del club?
4: Bueno, és que no és nou, el que fa el Madrid no és nou. És veritat que ha augmentat el volum, però no és nou. Ja fa molts anys que de forma preventiva la televisió del Club Blanc va alertant sobre àrbitres que els perjudicaran en el partit que estan per jugar, que després passi el que passi sempre troben la forma de buscar arguments per defensar aquesta suposada persecució que ells diuen rebre, però crec que va ser el propi Mourinho que en l'època de Guardiola, després de la final de Copa Mestalla que guanya el Madrid al Barça, que li donen un gol a Pedrito i que Guardiola diu que critica aquella errada de l'àrbitre, Mourinho va dir que hi havia una nova classe d'entrenadors que eren els que criticaven l'encert. Doncs ara el Madrid em sembla que és el que està fent. Si és que segons el reglament el tema Vinicius és vermella claríssima, si el propi Vinicius ho accepta i es li demana fins i tot disculpes ara, que no fa el que no s'apaga, no s'acabi mai aquesta festa del Negreirato i de la persecució i del CTA i de tot contra tots, etc, etc. Li va fantàstic, perquè el Madrid va jugar dissabte, va tornar a patir, va jugar malament, però ningú parla de que el Madrid juga malament o de que el Madrid està quart a la Lliga i de que si les coses van com van igual surt del Clàssic a 9 punts. Ningú parla d'això. Es parla d'àrbitres, es parla de negreira, es parla de persecucions, es parla de robatoris. Ja els hi va bé per dissimular, com deia Iturralde, i el canalla és de primer de cortines de fum. Per tant, escolta'm, el CT entenc que ja està acostumat. Ara jo ho deia l'altre dia i van passant els dies i m'hi reafirmo. Al final a Mourinho no se'l va fitxar ni per arreglar el futbol ni per netejar el vestidor. Se'l va fitxar únic i exclusivament per fer pujar el volum de la crítica arbitral, que és la bandera del mandat de Florentino Pérez.
0: Antón, tú que vives cerca del madridismo y vas todos los días al campo, al Bernabéu, ¿tienes la sensación de que el socio del Madrid, el aficionado, compra esa cortina de humo que dice Flaky?
3: Creo que un sector del Bernabéu sí. Creo que eso no ha cambiado, que Mourinho no convenció a todo el madridismo en su primera época y ahora tampoco. Hay un sector del público que pita al equipo porque no le gusta lo que ve, porque piensa que el Madrid juega mal al fútbol, pero con el fantasma del caso Negreira siempre presente, hay mucho madridista que piensa que hace falta hacer ruido arbitral por todo. Y yo creo que se empieza a embarrar otra vez el ambiente en el estadio. El otro día, digamos que a algunos periodistas, se nos increpó de más en los aledaños, nada reseñable, pero había un ambiente más tenso con la prensa que el que se vivía en la última década, ya sea con Zidane, con Ancelotti, con Alonso, con Arbeloa. Si el entrenador señala a los medios, los que le compran el discurso señalan a los medios, y creo que esto va a ir a más porque futbolísticamente hablando el Madrid no invita al optimismo. Entonces, en cuanto el Madrid se aleje más del Barça, el ruido arbitral y mediático va a ser mayor desde el cuerpo técnico.
0: ¿Os increparon, Antón, antes o después del partido?
3: A mí antes, por ejemplo. No tiene nada, ¿eh? No quiero ser yo la víctima, pero lo cuento como detalle, y en el Keti Yugas, que es un poco un programa en el que hablamos de manera casi familiar. Pero eso de impresentable, pues eso que no te lo gritaban desde hacía una década, pues te lo vuelven a gritar camino del estadio. Sí que percibí más tensión que en los últimos años, y creo que no es casualidad. Creo que si tú alimentas un caldo de cultivo en contra del estamento arbitral y en contra de la prensa, si los tuyos ven a un árbitro o a un periodista, es normal que les increpen. Repito, no deja de ser un grito sin importancia, pero me llamó la atención. Dije, qué casualidad, que llevábamos una década tranquilos en el estadio y ha vuelto Mourinho y se acaba esa paz. Repito, el problema del Madrid es futbolístico. Creo que el Madrid no está jugando al fútbol, creo que el Madrid va muy lento con el balón, creo que no tiene ideas, que Mbappé está mal delante de la portería, pero eso no lo va a solucionar rajando de los árbitros antes y después de los partidos o callándose, como el otro día, que había 68 periodistas en una sala de prensa. Estaba la BBC, estaba la Gacheta, estaba el Guardian, los medios más importantes del mundo esperando a un entrenador que no fue a la sala de prensa. Y no había pasado, repito, en 13 años. Zidane salió siempre, Ancelotti siempre, Alonso siempre, Benítez siempre, Lopetegui siempre, Arbeloa siempre. Bueno, no sé. Creo que era mejor ser de Special One por ganar que ser de Special One por no ir a sala de prensa.
0: Pues sí, esperemos que totes les protestes es quedin aquí, que no vagin a més, com això que ens ha explicat l'Antón. Antón, te agradecemos, que aquí en la familia, como dices, del que te jugas, que nos contamos todo, también nos hagas llegar lo que nos pasa en el día a día, que al final también acaba repercutiendo en nuestro trabajo.
3: Bueno, esperemos que no vaya más, pero eso bueno, es. En la primera época hubo momentos de tensión, hubo compañeros a los que les acompañaban al coche después de los partidos. O sea, han pasado muchos años, pero la primera época fue muy tensa, muy tensa. Y creo que al Madrid le ha ido muy bien alejado de la tensión. Es verdad que lo han elegido, es verdad que Florentino eligió a Mourinho cuando había más opciones. Es verdad que no hay una unidad clara dentro del club. La cúpula Florentino, la gente que rodea al presidente, son muy de este José Mourinho, pero hay trabajadores históricos del club que no comparten esta idea, que no le compran el discurso. El debate de la grada también está dentro del club, pero es que vamos a ir capítulo a capítulo. Mañana en Roma va a ser un paseo para Mourinho, le van a recibir como al emperador, después de lo que hizo en el equipo giallorosso ganando la Conference, creo que fue, y mañana va a ser un Mourinho diferente. Pero en la previa del Sevilla seguro que habrá ruido, y la semana del Clásico puede ser insoportable mediáticamente hablando.
0: Pues lo contaremos, pase lo que pase aquí en el Keti Jugas. Antón Meana, muchas gracias por haber estado un ratito con nosotros.
3: M'encanta, un beso, Elena. Hasta mañana.
0: I Flac i Santi, us alliberem ja. No sé si teniu ja decidit el restaurant on, on dinareu avui. Mm.
4: Doncs ha vingut Santi Ovalle amb una guia ja feta.
5: Feu free tour? Feu free tour?
4: Que inclou visites culturals, visites gastronòmiques i, evidentment, també la feina.
5: I oci?
6: Sí, però... no? Crec que aquesta guia, que per cert podreu escoltar avui a la graderia, perquè no és una guia per nosaltres, sinó per informació a servei per tothom qui vulgui. Si voleu, la recuperem demà al que t'hi jugues, també.
0: Sisplau.
6: Crec que el Flaqui me l'ha tirat tota per terra.
5: Sol passar, això.
4: En cap cas.
6: Jo li he dit, mira, podríem anar... Saps què? M'ha dit, saps què? A l'hotel.
4: Jo només l'he alertat que aquí les distàncies són grans. Hi ha molt trànsit i no és fàcil anar d'una mesquita a un palau que estan allunyats bastant. Perquè, vulguis o no, Santi, també hem vingut a treballar.
0: Exactament.
4: Però vaja.
5: Si no, el gimnàs de l'hotel, i ja està.
7: Mira en preus això sí, això del tema, del tema aquest, mai. Santi.
5: Sí, a mi també, Santi.
7: Mira en preus.
5: Jo a mi també,
7: sí,
5: Santi.
7: Sí, a tu.
5: No, però jo... No, tinc un altre tema.
6: No sé si arriba per tant la vaca.
0: Santi Flaqui, gràcies. Us escoltem a la graderia del balcó avui amb l'Anna Palet.
6: Està aquí suant Jordi Urós, que creia que li havien perdut la maleta i que s'havia d'anar a buscar-la a l'altra punta d'Istanbul.
4: Ha aparegut.
0: Això són els miracles del dilluns 11 d'octubre. Gràcies.
4: Milagre del Bósforo.
8: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Amb l'Aut Grau. Aut, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, Elena.
0: Comencem destacant que el Betis ha superat el Madrid a la Lliga.
9: Els de Manuel Pellegrini van derrotar per 5-2 a Osasuna amb doblet Disco i es col·loquen tercers amb un punt més que els de Mourinho. Llevant i Sevilla tanquen avui la vuitena jornada de Lliga a les 9 de la nit.
0: Ja tenim horaris de la jornada 12.
9: El Barça visitarà l'Atlético el diumenge 8 de novembre a les 9 de la nit. El dissabte 7, l'Espanyol jugarà a les 4 i quart a casa contra el Deportivo i el Madrid visitarà Mestalla a les 9.
0: El Manchester City a la Premier goleja a Anfield.
9: L'expulsió de Gravenberg a la segona part va provocar la reacció dels Sky Blues, que van derrotar els Reds per 0-3 amb gols de Haaland, Doku i Cherki. Els de Maresca són líders de la Premier League amb 6 victòries en 6 partits.
0: En bàsquet, gran victòria del Barça al Palau.
9: 89-86 contra València Bàsquet en la tercera jornada de la Lliga Endesa. Així valorava Sekulic que 8 dels seus jugadors estiguessin per sobre dels 10 de valoració.
10: Sí, realment és important i sobretot el més important és veure que tots els jugadors saben que han d'ajudar a l'equip, que no només vol dir anotar punts, fer punts, sinó també hi ha altres coses i ells això ho saben, en són conscients i crec que és el que més ajuda a l'equip a la llarga. De totes maneres, sí, estic content de veure estadístiques així.
11: Yes, it's very nice to see stats like this.
9: Manresa, Joventut i Lleida van tenir menys sort amb derrotes contra Madrid, Baskonia i Obradoiro, respectivament. I deixa'm fer un apunt més, Elena, en clau bàsquet, i és que el Barça-Saragossa de la jornada 5 de l'ACB ha canviat d'horari, estava programat pel diumenge 25 d'octubre a les 12 i ara serà el dissabte 24 a les 9.
0: A motociclisme ja hi ha campió del món en Moto3, Máximo Quiles, i en hoquei patins, la selecció espanyola femenina guanya el seu 9è mundial.
9: Victòria de les de Sergi Macià per 1-3 davant de l'Argentina en la final disputada a Paraguai.
0: Gràcies, Aut. Anem al quiosc.
8: El quiosc del Marcos.
0: Marcos, què tal? Molt bon dia.
12: Hola, muy buenos días, Elena. Era el primer partido después del castigo y el City encontró el premio con una contundente victoria en Anfield sobre el Liverpool. 0-3, un triunfo que, como recoge el diario Manchester Evening News, provocó altercados, ya que los aficionados de Liverpool se enfrentaron con la policía, que se vio obligada a desplegar hasta gas pimienta, según escriben Chris Slater y Greta Simpson. Tras una primera parte sin goles, el City acabó silenciando a la afición local, se lee, con una victoria por ese contundente 0-3 después de que Liverpool se quedara con 10 jugadores por expulsión de Gravenberg, que vio dos amarillas. El primer partido del City desde que fue declarado culpable de infringir las normas financieras de la Premier League terminó en victoria, escribe Finn McNulty en la BBC, aunque precisó que persiste la sensación de que esta temporada está en el limbo mientras el City espera su castigo, con la posibilidad aún de expulsión de la Premier, descenso o deducción récord de puntos. Un ambiente, y acabo, un ambiente explosivo. Tensión, pancartas con la palabra trampa y plátanos inflables. Así recibe Anfield al City, recalca Bill Hambin en su crónica para The Guardian, quien indica que había una tremenda sensación de justicia y miles de aficionados de Liverpool querían expresarla.
0: Bruno, no sé si tens la sensació, gràcies Marcos, que aquestes protestes contra el City s'aniran repetint setmana rere setmana.
7: A veure, realment el Liverpool és un dels equips que segurament ho ha patit més, el fet que hagi pogut fer trampes, segons aquesta comissió de la Premier League, el Manchester City, perquè en moltes lligues les ha lluitat amb el Manchester City precisament. Val a dir que moltes de les pancartes tenien molta gràcia, jugant amb lletres de les cançons d'Oasis, que estava, per exemple, allà el Noel Gallagher mirant-se el partit, hi havia algunes de molt ingenioses, i sí que crec que tindrà recorregut. També és veritat que crec que anirà endavallada, és a dir, el Liverpool pel rival que és del City estava clar que ho faria, el que faria aquest cap de setmana. Crec que veurem durant tota la temporada pancartes, però que anirà, serà un de més a menys claríssim.
0: I protestes a banda, per tu va ser un cop dur, ens explicaves a Carrusel, no?, pel Liverpool d'Iraola.
7: Sí, sobretot perquè va començar bé la segona part, fins al minut 70 més o menys el partit està empatat a 0, hi ha tres aturades de Donnarumma només començar la segona part que són bestials i que li dona l'opció al City de mantenir-se en partit, de mantenir-se viu. Entra Doku i canvia el partit absolutament, provoca l'expulsió de Gravenberg, que intervé a l'acció del gol de Haaland i marca un golarro per fer el 0-2. Per tant, l'inici d'Iraola no ha estat fàcil. També és veritat que el 0-3 em sembla una mica enganyós pel que vam veure al partit.
0: Doncs veurem com va evolucionant la Premier, a veure si remunta el vol aquest Liverpool d'Iraola i si, com diu el Bruno, aquestes protestes es queden aquí perquè era un City-Liverpool o si són una constant ja també, no? Aquí estem instal·lats amb el cas Negreira, doncs allà al cas City veurem com avança.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
13: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
8: @ que t'hi jugues.
0: I en ple festiu, Ana Palet, els oients estan ben actius.
14: Estan ben actius perquè, clar, serà festiu, però demà tenim Champions, venim de l'expulsió de Vinícius al Bernabéu, hi ha molta teca, evidentment la gent comentant-la al chat del YouTube del Que t'hi jugues, on sempre ens poden trobar, és igual que sigui festiu, que allà sempre emetem, igual que a Twitter i a Facebook, i també tenim actiu el WhatsApp del programa, el 606-32-72-11. De fet, ens envia una nota de veu al Juan Carlos parlant de Mourinho.
15: No iba a tardar mucho en aparecer el verdadero Mourinho. En el momento en el que le fueran mal las cosas, ya toda la culpa es de los árbitros y de la Liga Negreira, y todo es de culpa de los árbitros para justificar su falta de juego, porque el Madrid realmente lo que hace es que no juega a nada y desvía la atención a través de los árbitros. Eso es lo que pasa.
14: Així que molt ben resumida la situació del Madrid pel nostre oient, pel Juan Carlos.
0: Primera cortina de fum, com deia el Flaqui. Vinga, va, que són les 12:42 i ens espera l'Àlex Dalmas.
8: Del Masterclass.
0: Àlex, què tal? Molt bon dia.
16: Bon dia, què tal? Com esteu?
0: Tu tampoc ets dels que fas festa avui, també aquí fidel a la teva cita amb el que t'hi jugues, i amb tu volem parlar d'aquesta baixa de Rafinha, que el Barça de moment ha complert amb nota amb la seva absència, perquè va ser Gabriel Jesús l'encarregat de substituir-lo aquest passat cap de setmana contra el Getafe i va respondre amb bon partit i amb gol, Àlex.
16: Sí, per mi fa un partit excel·lent, Gabriel Jesús. Mira, jo crec que una de les claus d'aquest Barça, d'aquesta tercera temporada de Flick, ha estat la bona adaptació de Rafinha, i ha estat que Rafinha dona moltes coses a l'equip, no? Veiem un equip que pressiona molt millor, un equip que a més manté la rematada que tenia amb Lewandowski o amb Ferran, un equip que és molt més mòbil a la seva punta d'atac, i per tant replicar tot això no era gens fàcil, però crec que Gabriel Jesús ho fa força bé, o gairebé al nivell de Rafinha, eh? No poder... en aquest nivell de finalització, de qualitat, però vam veure un Gabriel Jesús amb molta mobilitat. Fixa't que fa 37 intervencions en els 81 minuts que juga, però és que les fa en moltes zones de camp. Són 6 recuperacions altes. El segon gol, el gol que ell fa, és una recuperació seva al pic de l'àrea. El primer gol i el segon, tant el que fa Gordon com el que acaba fent ell, comencen en una desmarcada on ell genera l'espai, i per tant el vam veure molt bé. A més, si sumem que va fer 2 xuts, va fer un gol, va acabar marcant, crec que la seva finalització en el gol és de molt nivell, de molta qualitat, per tant és molt bona opció. Quan va arribar aquí, la incògnita era el seu estat físic, però veient els partits que ha jugat i veient que està bé, crec que és un davanter de molt nivell i crec que és un davanter amb el qual es podrà rotar a Rafinha amb totals garanties.
0: Ara, Àlex, parlaves també d'Anthony Gordon. L'anglès va marcar el seu primer gol després de quatre assistències. També et va convèncer, Àlex?
16: Sí, sí, ja em convencia. Era qüestió de temps. Jo crec que Gordon és un jugador amb gol, amb molt més gol del que la gent es pensa. Crec que i ho acabarà demostrant, no? L'altre dia doncs, obre la llauna i fa el seu primer gol. Crec que li anirà molt bé per la confiança. Però Flick confia molt en ell i crec que el partit de Gordon és la demostració de que per què Flick el posa per davant de Diemi i altres opcions. És un jugador molt rigorós en la posició, sempre manté l'amplitud màxima, és un jugador que pressiona molt bé, que sempre fa desmarcades de ruptura, li arribin o no li arribin la pilota. És a dir, és d'aquells jugadors que, a part de la qualitat individual i d'aquest bon 1 contra 1 que té i aquest dinamisme, sumen perquè el joc flueixi molt millor. Fixa't que va jugar 70 minuts i va recórrer 8 quilòmetres. És una distància molt considerable per als minuts que va jugar. És un jugador que per al futbol col·lectiu del Barça ara mateix és molt important.
0: Set canvis va fer Flick de Sevilla a Getafe, però és cert, Àlex, que es manté la solvència de l'equip i sobretot aquesta efectivitat golejadora. Ara en parlàvem de Gabriel Jesús i de Gordon.
16: Sí, sí, sí, no arriba a la mitjana, crec que la mitjana actual del Barça està sobre els 4 gols en aquest inici de Lliga, no va arribar, però són 3 gols, porteria 0 i moltíssima solvència. Sense el jugador, Rafinha, que és el teu màxim golejador i el que ha fet el 35% dels teus gols, per tant, molt bona nota. A més, el Barça va generar 23 xuts, va ser el partit on va batre el rècord de possessió de pilota, també perquè el Getafe no la volia, però molt domini posicional. Bé, jo crec que són molt bones sensacions, tenint en compte tots els canvis que tu dius de que el Barça, jo crec que és una demostració de que el Barça 2026-2027 té una plantilla molt àmplia, probablement la més àmplia de totes les tres temporades de Flick i la de més nivell.
0: No troba ni a faltar gairebé a Lewandowski i Ferran. Potser en algun tram de la temporada ho farà, Àlex, però ara gairebé ningú se'n recorda d'ells.
16: Sí.
0: Amb la boca
16: sí,
0: petita, vindran... amb la boca petita.
16: Exacte, sí. A veure, vindran curves, segur, i segurament hem d'estar preparats perquè Rafinha doncs, algun dia falli tres ocasions de gol i on el Barça li costi més marcar les ocasions que genera. Però, home, totes les sensacions són boníssimes. Jo crec que amb l'adaptació que hi ha hagut de Rafinha, amb l'adaptació de Gordon, amb aquesta nova manera de jugar, amb la incorporació de Xavi Espar, que és un lateral que està sorprenent, amb Rodri, que et permet coses noves. Una de les coses que vam veure l'altre dia és que el Barça va jugar amb dos mitges puntes purs. Va jugar amb Dani Olmo i amb Gavi, però jugant molt per davant de Rodri. Això t'ho permet Rodri, no t'ho permetia la temporada passada les altres opcions. Crec que té moltes més variants i segur que vindran els moments més difícils, però jo soc molt optimista.
0: I de cara a demà, Àlex, aquest partit contra el Galatasaray, ens deia el Bruno que per ell el Barça és clarament favorit. No sé quin atac, sobretot, t'esperes de l'equip de Hansi Flick.
16: Sí, coincideixo amb el Bruno, clarament favorit, perquè té molts noms, però diguéssim que té poques estructures d'equip. No? És un equip que defensivament, sobretot, se li generen ocasions amb facilitat. L'altre dia acaba guanyant, però molt, molt al final. A més, Osimhen, que és el seu jugador, doncs arriba després de lesió. Molt favorit. Quin atac m'imagino? Jo crec que repetirà amb Gabriel Jesús, tot i que no descartaria Dani Olmo, però vaja, si me l'haig de jugar, crec que posarà Gabriel Jesús i que veurem a Gordon i la mina a les bandes. Crec que Gordon és molt important, crec que Gordon el veurem a tots els partits de Champions i crec que és un futbolista que Flick té entre els intocables a l'11.
0: Àlex, deixa'm que et pregunti per una informació que ens ha explicat el Santi Ovalle a l'inici del programa. Ens ha dit que Frenkie de Jong ja ha provat com ha estat assajant com a central en aquesta última fase de la seva recuperació, que Flick ho veu com una opció factible, sobretot també tenint en compte l'overbooking que té al mig del camp. T'agradaria, t'imagines, veure de Jong de central en aquest equip?
16: M'agradaria veure'l, crec que té qualitats com per fer-ho. A mi sabeu que és un jugador que sempre m'ha agradat, i per tant crec que veure'l en un lloc a l'equip sempre m'agrada. Com a central tinc els dubtes de que amb aquesta exigència de Flick de la línia defensiva tan alta que pugui tenir la coordinació, però amb sortida de pilota seria magnífic, seria la manera de donar-li una mica d'aire a Cubarsí sense carregar a Eric, perquè Eric l'estem veient al lateral dret, al central esquerre. Crec que és una opció que pot sumar i que li pot servir per tenir minuts, perquè la posició de 6 amb Rodri i Bernal està molt ben coberta i a tot el mig del camp també. Per tant, sí, tinc ganes de veure'l, crec que ho pot fer bé, sobretot en partits on el Barça sigui molt dominador, molt favorables a casa.
0: Doncs veurem quan torna De Jong. Ens ha dit el Santi que tant ell com Rafinha ja estan fent treball sobre la gespa avui a la Ciutat Esportiva i que se'ls espera que estiguin disponibles almenys aquest cap de setmana pel partit contra el Betis. Àlex Dalmas, moltes gràcies per haver estat uns minutets aquí amb nosaltres al Que t'hi jugues.
16: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: 12:49. I avui també hi ha futbol. Nil Solà, què tal? Bon dia.
17: Hola, què tal, Helena? Molt
0: avui
17: bon dia.
0: Avui hi ha un Tenerife-Girona, un Girona que necessita sumar de 3 per tornar a recuperar posicions de play-off.
17: Sí, està en una bona ratxa el Girona, 13-18 des que es va tancar el mercat. Evidentment necessita la victòria a Tenerife. Ara mateix el Girona és 7 amb 14 punts, a només 2 de l'Sporting i el Sabadell, que marquen les primeres posicions de play-off, i a 7 punts de l'Almeria. És a dir, que si el Girona guanya avui a Tenerife, es posaria a 4 punts de l'ascens directe. A la prèvia del partit, Quique Álvarez reconeixia la importància i el bon record de tornar a Tenerife, on el Girona va pujar, però evidentment això avui no et garanteix res.
18: Estem a segona i el nostre objectiu és el que és, hem de ser ambiciosos, afrontar el partit pues, d'aquesta manera, intentant pues, aconseguir aquesta victòria que ens donaria pues, bueno, estar més a prop dels de dalt i bueno, afrontar aquests dos partits a casa següents que tenim. Els records estan molt bé, però després espero que serveixi d'alguna cosa, però com no servirà de res, és veritat que és un record maco i proper i del que volem que passi d'aquí, no sé, 7 mesos o més o menys.
17: Estuani i Justin, les úniques baixes que té el Girona per aquest partit. Ja ha recuperat tots els internacionals que no va poder tenir en els últims dos partits contra l'Albacete i Mallorca. Per cert, avui Estuani, que fa 40 anys.
0: Jo t'anava a preguntar, ara ho estava buscant.
17: Està jugant molt i molt poc aquesta temporada, té ara problemes musculars, evidentment l'edat...
0: Què vols dir?
17: Bueno, l'edat es nota, 40 anys, Bruno.
7: Què vols dir?
0: No. Això li pregunto, què vols dir?
17: Que 40 anys es noten.
0: Bona collita del 86.
7: Tant de bo tingués 40 jo.
0: Els 40 d'Estuani, no?
7: Bueno, això, vamos, ho signo, vamos.
17: No, els d'Estuani, segur.
0: Una jornada que també ha deixat la victòria del Sabadell a Ceuta per 1-2, un Sabadell que és 5è ara mateix, a expenses del que faci avui el Girona a Tenerife, i que també ens ha deixat, ho sento, Bruno, el triomf de l'Andorra 1-0 contra el Castelló.
17: Anaven molt pujadets, aquests del Castelló.
7: Calma, calma, estem en play-off encara.
17: Home, clar, play-off, clar que ho fareu, clar que ho fareu.
0: Vinga, que com diu Quique Álvarez, queden uns 7 mesos això, o així, diu, no? Més o menys. Qui està d'enhorabona és l'Associació Esportiva Prat, que després d'eliminar el Sant Rafel d'Eivissa, golejant-los de 9-5-0 a la ronda prèvia de la Copa del Rei, han certificat que jugaran per tercera vegada a la seva història la fase final de la Copa. I aquest cop encara serà més especial perquè ho faran contra l'Atlètic Club. Serà la primera vegada que els pretencs s'enfrontin a un equip de primera divisió. Ells juguen la Lliga Elite, la màxima divisió del futbol català, i jugaran contra tot un primera com l'Atlètic de Bilbao. Vivint l'alegria de l'equip del Prat ahir a la tarda, i va estar amb ells la Sierra Chávez.
19: Què tal, Helena? Bona tarda. Soc amb Carlos García, un dels capitans d'aquest Prat que s'ha classificat per la primera eliminatòria de la Copa del Rei i que s'enfrontarà a tot un Atlètic Club. Carlos, què tal, com estàs?
20: Doncs molt bé, molt contents, amb ganes de que arribi ja el dia i disfrutar i gaudir.
19: Què significa per vosaltres jugar contra un equip com és l'Atlètic Club de Bilbao?
20: Bueno, jo crec que serà un, bueno, és un regal, no? També el treball de l'any passat, i serà una cosa que no oblidarem mai.
19: Final ahir, 5-0, ja només començar, primer gol als primers minuts, en quin moment veu dir avui ens classifiquem per la Copa del Rei?
20: Bueno, encara que teníem l'eliminatòria com de cara, teníem en tot moment a la ment que no se'ns escapés i continuar ficant gols i que el somni que pogués arribar, clar.
19: Perquè com s'afronta un partit com el d'avui, sabent que t'espera un rival de primera divisió, un rival com és l'Atlètic Club, per un grup de gent com vosaltres, que al final sou tots treballadors, que jugueu a Lliga Elite, com afronteu una setmana com aquesta?
20: Sobretot amb il·lusió. És un regal, ja dic, és per gaudir i igualment anirem a competir, però és això, amb molta il·lusió i amb ganes.
19: Ara, abans, teniu bastants partits abans del partit contra l'Atlètic. Com heu d'afrontar aquests partits per no perdre la vista tampoc en la Lliga?
20: Home, nosaltres el que hem d'estar centrat amb la Lliga perquè és la nostra competició, i hem de fer el que faci falta perquè no es noti aquesta fatiga de minuts i els partits entre setmana i tot això.
19: Ah, bueno, ja s'ha vist avui també que teniu un bon fons d'armari, que ja es poden fer rotacions. Això també és important de cara a aquestes setmanes?
20: Home, és importantíssim. Ara que tenim tanta acumulació de minuts i partits entre setmana, poder comptar amb tothom i que ho faci bé i que competeixin com ho estan fent fins ara és superimportant.
19: És una llàstima per això que el partit contra l'Atlètic no es pugui jugar aquí al Sagnier.
20: Home, sí, a mi m'encantaria que fos aquí amb la nostra afició, no? Amb la nostra gent. Però clar, per tema de logística, imagino, i d'aforament, doncs crec que no sé on jugarem encara, però és una llàstima.
19: Quina crida feu a la vostra gent?
20: Que vingui tothom que pugui, que gaudeixin, que nosaltres ens deixarem la pell per ells i així tot l'any.
19: Doncs Carlos García, un dels capitans d'aquest Prat, que s'ha classificat per la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Moltes gràcies i enhorabona.
20: Gràcies.
0: Prat Atlètic Club, el proper 29 d'octubre a la Copa del Rei. Una llàstima que un partit històric pel Prat no es pugui disputar a casa seva, al municipal Sagnier, perquè no compleix els requisits que demana la federació per la competició, per un partit de Copa del Rei, així que el partit s'haurà de jugar a l'Hospitalet. I Albert Llimós, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Elena.
0: Potser també hi ha canvi d'escenari per l'Europa Sant Andreu, que es podria acabar jugant a l'RCD Stadium.
2: Sí, el dia 15 de novembre, el cap de setmana aquell, no hi ha partits de primera divisió, hi ha recés pels partits de seleccions, i l'Espanyol no juga fins al 29 de novembre contra el Getafe, per tant, una bona ocasió doncs, per disputar un derbi barceloní, en aquest cas entre Europa i Sant Andreu, que sempre s'han quedat curts, no? Quan s'han jugat al Nou Sardenya i quan s'ha jugat també al Narcís Sala, ha quedat curts els dos estadis. L'Europa, a més, juga a Can Dragó amb només 3.000 localitats, per tant, encara més curt. I l'Europa ja fa temps, quan han avançat els companys d'Esport 3, doncs fa temps que estan doncs, amb negociacions amb l'Espanyol. Avui hi ha una reunió important de la Junta Directiva de l'Europa per intentar acabar de decidir i tancar aquest tema. Què passa? El primer, que hi ha unes despeses d'uns 40.000 euros d'obrir l'estadi del RCD Stadium, per tant, això ho hauria assumir el club escapulat, de Gràcia, i a banda, també decidir quina part es quedaria l'Espanyol, que vol un petit benefici, no? Pel fet de donar aquesta possibilitat que l'Europa, equip de primera federació, jugui el derbi contra el Sant Andreu. De moment hi ha bona predisposició, molt més que altres equips. L'Europa ha tantejat també, per exemple, el Sabadell. El que els hi demanaven inicialment era inassumible, més de 100.000 euros per jugar aquest partit a Sabadell, i també el Barça pel Joan Gamper, i tampoc no hi ha hagut bona resposta en aquest sentit. Sí que amb l'Espanyol sembla que van encaminar les coses. Avui reunió important, doncs, com et deia, per acabar de definir aquesta situació per part de la Junta Directiva de l'Europa. S'ha de posar, això sí, 7.000, 8.000 espectadors mínim perquè surtin els números. Per què? Doncs perquè l'Europa al final vendrà unes entrades, hi ha un perill, i per això també es vol decidir què es fa amb això, que és que hi hagi més aficionats del Sant Andreu que l'Europa. La massa social de l'Europa són 3.700 socis, el Sant Andreu té 6.000 abonats. Per tant, l'Europa, una de les idees que té sobre la taula és obrir només un sector d'uns 3.000 aficionats pel Sant Andreu, entrades de 25 euros, menys les primeres, l'equivalent a les que seguirà el Sant Andreu a l'Europa, doncs que serien de 15 euros, i amb això fer caixa. Un exemple de com per on poden anar les coses contra el Saragossa, l'Europa el rep el dia 23 d'octubre. L'Europa ha vengut 700 entrades a 25 euros, són de 17.500 euros, per tant, si s'aconsegueix vendre aquestes 3.000 localitats de gent del Sant Andreu, més els aficionats locals, que potser hauran de pagar una mica, més aficionats una mica d'altres equips que vulguin viure aquest derbi, doncs podrien sortir els números per l'Europa.
0: Doncs veureu on s'acaba disputant aquest Europa Sant Andreu. Home, faria goig, eh? Un partit de futbol català d'aquest nivell jugant-se a l'RCD Stadium. Veurem amb quants aficionats a la grada. Gràcies, Llimós. Nosaltres fem una petita pausa, butlletí informatiu, i seguim endavant amb el que t'hi jugues.
21: Ser Catalunya Barcelona. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
22: Tú no eres solo una póliza, ni nosotros una aseguradora más. Funcionamos como un modelo cooperativo de médicos y usuarios sin ánimo de lucro donde nos cuidamos entre todos a lo largo de toda la vida. Asistencia sanitaria, la de los médicos y la tuya.
23: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
24: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
1: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Que t'hi jugues.
3: Bonso!
1: Presenta Sique Rodríguez.
3: Empata el Barça, empata.
1: I narra Albert Bermúdez.
3: Espera que segueix la Minyamal. Ai, Déu meu, la Minyamal!
5: Aquest dimarts, Galatasaray Futbol Club Barcelona. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
1: Que t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
6: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan. I Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
24: Estàs feta d'aigua, quasi tomes capes.
25: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
26: És la una, les 12 en Canàries.
27: Esquerra Republicana y Podemos confirman su acuerdo de colaboración para las elecciones del 29 de noviembre. Ambas formaciones apuestan por unir fuerzas, aunque todavía no se ha concretado cómo, solo que sus líderes Irene Montero y Gabriel Rufián harán campaña juntos. Josué Coello, buenas tardes.
28: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ya es oficial. Podemos y Esquerra harán una especie de alianza electoral con la figura de Gabriel Rufián y de Irene Montero en el centro del acuerdo. Aunque ambas formaciones no han dado mucho detalle sobre cómo se va a articular esta colaboración, pasa porque Podemos no se presente en Cataluña a cambio de incluir algún miembro de los morados en las listas republicanas. Rufián, por su parte, hará campaña con Montero fuera de Cataluña. Todo ello en una semana clave para conocer cuántas papeletas habrá de este espacio político el 29 de noviembre. El viernes acaba el plazo para inscribir coaliciones y desde el Frente Amplio insisten en incluir también a Podemos.
27: Ha terminado el desfile por el Día de la Fiesta Nacional, lo ha hecho con los Reyes abandonando la tribuna de autoridades a bordo del Rolls Royce. Acompañados de la escolta de la Guardia Real, se dirigen ahora al Palacio Real de Madrid, en el donde se celebra la tradicional recepción. No estará allí Santiago Abascal, el líder de Vox, que da plantón por segundo año consecutivo. Está en Ceuta, acompañado de Jordan Bardella, de uno de los líderes de la ultraderecha en Francia. Abascal ha utilizado su retórica habitual, calificando lo ocurrido en Ceuta como una invasión y acusando a Marruecos de estar detrás.
29: La frontera debe ser militarizada y reforzada estructuralmente con todos los recursos humanos y con todos los recursos materiales que sean necesarios para garantizar que nada parecido vuelva a ocurrir nunca. Los españoles vamos a tener muy pronto la oportunidad de cambiar las cosas, de recuperar nuestra dignidad nacional, de reconstruir todo lo que han destruido y vamos a encontrar muy pronto la hora de devolver la grandeza a España y de devolver también la seguridad y la prosperidad a toda Europa.
27: Rusia niega acuerdo alguno para un alto el fuego con Ucrania después de que ayer lo anunciase el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, admitía ayer también que dicho anuncio le había pillado por sorpresa. Antonio Martín.
30: Rusia, de hecho, ha matado a 10 personas en los últimos ataques de esta noche, los que ha vuelto a alcanzar la infraestructura energética de Ucrania. Argumenta el Kremlin que no busca treguas de corta duración y cree que el mensaje de Trump es solo una manera de ganar tiempo para que Ucrania se rearme. Acaba de hablar Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia.
31: Y la retórica Зеленского, риторики его западных хозяев.
30: Solo quieren alimentar la retórica de Zelensky, ha dicho, pero no se merece ningún respiro, lo que descarta de facto que Moscú vaya a detener sus ataques y deja en nada el anuncio de Trump. En paralelo, la Unión Europea ha aprobado hace unos minutos sanciones contra 1.600 personas y entidades de Rusia, desde empresas de aviación a fabricantes de electrónica, en lo que supone el mayor añadido de golpe a estas sanciones desde el inicio de la invasión de Ucrania.
27: En Francia se ha registrado un ciberataque que ha afectado a varias cadenas de supermercados. Los hackers consiguieron introducirse en los sistemas informáticos y modificar la temperatura de los congeladores, elevándola a los 50 grados, provocando de esta forma que se perdiese todo el género. Estamos en
23: Cadena SER. Servicios informativos.

0: espero, porque claro, si no tendré que cargarme a José Mourinho.
1: Qué grande.
2: Josep, podem explicar la intrahistòria d'aquest gag?
0: Sí, sí, clar.
2: A la reunió, la Helena ha dit, per què no fem una cançó de la bicicleta dedicada a Mbappé? I teníem una altra cosa preparada i el Bermúdez ha dit, canviem el gag perquè el meu cap ja no pot pensar en res més que en la bicicleta.
3: Molt llaminera, aquesta cançó.
0: Y otra cosa que hicisteis precisamente fue hablar de mí. Pero claro, aprovechasteis que veníais a hacerme un poco de publicidad para sacarme una entrevista, que esto que ya os lo conozco yo,
4: ¿eh? T'agraïm sempre els minuts que ens dediques al que t'hi jugues, sí. Però vas estar molt ben acompanyat amb el Sique, amb el Flaqui,
0: con Flaqui,
4: amb el teu alter ego, amb el nostre Iniesta.
0: Nos queremos mucho, ¿eh? Con Flaqui nos queremos mucho. De hecho, fíjate, si van a ser 10 minutos de yo diciéndole al Flaqui lo que le quiero y lo que me emociono cuando veo mi gol, ya verás. Escucha, escucha.
2: Ens demana pas el Nil Solà. Hola, Nil, què tal, com estàs?
5: Hola, què tal, Sique? Molt bon dia.
2: T'hem vist fent un tour per una exposició que s'estrena a Barcelona, sí. Immersiu, molt guapo, és una espècie d'escape room on la gent, a part de veure i viure la trajectòria d'una llegenda, podrà participar i fins i tot imitar aquesta llegenda.
5: Correcte, Andrés Iniesta, ja heu vist que jo l'he imitat intentant fer el gol d'Stanford Bridge, sí. M'he quedat a prop, de fet, el 90%.
2: No, 90%, si arribes a ser tu, el Barça no arriba a Roma.
3: Correcte, no hauria existit ni triplet, ni sextet, ni res.
5: No hauria existit res i tampoc m'hauríem fet aquest museu. Realment espectacular, el recomano. Jo veient la sortida del túnel de Stamford Bridge, després tota la col·lecció de samarretes pell de gallina i doncs millor acompanyants impossible d'Andrés Iniesta i Jaume Sabater, CEO i cofundador d'Stonebeck, que ara mateix els hi trasllado els auriculars i ja us escolten en directe al que t'hi jugues de cerca també.
2: I estigueu atents perquè després de l'entrevista farem una pregunta relacionada amb el que explicarem i qui l'encerti, qui sigui més ràpid en encertar-la, podrà anar gratis a veure aquesta exposició. Que Jaume Sabater, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: L'hem vist al bar, l'hem viscut en directe des de dins amb el Nil Solà i ens ha sorprès perquè és el que deies, com un escape room on no vas a veure només imatges i moments, sinó que vas a reviure'ls, que la gent pot participar i és ideal per nens i grans.
6: Efectivament, i la veritat és que quan ens doneu aquest feedback, no? I ens dieu que us ha sorprès i que us ha emocionat, és exactament el que des del primer dia, quan vam començar a definir el que havia de ser Iniesta Experience, volíem crear. I al final hi ha molts moments i la gent pot reviure aquests moments i també és que els puguin viure amb la seva família, perquè doncs, hi ha nens petits que no ho han vist, i és una manera de recrear aquest recorregut del món del futbol, però en el que no ens hem d'oblidar que això també va de valors, dels valors que transmet l'Andrés, del treball en equip, la humilitat i la feina ben feta.
2: És a l'IMAX, l'exposició, al Mare Magnum a Barcelona. Fins quan estarà?
6: L'exposició estarà fins al gener. I amb aquesta exposició és la inauguració d'aquest nou espai, que és donar una nova vida a l'IMAX, un projecte en el que vam començar a treballar quan va venir l'America's Cup Experience Center, però que en aquell moment, amb la complicitat de les autoritats, l'autoritat portuària, la idea era no perdre aquest espai i aconseguir que aquest espai es pogués adaptar i que sigui un centre on puguin venir, a partir del gener, altres experiències i on puguem fer un recorregut de temes vinculats a l'esport, però també a la cultura, i de poder, sobretot, tenir un fil conductor que sigui transmetre i els valors que podrem transmetre.
2: I a l'exposició podreu veure, entre altres coses, i escoltar la narració d'algun dels gols d'Andrés Iniesta pel Lluís Flaquer. Flaqui, fa il·lusió, no?
3: Home, i tant, imagina't, que tinguin en compte, més en un moment molt emotiu, que va ser en aquella final de Copa on l'Andrés Iniesta va marcar un dels 5 gols que el Barça li va marcar al Sevilla, i que, a part, era un moment molt especial perquè ja tots donaven per fet que acabava la seva trajectòria al Barça, i era com tancar el cercle d'un futbolista que a nivell narrador també t'ha fet viure moments de pell de gallina que només pensar-hi, sobretot aquell gol de Stamford Bridge, vamos, t'eleven a dimensions desconegudes.
2: Andrés Iniesta, la piel de gallina la pone Flaky narrando tus goles.
0: No, sí. La verdad es que...
2: Tú no, el de verdad.
0: Ah, sí, pues lo que digas. No sé, pues el de verdad. No, pero es que me hace mucha ilusión que se haya hecho esto, de verdad.
2: Andrés.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
2: ¿Cómo estás?
1: Buena imitación.
0: Encantado.
2: Flaky, quan ha vist la imatge de la narració de l'últim gol d'Iniesta amb el Barça a la final de Copa, s'ha emocionat. S'ha emocionat Flaky en el bar cuando hemos puesto ese momento.
1: Sí, hombre, es para ello. Yo recuerdo, supongo que Flaky lo recordará, que para mí pues fue una... Por el momento y por todo lo que significó, fue una narración única y bueno, si ves la narración con la imagen del gol, pues es imposible no emocionarse.
3: Pues que fue un guión final tremendo, ¿no? De poder despedirte con ese título, con esa goleada y con esa última acción, que aparte fue un golazo.
1: Sí, de esos momentos que uno, pues, o sea,

0: Gràcies per estar al Que t'hi jugues en directe presentant aquesta exposició que podeu veure i viure, gaudir al IMAX, al Port Vell, al Mare Magnum a Barcelona fins al gener i amb ganes d'intentar imitar el gol de Stamford Bridge i també el de la final del Mundial a Sud-àfrica. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo.
2: És emotiu recordar Iniesta i ja si el sumem al binomi Flaqui, doncs què t'he d'explicar, Andrés?
3: Es que no hay errores, no hay errores. Y de hecho, si hubiera habido, pues habrían salido en la sección del Cazorla.
2: Això segur, perquè els que el Xavi s'escolta tot.
3: Se lo escucha todo.
2: L'últim segon que queda allà abans del butlletí informatiu.
3: Ahí si hay una pifia, pues ahí está el Cazorla, que dice lo del que t'hi jugues l'heu cagat, ¿no? Es eso.
2: Alguna cosa així, sí.
4: El Que t'hi jugues, l'heu cagat, amb Xavi Cazorla.
5: Anda, ja cagat.
1: Què? No sé, això tu. Què vol dir que podria ser el teu fill Arnau Tenes?
0: Home, jo tinc 45 anys i ell sí. 25, amb 20, podria haver estat pare, perquè la meva mare, per exemple, em va tenir amb 18.
1: Però quants anys té el teu fill?
0: Home, els meus fills. En tinc dos i són
1: bessons. El teu, que és el gran,
0: crec. En faran 13 el desembre.
1: Joder, doncs està una mica lluny.
0: Ja, però perquè vaig ser pare amb 32.
1: A mi em va semblar que et volies...
0: Si hagués estat pare amb 20 anys, doncs l'Arnau Tenes podria ser el meu fill.
6: Podria ser.
1: Podria ser. Bueno, doncs sí. No, per poder, hasta amb 16.
0: I el teu igual també.
1: El meu fill?
0: Quants anys tens tu?
1: Jo soc molt més jove que tu.
0: Quants anys tens tu?
1: Jo soc del 83. I ara, jo estic en una edat que ja em costa saber l'edat que tinc. Has de dir l'any que vaig néixer. Ja no ho sé, em vaig quedar allà.
0: Per tant, també podria ser el teu fill si l'haguessis tingut amb 18 anys, com em va tenir la meva mare a mi.
1: Perquè qui ens vegi ara al YouTube veu que jo semblo bastant més jove que tu.
0: Home, si ens miren ara mateix al YouTube, queda clar quin dels tres és el més gran.
1: Ostres.
3: Hola.
1: Ostres.
3: T'ho ha dicho, eh? Lo que t'ha dicho.
0: No aixequi ni la vista del mòbil.
1: No, perquè així sembla que no...
0: T'ha de posar doble ullera, perquè si no, no hi veu.
1: Ostres.
3: Hòstia. Tot bé?
1: Vols tornar-te?
0: Estic esforçant perquè el Xavi Cazorla tingui material per a la seva secció.
1: Sí, a mi em va bé. Jo per això he tirat aquí el... No?
6: No, prefereix no fer declaracions.
0: Amb qui parles, ara, Flaqui?
6: No, m'estic preparant un text que he de gravar, però d'aquí una estona.
1: I tal, tio. Bueno, anem per una història. La setmana passada...
6: M'exigeixen moltes coses, avui.
1: Ah, sí?
6: Sí, avui estic molt estressat.
1: Doncs quan facis aquest text, mira que no et passi el que va passar la setmana passada, que va venir el creixell, i sobretot els dies que vingui el tigre, intenta no fer-li masses preguntes seguides.
7: Jaume, t'agrada la parella Rodri-Pedri, Pedri-Rodri?
8: Sí.
7: Poden jugar junts?
8: Jo per mi, sí.
7: Es potenciaran l'un a l'altre?
8: Que sí.
7: Quin és? Calli! Ens faran gaudir. Ens faran gaudir.
9: Calli!
7: Ens faran xalar.
9: Calli!
7: Ens faran disfrutar.
9: Que calli!
10: Però és que jo ja el vaig intentar posar una mica nerviós.
1: Sisplau, que li patarà la patata un dia aquí, pobre Jaume, de veritat.
10: Vaig posar a prova.
1: Bueno, un dels dies que la setmana passada el Sique va decidir venir a treballar, vas anar al bar La Plata, no? Com per no venir a treballar de cop, a fer una mica d'entrevista, i bàsicament porto un parell de moments del Pepe. A la primera pregunta que se li va fer ja es veia que estaria sembradet.
11: Quatre tapes, sis taules i el Pepe, 54 anys aquí servint. I el peixet, la botifarra, l'amanida, que sí que la tenim d'anxoves, i el pinxo d'anxoves, ja està.
0: ¿Qué es lo que gusta más a la gente, el pescadito, no?
12: Nosotros el plato estrella es el pescadito. Actualmente se vende mucho más butifarra también, porque la juventud prefiere la butifarra, sobre todo las chicas. Porque la juventud prefiere la butifarra, sobre todo las chicas.
11: Es que, Pepe, que lleva ya muchos años entrando en la radio y sabes que hay cosas que no se deben decir.
12: Ah, escucha, hoy día hay libertad de expresión, coño.
13: Esto va como en segones, yo creo que... Sí.
1: Bueno, a ver... No només va parlar dels gustos...
0: Té un cor enorme, el Pepe.
1: Sí, segur que sí. Va parlar dels gustos gastronòmics de les noies, també va parlar una mica de coses que li agradaven amb ell.
0: Com tots els cambrers, no? I explícame cómo puede ser que estés en La Plata, uno de los sitios de la senda de los elefantes, lleves más de 50 años en el mundo de la restauración, seas tan simpático y no hayas bebido una gota de alcohol en tu vida.
14: Hi ha gent que és rara. Doncs ja està.
12: Ni fumo ni bebo. Es que yo no he bebido nunca en la vida, no me ha gustado. Si el problema mío es que a mí los bares nunca me han gustado. Y mira por dónde llevo 54 años en La Plata. Y no he bebido ni alcohol ni fumo. Le doy alguna vez a la raya, pero muy poca, ¿eh?
0: Que si eres animal, Pepe.
15: No sé si lo han notado ustedes, pero hay droga en el aire.
1: Había algo,
0: Solo que la gent percep clarament que tot el que diu és broma.
1: Sí, tot és ironia.
0: Val la pena recordar-ho.
3: Sí, no, en aquest cas sí.
0: Sobretot per als que no coneixen el Pepe. Jo, clar, el conec de fa tants anys.
1: Bueno, anem a un clàssic d'aquest programa, que són les discussions per qui té o qui mereix més vacances. I ara aquests dies, per justificar una mica que aquí no venia ni el Tato, doncs deu estar discutint quants dies de vacances li quedava cadascú.
0: Vilamala, què?
5: Què tal? Sí, que bon dia. La gent t'ha trobat a faltar aquests dies, eh?
0: Ah, sí?
5: Sí, hem rebut bastants comentaris de
0: doncs
5: gent
0: gràcies a tots.
5: Que demanaven per tu, és veritat, Flaqui, ho hem anat comentant. Sí, sí.
0: Aviam, requadrar que fem festa, el Flaqui i jo,
5: sí, dels
0: els
5: dos,
0: perquè ens queden encara vacances per esgotar de l'estiu.
9: M'importa un comino, m'importa un pimiento.
0: A mi concretament 12 dies.
9: M'importa un huevo.
0: A tu?
16: 15.
9: M'importa un rábano.
5: A mi 13.
9: O m'importa un pepino.
0: I els fem, bàsicament, no, perquè toque. Hem plantejat si volia la ràdio pagar-nos ells i diuen que no.
9: Me la trae floja, me la suda.
0: El Bermúdez, com que és una estrella, ja els té tots acabats.
17: Ja els, jo ja els tinc acabats.
9: Me la trae al fresco.
18: Jo acabo d'arribar, porto un mes, i me'n deuen 8.
0: 8 ja!
18: Sí,
0: ja.
9: Me la pela, me la reflan flinfla, me la bufa.
1: Està bé omplir parlant d'aquests dies de vacances. L'obsessió per justificar les vostres vacances fa que a vegades se'ns oblidi que aquest espai que acabem de sentir havia començat perquè venia una secció i veu sudar una mica del tema.
0: Vilamala, què?
5: Què tal? Sí, que bon dia. La gent t'ha trobat a faltar aquests dies, eh?
0: Ah, sí?
5: Sí, hem rebut bastants comentaris.
19: 6 hores i media després.
0: Ja has acumulat 8 dies en un mes?
18: No, perquè
16: és una professional. No s'ho recompte,
0: llavors, eh? Que ho vas explicar ahir, ho va avançar el diari Ara. El Barça
16: adeu,
0: canviarà
16: Núria, de... Adéu, gràcies per la secció.
0: Perdó, Núria, perdona.
5: No, digui,
0: perdona,
5: ja està, Núria.
20: Hola i adiós.
1: Són coses que salten a vegades. Anem als dimecres, que treu el cap per aquí l'Òscar Nin. Dimecres passat, a la seva secció, es va viure un moment una mica surrealista.
0: Saps que era un gran cantant?
21: Sí.
0: El que tinc aquí al costat.
21: No em digues.
0: Lluís Flaqué i Ripé.
21: Qui cantaves, Lluís? Oh.
16: Tota la...
21: Balades per...
16: La púrria del karaoke.
21: La púrria del karaoke.
0: No, no, fora conyes. Imite aquí a Eros Ramazzotti.
21: Això va!
22: Amb gafa pell de gallina.
16: Molt bé. Eros Ramazzotti l'imitem tots.
21: Ahí està. No, és difícil, eh?
16: No trenquem la secció.
21: Quanta gent ha estat empujant i fent palanca amb tenint de fons... No, Lluís Flaqué, parlant que també, potser també.
23: No, no me jodes, Manolo.
0: Va venir a la ràdio Eros Ramazzotti fa molts anys, quan va descobrir que hi havia una càmera, ràpidament se'n va anar cap al lavabo a maquillar-se.
22: Qué bonita eres, madre, la reina del
21: mar de Ahí está, ¿eh?
16: Al Eros, no yo, ¿eh?
21: Al Eros,
0: el Eros.
22: Caramba, no me digas.
0: Era el meu amant, Eros.
21: Sí, no cal que t'amaguis.
0: No?
21: Sí.
16: El teu amant?
0: Sí, sí, clar. Psique i Eros eren amants.
21: Psique i Eros.
16: Vale.
21: Sí,
0: a la mitologia grega.
22: ¡Surrealismo!
1: Esclar, tot plegat va ser estrany.
16: Diem coses molt rares.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Sobretot tot... quan les escoltes en perspectiva. Sí,
16: sí. Frases donen per molt.
1: Frases tretes del moment i de... totes ficades en un mateix lloc. Era una mica això. En fi, anem als divendres. El tio Faja va explicar intimitats del dia que va anar a un láser tac a disparar amb tu, sí que...
16: Sabeu que aquests jocs on dispares láser... Què? Sí que queda. Volteretes por el suelo.
24: No, te voy a decir una cosa. Estoy muy asustado.
25: ¿Por qué?
24: Porque yo lo que vi con ese señor, eso es inexplicable. Ha perdido la brújula entera, ni el norte ni el sur, la brújula.
16: O sea, iba con la mirada perdida, ¿no?
24: Yo me encontré a un señor que estaba convencido de estar en Gaza.
26: Hoy.
24: Yo me encontré a un señor dando volteretas por el suelo, haciendo la croqueta.
25: ¿Cómo?
24: Con el subfusil en la mano.
21: Que dice que saquemos la pistola.
24: Sí.
16: ¿Sudor?
24: Dispara. Ahora viene el capítulo, Cristóbal.
16: Así, también, sudor.
25: Sí. ¿Ojos ensangrentados?
24: La mirada perdida.
27: ¡Estoy rodeado de locos!
24: Y luego viene el tema sudor. El
16: tema sudor. Chorreando,
24: o sea,
16: ¿no?
24: Cual venado en celo.
26: ¡Ah! ¡Qué peste!
24: O sea, tuvo que tirar la camiseta. Le tuve que regalar un jersey que llevaba en el coche. Vale. O sea, un auténtico animal de la caza.
27: ¡Y acaba flipant!
0: Té raó. I el jersey, aprofito per donar-li les gràcies en antena, és molt xulo.
1: Ah, sí?
0: Molt
1: que
0: guai.
1: Te l'has quedat ja.
0: Clar, el va regalar.
1: Ah, era un regal. Ah,
0: sí.
1: Està bé. Bueno, doncs mira, d'un flipat amb una escopeta anem amb un tio que és violent amb la paraula, que és el Poquí.
5: Bueno, jo avui llegia, no sé si deia 20 anys, no?, de l'enfrontament de Zidane amb Itàlia.
21: Sí, amb Itàlia.
25: Aquest és el Zidane real, eh?
21: Clar, jo us deia una cosa.
25: Kinky és el Zidane real.
21: Jo sóc del Zidane real, seguidor i admirador del Zidane real.
25: Jo, si està en França, m'és igual, a Madrid no.
21: Bueno, jo també. Si es fiquen a la teva família, li fots un cop de cap, a on sigui.
5: Cariño, tranquilo.
21: Està acabat.
5: Home, millor solucionar-ho.
21: No.
25: Fem-ho a favor, hombre.
21: Molt a favor.
25: Sí, sí, violència.
0: No.
5: Des del que t'hi jugues, sí. No.
25: Això és que l'he borro que han estat por.
5: Sempre direm violència, no. Anem a xarxes. Anna, com que ja has tornat de la Johan Cruyff, et demano, si us plau, que em treguis d'aquest jardí.
2: Sí, com saben, i com sap del Poquí, és molt fàcil transportar-se per Barcelona en transport privat. Vale.
4: No, hombre, no. Madre de Dios.
6: Treba, treba, treba.
25: Surt d'un jardí, però en posem un altre.
5: Això és el que no has entès, de treu-me d'aquest jardí.
2: És igual, és igual.
7: Gràcies, gràcies, gràcies i ànimos.
8: Un abrazo a todos. Muchas gracias, Argentina. Acá se quedan con esta selección de panfleto. Y dejen de abrir negocios de empanada en Barcelona. Muchas gracias.
17: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flac. Que t'hi jugues.
20: Ser Catalunya, Barcelona.
23: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
28: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
29: Quan obres el teu joier i trobes aquella pulsera que ja no et poses.
30: O el rellotge que ja no utilitzes.
29: Què fas?
30: Molt fàcil. Contacta amb Circa, experts internacionals en la compra d'alta joieria, diamants i rellotges d'alta gamma. A més, rebràs un pagament immediat.
29: Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
30: Circa, on les teves joies i rellotges valen més.
31: Aumentar beneficios, optimizar recursos, gestionar personal y además promocionar tu marca. ¿Te suena?
32: A nosotros también. Radio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados.
31: Ilenia Alessi de Eurofitness.
33: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
31: Branding Plan ayuda a pymes de toda España a crecer desde hace años.
32: Llama al 93-344-1400 o entra en serempresarios.com y apúntate a la única convocatoria anual en Barcelona, 14 y 15 de octubre.
31: Podrás beneficiarte de los mejores precios del año en radio y digital.
32: Con Branding Plan, los negocios mejoran.
34: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
0: Andrés Iniesta, la piel de gallina la pone Flaky narrando tus goles.
3: Sí, la verdad es que...
0: Tú no, el de verdad.
3: Ah, sí, pues lo que digas. No sé, pues el de verdad. Que me hace mucha ilusión que se ha hecho esto, de verdad.
0: Andrés.
35: ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Cómo estás?
35: Buena, buena imitación.
17: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaky.

0: Ara sí, Andreu, és que costava una mica aquesta
1: que,
0: sintonia.
1: Como tiene, sí, parece una frase que no s'acaba.
0: Avui és festiu i està costant aquí que entri aquesta sintonia, ara ja sí. Jo crec que aquesta recta final l'hem de fer de la mà d'un porteràs, no?
1: Bueno, sí, es que hay muchos porteros muy buenos en España y el que más, pues para mí, ya lo sabes, Arnau Tenas, ¿no? Que lo tuvisteis aquí en el Que Tijugas, que yo es que me gusta tanto que le invitaría a tres vinos.
0: De los teus.
1: De los míos, de los míos. De los buenos. Arnau Tenas, al Que Tijugas.
2: Arnau Tenas, Mallorca. ¿Qué tal? Buen día.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estem? ¿Tot bé? ¿Se'n sent bé o no?
2: Fantàsticament. Arnau Tenas en directe des de Mallorca. S'està bé allà, eh? S'està bé a Mallorca.
3: Oh, s'està molt bé. T'enfocaria... T'ensenyaria una mica, però prefereixo no fer-ho.
4: Sí, que hi va haver un jugador... Qui va ser que va ensenyar tot el seu pis?
2: S'ha de vigilar.
4: Sí, sí.
2: S'ha de vigilar.
4: I dos dies després no hi quedava res en aquell pis.
2: Sí, sí, s'ha de vigilar perquè els lladres estan al guait de tot. Arnau Tenas està aquesta temporada al Mallorca, ja ho sabeu, 25 anys, després de passar pel Barça, París Saint-Germain, la temporada passada al Villarreal, juga cedit al Mallorca, on busques tenir minuts, jugar amb continuïtat i suposo que l'ascens de categoria, que és l'objectiu, i que de moment la temporada ha començat prou bé, sobretot per tu, que portes 6, ojo, al tanto, 6 porteries a 0, 6 porteries a 0 en 8 partits.
3: Sí, però al final vaig prendre la decisió de venir aquí a Mallorca pel projecte, però sobretot per portar el Mallorca on es mereix, que és a primera divisió, per mi era un gran repte, i superfeliç, supercontent. Sí que és veritat que a l'individual, pues, de moment la cosa està anant molt bé, feia molt de temps que no aconseguia 6 porteries a 0, però ja et dic, això també és gràcies a tots, a l'equip, la plantilla que tenim, i supercontent de pujar a Mallorca.
2: De fet, mirant les estadístiques, 3 gols encaixats, és el porter Bruno menys golejat del futbol professional, ara mateix.
5: Sí, sí, realment mires les grans porteries dels grans països i no trobes estadístiques així. Al Castelló estem allà fent-li sí. Una mica la guitza, però...
6: Està
5: fins i tot millor l'Arnau, sí, sí,
2: sí. Perquè, Arnau, t'agrada parlar d'això o tens un punt de superstició de dir no comenteu massa lo de les porteries a zero que després la ratxa es trenca, o no?
3: Bueno, aviam, sóc una persona que depèn de què, pues, que m'importa un pepino o el que sigui, saps? O sigui,
4: molt bé.
3: Però bueno, com menys rebombori hi hagi, menys se'n parli, suposo que és millor. Al final sempre es fan bombo d'aquestes coses i poden afectar. A mi no, però sí que és veritat que com menys se'n parli, millor, saps? Al final un no li dona tan bombo.
2: Perquè tu ets supersticiós o no? Hi ha porters que ho són molt, hi ha entrenadors, Simeone és un exemple, que són molt supersticiosos. Tu ets supersticiós o no?
3: Sí, hi ha coses que bastant, sí.
2: I es poden explicar o sí, te les has de guardar?
3: Perquè sí, si no per exemple... No, que va al revés. Sí, em tallo el cabell sempre cada dia abans del partit i els guants també. Per exemple, els guants del partit contra l'Almeria ja els vaig tirar, perquè, bueno, perquè el partit hi vam perdre i tal, i després, pues, si el partit no va bé, tal, els guants fora i em canvio alguna cosa del tallat de cabell i ja està. Ah, sí? I si tot va bé, pues, segueixo mantenint els mateixos guants i el mateix tallat de cabell.
6: Caram. Va costar molt la decisió d'anar cap a Mallorca pel que implicava baixar una categoria?
3: No. A vegades hi ha gent que m'ho ha dit, em diu, hòstia, què fas tu anant allà, tal, i dic, què passa? Si jo estic aquí perfecte, vull jugar, de moment estic jugant tot, estic feliç, content, i ja està. Vull dir, hi ha gent que em deia, què fas anant a segon? Li dic, què faig? I si jo vull anar-hi, el club em tracta bé i el míster em dona tota la confiança, vull dir, què hi ha de dolent?
7: Vull dir, jo aquí estic bé... Porque estás en segunda, no puedes estar tú en segunda, boco. Tonto, que te vas para abajo, ta, para abajo, no puede.
3: Però bueno, perquè saps què passa? Que la gent té molts prejudicis en el món del futbol i és el que hi ha, saps? Vull dir, la gent diu, no, és que has fet un pas enrere, tal, no sé què, serà per tu que he fet jo el pas enrere. Per mi és un gran pas venir aquí, és un gran repte, per tant, no em va costar gens.
7: I quan t'enfades con la afició en rival, què hace? Pa primera RF. Le manda pa abajo, pa primera RF.
3: Fa temps ja que no m'enfado jo. ja em passava quan era més jove. Bueno,
2: sí, que tens 25 anys.
3: 25 anys, ja, 25 però, anys. Quan en tenia 18 o així, sí, m'enfadava més, però ara ja no.
2: Quan penso
3: ara
2: que podria ser el meu fill, tio... És que... Té 25 anys, Flaqui, i el teu també, eh?
6: Sí, clar.
3: Ja t'agradaria ser el meu pare, sí que...
6: I tant que sí.
2: Segurament ho passaria igual de malament que ell als partits, que m'han dit que els ha de veure sol perquè es posa massa nerviós, no?
3: Sí, hi ha moments que... Bueno, ell sempre es fica on jo jugo, al cantó. O sigui, paral·lel a mi, a la mateixa banda de la porteria. O sigui, jo jugo a un cantó, una porteria primer, ell es fica paral·lel a mi. En canvi de porteria i es fica cap a l'altra porteria. De fet, l'altre dia, la segona part, l'ha de veure amb els hooligans del Girona. Allà, ficat.
7: És boníssim, això.
2: Sí, ell prefereix estar sol i no amb amics, perquè així segueix el partit de la seva manera. I clar, l'Arnau Tenas ja sabeu que té un germà bessó que juga de davanter.
6: I doblet l'altre dia.
2: A l'Olot. Sí, juga a l'Olot. Sí. I hi ha hagut alguna vegada que han coincidit el partit del Mallorca amb el de l'Olot, i diria que la teva mare et va estar veient un dia... I com que el teu germà també estava jugant, portava el pinganillo de la ràdio, Ràdio Olot, sí, que narren els partits de l'Olot, veia el Mallorca i escoltava l'Olot a Ràdio Olot.
3: Ah, està pendent. Sí, sempre. Això és veritat, que des de ben petits, per exemple, per nosaltres, els nostres germans, juntament amb mes germana, els nostres pares han set un exemple, saps? Sempre ens han acompanyat en el camí, en el meu germà, que el meu germà ha rodat una mica més d'equips que jo, després meu germà amb la seva feina també. És que estiguem on estiguem, ells sempre volen que notem com la presència, saps? Per exemple, hi ha vegades que venen aquí o hi ha vegades que venen allà, però i si coincideix, doncs un agafa el mòbil i mira el partit, o l'altre truca no sé qui per aviam com va el resultat, per com està jugant, o si no se'l fiquen pel mòbil o estiguin on estiguin. Bueno, l'important és que sempre intenten fer lo possible, pues, per veure'ns, per seguir-nos i per estar amb nosaltres.
2: Clar, però això és interessant el que dius, per la gent que ens escolta, perquè els futbolistes d'èlit sou éssers humans, estimeu a les vostres famílies, les famílies us estimen a vosaltres, i és molt important notar el seu suport. Tu, per exemple, tu estàs pendent de la teva gent quan la tens allà i t'agrada sentir que està a prop, oi que sí, al partit, dic.
3: Sí, jo, per exemple, l'altre dia a Girona, doncs, va venir molta gent, sempre m'agrada tenir totes les persones que jo he convidat per veure el partit, jo les necessito tenir controlades, saps? O sigui, fins que no... I sempre intento, abans que comenci el partit, perquè no em ficaré a buscar al mig del partit, doncs aviam on estan, perquè si no, malament. Però sempre m'agrada començar el partit i saber on tinc a tothom, saps? A l'estadi del Mallorca ja ho sé, perquè ja tinc els meus seients i tot, però sempre he de tenir controlada on tinc la gent que em ve a veure, això sí.
6: L'altre dia, sí. L'altre dia pràcticament ocupaven tot Montilivi.
3: Home, la veritat que va venir molta gent, potser érem 30, no sé, 30 o 40 persones, no sé. Va, és normal, jo soc de Vic, què vols, fill meu?
2: Clar, quedava molt a prop.
3: Si és un partit l'any, ha de ser aquest.
6: Montilivi estava tothom celebrant en contra les parades i dient-li de tot, i es veia una part de la grada allà que s'aixecava a celebrar la interrupció.
2: Que l'aturada que fas amb el peu és de les millors que has fet a la teva carrera, o no?
3: Podria ser, sí.
2: És que és brutal, aquella aturada,
3: sí,
2: eh?
3: Sí.
6: La davant de Bec.
2: Sí, sí, perquè és de reflexes absolutament, perquè es veu clarament
3: jo,
2: que...
3: No vaig pensar que fos tan bona parada fins que no la vaig veure en vídeo.
6: Estic d'acord.
2: Quan es veu la imatge de darrere, no? Que és quan es veu l'espectacularitat de com treus el peu ràpid.
3: Sí, perquè en directe va passar tot com molt ràpid, a mi em surt sol treure el peu, aquest li xuta molt fort, i va ser tot com superràpid, després ja van xutar a córner i com que se'n va borrar ja, saps? Però clar, després la vaig veure i dic, collons, Arnau, quina parada que has fet.
2: Sí, sí, és que va ser espectacular.
3: Va ser xulo, va ser una molt bona parada, la veritat.
2: No sé si...
3: Pel moment del partit, també...
2: Sí, sí, clar.
3: Sí, sí, bé.
2: No sé si saps que contra els equips catalans t'has de reivindicar especialment, o és que et foten ràbia o què, no. Perquè, clar, l'altre dia...
3: Jugava a casa.
2: Però és que contra el Sabadell vas fer no una parada, sinó una assistència de gol.
3: Sí, i contra el Sabadell va ser la meva primera assistència en el futbol professional.
2: Ah, sí?
3: També me'n recordo, sí.
2: Però n'has fet unes quantes més, no? Perquè recorda amb la selecció olímpica, que va guanyar l'or als Jocs Olímpics.
3: La primera va ser al camp del Sabadell, que jo estava al Barça B.
2: Quantes n'has fet?
3: Després...
2: D'assistències de gol? 100 porter, eh? Assistències de gol, 100 porter. N'has fet unes quantes?
3: Sí. Aquesta que teia del Sabadell, la primera. Després... A l'Mbappé.
2: Al Mbappé tú le das una asistencia de gol, ¿eh?
3: Sí,
4: sí. Sí, me pasó el balón muy bien, me acuerdo. Después, entiende mejor el fútbol que otros jugadores.
3: Después, a los Jocs Olímpics, en Gonzalo Ramos y el de l'altre dia.
2: Cinc.
6: Déu-n'hi-do.
2: Cinc assistències de gol.
6: Sí, està bé.
2: És que, de fet, si veieu els partits del Mallorca, toques més pilotes amb el peu tu que la gran majoria de futbolistes del teu equip.
3: Sí, però també és perquè per la manera en què ens apreten, perquè si t'apreten home a home, el jugador lliure és el porter, saps? I clar, després la superioritat pues, l'intento fer jo. I sí que és veritat que en aquest aspecte pues, toco molta pilota, ja et dic. Jo, si fos per mi, en tocaria menys.
6: Suposo que no, per...
3: No.
2: És que constantment la pilota al porter.
5: Sí, sí. Té una idea de futbol molt clara i encaixa perfectament.
2: Però tu ens passes que podries jugar a futbol americà, eh?
6: No, té un bon peu, a més enllà de les mans. Va dir que suposo que per un porter, que després de temporades en què no has pogut gaudir de continuïtat, saber d'aquesta confiança que et porta a jugar setmana rere setmana, també se't veu molt més disfrutant ara mateix, no?
3: Sí, al final és quan... Aviam, sí que és veritat que... M'acaba d'arribar al dinar, un moment, eh?
2: En sèrio? Això sí que és la ràdio en directe. Ara s'aixeca Arnautena.
6: I ara vull veure...
2: La Núria Vilamala. Sí, sí.
4: Un mateix.
2: Ara ens expliques què dinaràs.
6: Què dines?
5: És el dia de festa. Jo que no ho expliqui, tinc una gana que flipa. No.
2: És grandiós. No, home, tu mateix, estàs a casa, eh?
3: Estic corrent per aquí a la casa, tio, cabrón.
6: És la màgia de la ràdio.
2: És important que els esportistes, sí, que els esportistes cuiden el seu menú.
6: Bueno, però ara veurem jo qui se'l cuida o no.
3: No us ensenyaré per res, jo, home.
6: Senyal que avui...
2: Ensaïmada de sobre.
5: Ara dirà, amanida César.
6: Ens permetem els luxes.
4: Tu ensenyes una cosa.
2: Fixa't que respectuosa que és la Núria Vilamala, que ara ens està enfocant a nosaltres. No enfoca l'Arnautena de casa seva. Està sent superlegal. Sí, per a que ell sigui el que decideixi si ens explica com és l'ensaïmada amb sobrassada que s'està fotent o prefereix dir que és una amanida.
3: Buah, pues escolta'm una cosa, l'altre dia vaig menjar una sobrassada. Buah. Escolta'm, amb el meu germà va venir i està boníssima. Molt bona.
5: M'ha apuntat.
6: Què dinaràs, però? Què dinaràs? Què hi ha avui per dinar?
8: Què hi ha per dinar?
2: És que avui té festa, eh?
3: Que no,
2: perquè si no estaria entrenant.
3: Que no, que m'he demanat un pokeball, home, que és sa, collons.
2: Ah, això sí que sa.
3: Aguacate, oudu, tomàquet...
2: Molt bé, molt bé. Hi ha algun plat que...
3: Voleu que us ensenyi, també?
5: No cal.
2: Si vols. Que hi ha algun plat que trobis a faltar de ta mare o de ton pare, de la família, aquí a Mallorca o no?
9: I més macarrons!
3: Pues macarrons, mira. Pues... Pues, sobretot que em cuini ma mare, bàsicament, o la meva iaia, els macarrons de la iaia, la carn magra, l'embotit de Vic... Sí, això, ja està.
2: Estem a Arnautenas, ara al Mallorca, després d'una etapa al Villarreal on va jugar Champions, del Paris Saint-Germain, on la va guanyar, del Barça, que ha aconseguit títols amb el Barça, té un or olímpic, també un europeu sub-19 amb la selecció. Continues veient el Barça o no?
3: Sí, home.
2: Perquè tindràs molts amics, clar, no, allà?
3: Sí, tots, pràcticament.
2: Clar. Amb alguns hauràs sí, coincidit, recordo... fins i tot, a categories inferiors.
3: O sí, tots. Tots els que han sortit del planter jo he coincidit amb ells. Sí. Me'n recordo de Davi, quan va arribar a l'Avi,
5: Eric,
3: Cobercif, i tots.
6: I n'hi ha algun d'aquests que diguis, collons, com està?
3: També havia coincidit.
6: Espar, n'hi ha algun que diguis, sí, collons, sí, com està aquest?
3: No fa falta pas que t'ho digui jo, ja sap tothom com està la gent. M'he anat a veure. Jo, el que estic content, molt content per ell, que jo tenia molt bona relació, era en Rafinha. Ah, mira. Estic molt content per ell. Perquè hi ha gent que no veu tot el que hi ha darrere, saps? I ell hi havia moments que estava fotut de veritat, eh? De fotut de veritat. I jo tenia bona relació i a vegades parlava amb ell i això... I estic molt content de... Bueno, és que veia't què fa fent aquesta temporada de moment, tio. Què li passa, tio?
2: És flipant, eh?
3: No entenc res, la veritat. Estic entenent pas res.
2: És que defineix millor que Romario, eh? No és que corri, és que
3: no
2: es defineix com Romario.
3: Pues és que és una barbaritat, tio, que està al minut 95 i encara t'està tirant 80 desmarques a sprint.
2: És bèstia, eh?
3: No sé. És molt bèstia.
2: Fa, a més, sprints de 100 metres, eh, el tarat.
3: No, no, sí, que pressiona tot el camp, ell sol, saps?
6: Oi, que i després de l'esprint li arriba la bola i defineix com els àngels, que dius...
3: Ah, i després et fot un record i te la pica, saps? I dius, cabron, que jo aniria amb la bombona, tio. Aquí.
2: Tu portes molt bé amb Eric García, no, també?
3: Sí, amb l'Eric jo vaig jugar-hi tota la meva vida. Sí, i... jo em recordo de dormir a casa amb els seus pares.
2: Ah, sí?
3: Quan érem, clar, perquè si jugàvem d'hora al matí, clar, jo havia de venir de Vic, saps? I tenia, depèn de quin lloc, una hora i pico. I em quedava a dormir a casa l'Eric i el dia següent anàvem al partit.
2: I amb aquesta relació que tens amb tota la plantilla, no t'agradaria un dia tornar al Barça?
3: Sí, a veure, si et digués que no, t'estaria enganyant. Però ja, això ja ho vam parlar tu i jo el dia. Sí. Sí. Com no m'ha d'agradar poder tornar a casa? Pues sí, clar. Que la gent ho veu com si no fos natural dir-ho, saps? Al final accepta l'equip de casa meva tota la vida i ja està.
2: El que passa és que prendre sí. el lloc a Joan García ja. Ara és complicat, eh? I mira que a l'or olímpic el titular era Arnau Tenas i el suplent sí, era Joan García sí, sí. a la selecció olímpica quan guanyen la medalla d'or.
3: Vol, és així, sí que. Si saps més que ningú. Doncs pues com l'ha de ser complicat, fill meu? Si la temporada que va fer l'any passat. Si és molt bo, cabró. Jo sempre ho havia dit.
2: Que Joan García és molt bo, cabró.
3: Sí, clar, joder. Només faltaria. Tu diràs.
2: Arnau Tenas té contracte amb el Villarreal fins al 2029, correcte? I la sessió del Mallorca és per aquest any o si pugeu s'allarga?
3: Es podria allargar, sí.
2: Es podria allargar.
3: Es podria allargar, sí.
2: De tu coneixem...
3: En principi no hi ha res escrit, però podria passar coses.
2: Deia que de tu coneixem, òbviament, les parades, les assistències, aquesta qualitat que tens de jugar amb els peus i que al Mallorca estan explotant moltíssim, i segurament molta gent del Barça també recorda lo molt que feies vestidor, com celebraves els títols i com defensaves els companys. Avui hem conegut que Carvajal està a punt de fitxar pel Getafe, que jugarà contra el Barça dissabte, possiblement passi revisió mèdica
3: ah, sí?
2: aquesta mateixa tarda. Sí, sí, sí. Carvajal al Getafe.
3: En sèrio?
2: Sí, sí. I just com m'ho han dit, que estava preparant la teva entrevista, dic, hòstia, mira, li preguntarem per Carvajal perquè hi ha una imatge teva que es va fer molt viral en el seu moment i que molts culers recordaran que ets tu saltant a la gespa després d'un clàssic i defensant els teus companys va sortir a espentejar Carvajal. No sé si recordes aquell moment.
3: Si el recordo com si fos ahir. Va ser un malentès, va ser un malentès amb ell i ja està, bo, jo arribo a un moment pues, que toca sortir d'allà. Tinc nervis, soc una persona de nervi, hi ha coses que un no em pot dir, saps? Després ja pues, un va contra la paret, saps? I en aquell moment pues, jo anava contra en Ronald, anava contra en Rüdiger, en Courtois, que em van agafar, en Busquets, però clar, tu diràs.
2: Contra tots.
3: Anècdotes, anècdotes.
2: Tira Sintonia Willy, tira la música. Tancarem l'entrevista amb Arnau Tenas, a qui podeu veure ara mateix ballant al live del Que t'hi jugues, perquè hi ha una de les persones propera a tu, amiga, col·laboradora d'aquest programa, el Gonzalo, que m'ha dit, posa-li aquesta cançó de Pilé, Pilé es diu, Pilé,
3: sí, sí.
2: Que es veu que Pilé. Ets un crac de la música francesa, que ets el tio que més sap de música francesa del món.
3: Sí, segurament. Claro, segurament, sí, ja vaig aprendre molt allà a París la música francesa.
2: Pilé es diu aquesta cançó, Flaqui.
7: Pilé.
2: Pilé.
7: Sí, com és gel, no?
2: Ah, mira, gel. La cultura que tens.
7: Sí, vamos.
2: T'agrada, aquesta cançó, Arnau? Estem amb Arnau Tenas, sí. Porter del Mallorca. El que t'hi jugues, has aprofitat per començar a dinar o t'esperes a acabar l'entrevista? Sí. Per cert, si veieu a Arnau, observareu que té el braç tatuat i tal. Hi ha un tatuatge que m'ha cridat especialment l'atenció, que és una frase que diu que tot és mental.
6: Tot és mental.
2: Tot és mental?
3: Tot. O sigui, tot, per mi tot, o sigui, ja no jo, sinó per tothom. Tot està al coco.
2: La clau està a la ment.
3: Sí, sí, sí, és que... I és que no fa falta explicar la frase. Tot és mental, ja està, és així de senzill.
2: Tens moltes més frases allà escrites pel cos o no?
3: Sempre endavant.
2: Sempre endavant.
3: Sí.
2: Totes en català, les tens? Perquè tot és mental, sí. És català, sempre endavant català.
3: Sí, Orígens, aquí tinc en català, també.
2: Orígens.
3: Sí, sí, tots els tatus tinc en català.
2: Hòstia, que bo.
6: No, no deveria.
3: Hòstia, tinc un altre aquí que... que, bueno, que és la meva pel·lícula preferida.
2: Quina és?
3: De Last of the Mohicans.
2: L'último Mohican.
3: Sí, la tinc tatuada en anglès perquè és original, però ja està.
2: Hòstia, que bo. Aviam, la maldat, Flaky.
6: No, home, perquè tu vas conviure el PSG amb Mbappé, vas viure la seva sortida i les males llengües diuen Mbappé marxa del PSG, el PSG comença a guanyar Champions, arriba al Madrid i el Madrid deixa de guanyar-les.
3: Ah, mentida. Mentida. No, jo no penso en aquestes coses, sincerament.
2: Tu et portes bé, no, amb Mbappé?
3: Jo, sí.
2: Kiki, no? Li dèieu al vestidor del PSG?
3: Sí. Per exemple, a vegades que jo tinc un dels meus millors amics que viu a Madrid, a mi a vegades em dona entrades per ell, per anar a un partit així guapo.
2: Mbappé, pel teu amic?
3: Sí, sí, clar. Tinc bona relació amb ell.
2: És bon company, Mbappé?
3: Ell, sí. Joder, sí, bon company. Ja et dic, jo, quan vaig estar amb ell a París, jo no tinc res a dir d'ell. Absolutament res, eh? I al revés, top. O sigui, una persona de dia a dia, superbé, supersimpàtic, rialler, tot el dia de bromes, sempre entrenava bé.
7: Si aquí no sé. Me quiere, es que la gente de aquí me quiere vender como si yo soy el tonto, ¿sabes? Como si yo soy el peor hombre de la historia. Tu...
3: Pues no sé, això ja no... Jo no estic aquí, jo no tinc ni vot ni res.
7: Muchas gracias, por lo menos, por las palabras, porque claro, es que esta gente quiere matarme a mí. Y quiere siempre reír de mí, bueno, siempre quiere hacer sí, cosas.
3: Jo crec que ja és perquè al final és els millors jugadors del món i estàs al foco i si ho fas bé, doncs pues molt bé, i si no, doncs... Pues, et criticaran i et penjaran de tonteries, històries i ja està, perquè ara el més fàcil pues, és criticar.
2: Tu que entonces, vas estar al PSG i veus el Barça de Hansi Flick, trobes paral·lelismes? Ho dic perquè aquest any veiem, per exemple, els davanters amb molta mobilitat, inspirat, diuen, en el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, aquesta ànsia per recuperar la pilota quan la perds, la pressió. Hi veus paral·lelismes o no?
3: Sí, aviam. Jo crec que són... dos equips pues, que més o menys intenten proposar el mateix, tenir la pilota, quan la perden anar com animals a recuperar-la i després a l'hora del joc pues, sí, aquesta mobilitat que poden arribar a tenir els dos pues sí que hi ha similituds, sí, sí.
5: Jo tinc una pedrada, sí que saps que t'ho vaig comentar. A la temporada 2024-2025, Arnau, arribeu a la final de la Champions. Amb el PSG havia jugat pràcticament tota la temporada Donnarumma, també va jugar Safonov alguns partits. Jo no sé si te'n recordes l'entrenament previ que vas fer.
2: Estàveu vosaltres dos.
5: Sí, vosaltres
2: dos, Flaky i Bruno, vau veure l'entrenament previ de la final del Paris Saint-Germain.
6: Va ser obert tota l'estona i vam fer flipar amb l'Arnau.
5: Vam flipar el Flaky i jo i va flipar Luis Enrique i el Rafa Pol, que els tenia jo al costat i, madre mía, com està Arnau avui. Sí, en diversos comentaris.
2: Això ho deien ells.
5: Sí, sí, tal qual. Te'n recordes d'aquell dia o no?
3: Estava per jugar.
5: Per això, no sé si vas arribar a pensar que si es lesiona Donnarumma potser surto jo i no el rus.
3: Allà estava preparat jo, perquè si passava qualsevol cosa.
5: Però com ho fas per no jugar en tota la temporada i fer aquell entrenament?
3: Era el dia del meu cumple. Era el dia del meu cumple aquell, també me'n recordo.
2: Bueno, això és el que ha de fer un esportista, no? Entrenar a tope encara que no jugui. Sí. El que passa és que a vegades costa.
5: És molt complicat, clar.
3: Escolta'm, doncs que et diré una cosa. Vull dir, el que no entre... Jo és que no veig una altra manera d'entrenar que no sigui aquesta. Saps què et vull dir? Jo em considero una persona de dia a dia d'entreno, de treballar, i si no jugues el doble, i si no a continuar, i què vols fer-hi? El que un pot controlar, que és entrenar bé i cuidar-se i treballar, doncs endavant. Després hi ha les persones que prenen doncs, les decisions. Això ja és una altra cosa, una altra història. Però ja et dic, aquell entreno va ser espectacular.
2: Que riu, eh? L'hauríem de tenir cada dos o tres mesos que vingui el que t'hi jugues a Arnautenes. Que ja van arribant missatges. El Roberto diu, sí que hi companyia, lo que tendríais que hacer es pagar por trabajar, que menudo buen rollo es el que tenéis echándoos unas risas.
6: Sí, bueno, passem bones estones.
3: Sí, però bueno, perquè considero una persona, o sigui, bastant normal. Tampoc considero que sigui una entrevista, saps? És el... quan la vam fer aquella que vaig guanyar els Jocs Olímpics. I podíem haver estat allà parlant durant 5 hores.
2: Com ara, eh? El que passa és que hem d'anar acabant el programa, però si no estaríem aquí...
6: Tres hores més. El pokeball,
3: en teoria. Aquí hi ha un animal que s'ha d'alimentar, saps?
6: En teoria, si és un pokeball...
2: El Nil Solà diu que no és un pokeball. Diu que si ho fos l'ensenyaries, que en realitat no és un pokeball. Ara s'aixeca, eh? Ens va ensenyar el pokeball. L'has picat. Sí, sí, aviam.
3: No, t'ensenyaré el tiquet.
2: Ah, vale, va buscar el tiquet.
7: Que és el d'ahir.
6: Ahir ha sortit de la ciutat esportiva, va comprar, clar.
3: 6 del 10 del 2026.
2: L'està ensenyant, vale? El tiquet, sí. Tio. L'està ensenyant.
6: Sí, poque, poque. Sí, sí. Poque. Posa-lo. Ah,
2: sí,
6: bravo,
2: sí.
6: Bravo.
2: Oasis, sí. Poque.
6: Sí. Espectacular. Ah, pot... tota raó.
3: Molt bé. Molt bé. Pensava que estava ficant aquí... Bueno, menys mal que no es fa la direcció de Mecato.
6: No,
2: si no, ho pixelem. Per cert, hi ha alguns oients que també parlen de la possibilitat de que Arnautenas torni al Barça. El Joan diu que hauria d'estar al Barça en lloc de Livakovic.
6: Bueno, és que el fit sí.
3: Ja, bueno. I sí... I tu sí que hauries d'estar, jo què sé, el rei d'Espanya.
2: El rei d'Espanya. Pensava que anés allà a RAC1 a la Copa. Dic, no la liem.
3: Tranquil, que jo sé per on anar, tranquil.
2: Gràcies. Ai, Arnau, no canviïs mai, eh? I no, que les coses continuïn anant bé amb el Mallorca. No parlarem gaire de les porteries zero per no agafar-les, però si recuadrem que són de moment 6 dels primers 8 partits.
6: Estic que no en parlis, no en parlis.
2: Una vegada
6: no parlis,
2: més i ja està.
6: No parlis, tant de bo que quedin segons.
2: S'ha de redundar. Home, firmem que el Girona i el Mallorca pugin a primera, no?
6: I tant. Somadell també, si pot ser, no?
2: I l'Almeria de García Pimienta.
7: No. Sí. I todo para primera.
6: Mentre no pugi el Castelló, jo content.
3: I que pugi tot segona, no?
6: Clar. Una lliga de 42 aquí.
7: Al contrari, todo para segunda, todo para abajo. Pa, pa, pa, ta, ta. Todo para abajo.
2: Arnau Tenas, una abraçada molt forta.
3: Vinga, família, vagi bé, ens veiem aviat.
2: Per cert, pregunten si menges Pokémons.
3: Si menjo Pokémon, quina...
7: Del Pokémon.
2: Espera, acaba d'escriure al xat, diu, què dice, que come Pokémons?
6: Què diu els nostres oients?
7: Pokéballs. És que són coses de Barcelona, de gentrificació...
2: Arnau, una abraçada forta, bon profit.
3: Vinga, vagi bé, merci.
2: Ai...
0: Ja ho deia ell, Andrés, sí. Que això del que t'hi jugues per ell no és una entrevista, que és una estona que passa amb amics...
8: Es que te quedaría que... rato hablando, escuchando, y es que es lo normal, y comiendo pokeballs.
0: Home, és que jo la tinc una gana, només sentir això de, sí, es que dels de pokeballs, pokémons, que pues, deia el duient.
8: Sí, sí, los pokémons, eso es. Pues nada, que nos vemos mañana, ¿no? Más que t'hi jugues.
0: Home...
8: Que...
0: Partidàs.
8: I jugueu en Turquia.
0: Exacte.
8: Eso es.
0: Demà és dia gran, dia de Champions. Tindrem aquí el Sique Rodríguez, el Lluís Flaquer.
8: Eso es.
0: Des de Turquia, el Bermu també a Turquia, tot l'equip del que t'hi jugues.
8: Pues
0: ja
8: nada.
0: Ho sabeu. Pues demà a les 12 ens hi tornem a posar.
8: Nos vemos. Adiós.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya está en marcha la recepción en el Palacio Real con motivo de la festividad del 12 de octubre y nosotros desde ahora muy pendientes de lo que se hable en los habituales corrillos posteriores al desfile militar de la Castellana que ha presidido los Reyes y que en el que un año más se han escuchado insultos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
2: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez!
1: Unos actos marcados por la crisis de Ceuta y por la visita que mañana inician los Reyes a la ciudad autónoma y sobre todo por el adelanto electoral. Sobre estos abucheos decía la portavoz del PP, Alma Ezcurra.
3: Yo creo que la calle ya ha demostrado que no soporta a este presidente del gobierno. Pero de nada nos sirven los desahogos si después nadie va a votar. Si no trabajamos cada uno desde donde estemos para cambiar este gobierno y poner al frente de la nación a un presidente honrado.
1: Un presidente honrado. Hay una diferencia notable entre discrepar con alguien y el insulto. Llamar a Sánchez o a quien sea hijo de puta no parece un gesto precisamente edificante. Claro, ¿qué respuesta se espera o cabe esperar del Partido Popular si le ríe las gracias a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de La Fruta, y que recordemos el pasado sábado en un acto político junto a Feijóo acusaba a los manifestantes de la Puerta del Sol de estar relacionados con terroristas palestinos? Allí en Sol, precisamente a esta hora, está la otra foto de la mañana. En el kilómetro cero de la capital se han empezado a cruzar, a concentrar los manifestantes de Sol con las personas que han ido a presenciar el desfile en la Castellana, a pocos metros de la acampada. Y se ha formado, Lidia Payo, una cadena humana y se está reforzando ahora mismo mucho la presencia policial, ¿no? Buenas tardes.
4: Sí, eso es. El contraste hasta ahora no puede ser mayor con los que portan esas banderas de España y están increpando a los acampados que están asegurando la zona de las tiendas con un cordón de seguridad humano, la gran mayoría en actitud muy tranquila. Sí se han vivido momentos de tensión durante esta mañana, insultos contra los que llevan dos semanas aquí en Sol, contra Pedro Sánchez, contra los migrantes, el Viva España, un poco de todo. La policía ha tenido que intervenir para separar a ambos grupos. Ahora mismo los gritos Casal cruzados se han detenido porque una mujer se ha caído, se ha tropezado y ha sido atendida desde un primer momento por los jóvenes de la acampada que han sacado de las lonas y de las tiendas materiales de enfermería para poder atenderla y acaban de hacer un pasillo para que pueda pasar la ambulancia en estos momentos en la Puerta del Sol.
1: Luego volvemos allí a media, también regresaremos a los corrillos y contaremos la última hora de la precampaña electoral. Podemos y Esquerra han oficializado esta mañana el acuerdo por el que Rufián y Montero, Irene Montero, harán campaña juntos. Podemos no se va a presentar en Cataluña y Rufián seguirá en Esquerra. Dos y dos. También estamos pendientes del Supremo, que en principio debe pronunciarse en las próximas horas sobre si mantiene o no las cautelares que ahora mismo impiden el voto a los nacionalizados por la ley de nietos en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Del mundo, la tregua energética que anunciaba este fin de semana Trump para Ucrania se convierte en realidad en otro fiasco de Trump, en otro anuncio del presidente de los Estados Unidos que no se concreta en nada. Ni Rusia ni Ucrania están por la labor y los enfrentamientos han continuado un día más. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Trump vuelve de nuevo anunciar algo que no es cierto. Rusia ha atacado esta noche infraestructuras energéticas de Ucrania. Zelensky se enteró del anuncio al leerlo en redes y Rusia descarta un alto el fuego de corta duración. Zelensky ha dicho también que su país está preparado para seguir respondiendo a Moscú durante el invierno y concluye casi con ironía.
6: It was clear that Putin does not read truth social.
5: Que está claro que Putin no lee los mensajes de Trump en la red social que utiliza el presidente de Estados Unidos. El Kremlin, por su parte, argumenta que Zelensky no se merece un respiro, por lo que en las últimas horas ha matado a 10 personas en Ucrania y sus proyectiles han provocado graves problemas en el suministro eléctrico.
1: Y más cosas en este día de regreso para muchos tras el puente.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: Doña Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas. La gasolina rompe la tendencia a la baja que venía registrando durante las últimas dos semanas y coincidiendo con el final del puente, vuelve a encarecerse. Hoy el precio medio del litro es de 1,80 euros. Y después de una mañana tranquila, todo apunta a que el grueso de los que salieron el viernes entre atascos vuelven esta tarde. De momento ya se nota más intensidad de tráfico en las entradas a Madrid.
1: El tiempo con temperaturas por encima de la media para esta época del año, Jordi Carbó.
8: Más allá de algunas nubes al norte de la península o en puntos del Mediterráneo, con algún débil chubasco en las islas de Mallorca y Menorca, en la mayor parte del país la tarde será soleada con temperatura más alta que ayer, destacando que va a hacer un poco de calor en el interior peninsular con máximas de 25 a 30 grados, superando ligeramente los 30 en el valle del Guadalquivir. Pero es que en el resto, en puntos costeros del Cantábrico y Mediterráneo, máximas igualmente cercanas a los 25 grados. Esta situación, sin grandes cambios, aguantará como mínimo hasta el viernes.
1: Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Alicia Fernández en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
0: Hora 14, Catalunya. Ferran Dalmau.
9: Esquerra Republicana de Catalunya anirà amb Podemos a les eleccions espanyoles. Els dos partits han signat un acord on pacten que Gabriel Rufián i Irene Montero participaran junts als actes de campanya. Podem no es presentarà a Catalunya, però un membre del partit anirà dins la llista d'Esquerra. Els comuns, per la seva banda, lamenten que Rufián no s'hagi unit al Front Ampli, que ell mateix proposava per unir tota l'Esquerra, i mantenen que continuaran presentant-se a Catalunya amb la seva cap de llista. Al final, per tant, l'Esquerra que havia d'anar unida arriba les eleccions espanyoles proposant dues paperetes diferents a Catalunya. Gabriel Rufián contra Ada Colau. Acord d'Esquerres que xoca, per tant, amb el Frente Amplio, mentre la dreta avui s'està manifestant junta al centre de Barcelona.
10: Llevamos 8 años en España en los que se han fomentado los muros, la división, la polarización, y ahora llegará un cambio.
9: És Alejandro Fernández del PP, també Vox participa de la celebració per la hispanitat. I de seguida anem a París, on està en marxa el Saló Mundial de l'Automòbil. Malgrat la crisi que travessa el grup Volkswagen, els dirigents de SEAT acaben de confirmar que les vendes de Cupra pugen. I això és bo per la planta catalana.
11: El Cupra Raval está jugando un papel muy importante dentro de ese crecimiento de Cupra. El año que viene queremos fabricar y entregar más de 100.000 coches, por lo tanto, seguimos en nuestra rampa de subida de producción, por lo tanto, son buenas noticias y buenas expectativas para Martorell.
9: Menys possibilitats, doncs, que els acomiadaments que preveu el grup tinguin gran incidència en aquesta planta. Els Mossos han detingut dos homes que encapçalaven un grup de lladres especialitzat en robar a cases de rics. Un d'ells seria el porter del Barça, Joan García. També havien vigilat la casa d'altres futbolistes. 2:07, avui han pujat les temperatures i es mantindran així durant uns dies, Jordi Carbó.
8: Com a mínim fins divendres, la temperatura se situarà molt per sobre del que seria habitual per aquestes dates en el conjunt de Catalunya. Farà una mica de fresca, fred a l'interior i als Pirineus durant les nits i els matins, però durant les tardes el sol, l'ambient serà força suau, fins i tot càlid alguns dies. Avui mateix, màximes de 20 a 25 graus, a la major part de poblacions més a prop dels 25 que dels 20, superant-los a les comarques situades més a ponent, sobretot cap al Pla de Lleida, on podrem fregar els 27-28 de màxima. En una tarda assolellada, però amb estones de núvols als Pirineus, també a la costa i per litoral, aniran a més la pròxima nit marcant gran part de les comarques de Barcelona, però com a molt deixaran algun ruixat molt localitzat i de curta durada.
9: Dani Puntí Prats al control sonor, ara passen gairebé 8 minuts de les 2 de la tarda.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Ferran Dalmau.
9: Hola, bona tarda. Ja és oficial l'acord entre Esquerra Republicana i Podemos per presentar-se conjuntament a les eleccions espanyoles. Un acord que passa per enfortir el tàndem entre Gabriel Rufián i Irene Montero. Els detalls els va avançar ahir la Laura Pons. Laura, bona tarda.
12: Hola, què tal? Bona tarda.
9: Anem amb els detalls d'aquest acord. Laura, com funcionarà aquesta col·laboració?
12: És un acord que passa principalment per tres punts. Podem no es presentarà a Catalunya i aquí els de Montero demanaran el vot per als republicans. A més, Gabriel Rufián i Irene Montero participaran en els actes de campanya junts, faran tàndem electoral tant a Barcelona com a Madrid i això, per tant, li permetrà a Gabriel Rufián projectar-se a nivell estatal. I tercer punt de l'acord, segons apunten fonts d'Esquerra i Podem, és que s'incorporaran membres independents de Podem a la llista dels republicans. Els de Junqueras, per tant, els assegurarien llocs de sortida per obtenir escó al Congrés dels Diputats.
9: Per tant, Laura, Rufián, que demanava aglutinar més forces d'esquerra a la llista per fer front a l'auge de la dreta i que volia també gent de la seva confiança, se'n surt amb la seva.
12: Sí, podríem dir que sí, perquè ha aconseguit aquest acord de col·laboració amb Podemos, a qui Junqueras ha cedit, però és que, a més, tota la gent que li molestava a Rufián, amb qui compartia grup parlamentari, ja no hi serà. En els últims dies han plegat Pilar Vallugera, Jordi Salvador. A Francesc Marc Álvaro l'han enviat al Senat i, per tant, l'única persona amb qui no hi havia bona entesa i podria repetir escó al Congrés dels Diputats és Teresa Jordà, que s'haurà d'enfrontar a unes primàries a Girona amb Edna Estrems. Entre Jordà i Estrems, Rufián prefereix Estrems.
9: Doncs així és com queden les coses a Esquerra després d'aquest acord amb Podemos, però ara el dubte és què passa amb els comuns, que queden en una posició molt complicada perquè ja han dit que formen part del Frente Amplio a tota Espanya i que continuen defensant una candidatura encapçalada per Colau des de Barcelona.
12: Sí, és un escenari paradoxal, Ferran, perquè Gabriel Rufián, que havia sigut un dels grans impulsors i gares visibles del Front Ampli durant els últims mesos, es converteix ara en la principal pedra a la sabata del Front Ampli, que recordem aglutina quatre forces, els comuns, Izquierda Unida, Más Madrid i Movimiento Sumar. De fet, fons dels comuns lamenten que Rufián hagi decidit quedar-se a Esquerra Republicana i també critiquen aquesta col·laboració amb Podemos perquè va en contra dels seus interessos electorals i descarten, per tant, aliar-se amb Esquerra Republicana. El moviment de Rufián complica l'acord entre el Front Ampli que ha de liderar Ada Colau amb la formació d'Irene Montero amb Podemos. De fet, fons dels comuns asseguren que segueixen treballant per una candidatura àmplia que estigui liderada per l'exalcaldessa de Barcelona i que faran el possible per unificar les esquerres i no dividir-les, com ha fet, diuen, Gabriel Rufián. Tenen fins divendres, quan s'acaba el termini per presentar avals i candidatures, per entendre's si és que ho volen.
9: I encara de les esquerres, avui, Laura, també hem sabut que la militància de la CUP ha avalat no presentar-se en aquestes eleccions.
12: Sí, amb el 69% dels vots a favor de no presentar-se, davant d'un 27% són vots de la militància que ratifiquen la decisió de la Mesa Nacional, que dissabte es va reunir i va assegurar que no reunien les condicions polítiques per presentar-se a les generals.
13: Aquestes eleccions espanyoles es convoquen sota una dicotomia entre PSOE i extrema dreta. Nosaltres no volem que el nostre horitzó polític quedi determinat per aquest marc.
12: Non Casadevall és el secretari general de la CUP.
9: Així queda, per tant, la situació dels partits a l'esquerra del PSC a Catalunya, amb la doble papereta dels comuns amb Colau i d'esquerra amb Podem i Rufián, i amb la CUP no presentant-se. Laura Pons, gràcies.
12: A vosaltres.
9: I aquest migdia el centre de Barcelona s'ha omplert de banderes espanyoles en la manifestació convocada per donar suport a Ceuta, coincidint amb el Dia de la Hispanitat.
14: Estamos sufriendo muchísimo la invasión que se ha producido desde el día 30 de julio. Llevamos 75 días de invasión.
15: Ceuta merece todo nuestro apoyo. Y por eso
9: la protesta ha començat al Passeig de Gràcia davant de la Pedrera i ha arribat gairebé fins a Plaça Catalunya. La capçalera, una gran pancarta lluita al tema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. Oriol Soler.
16: 1.700 persones han participat de la mobilització, segons la Guàrdia Urbana, entre ells membres de grups ultras com Núcleo Nacional, que han compartit manifestació amb representants de Vox i el PP. Alejandro Fernández és el cap de files dels populars a Catalunya.
10: Llevamos 8 años en España en los que se han fomentado los muros, la división, la polarización, recuperar la idea de las dos Españas irreconciliables. I ara llegarà un cambio que va servir per a volver a unir a los españoles.
16: A la mateixa hora, a Plaça Catalunya, hi ha hagut una contramanifestació on persones que fa setmanes que acampen per defensar el dret a l'habitatge han fet una marxa sota el lema Destruïm el feixisme.
17: Hispanitat és genocidi! Hispanitat és genocidi!
16: On també han fet consignes denunciant el passat colonial de l'estat espanyol. Un gran dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra ha impedit que els dos grups de manifestants coincidissin cara a cara.
9: Anem ja aquesta hora cap a París, on està en marxa el Saló Mundial de l'Automòbil amb presència catalana a través de Cupra. El grup Volkswagen viu immers en una crisi profunda per culpa de la competència dels cotxes elèctrics xinesos i fa un mes va anunciar que no pot garantir que la marca Seat continuï existint més enllà del 2030. Enviat especial a París, Pol Valero, bona tarda.
18: Què tal, Ferran? Bona tarda.
9: Tot plegat, Pol, en un mal moment, ho dèiem, del grup Volkswagen, però en un bon moment per la marca Cupra.
18: Sí, Seat i Cupra han venut 430.000 cotxes entre gener i setembre. És un 1,4% menys que l'any passat, però és que gairebé un 60% ja són de la marca Cupra, on la companyia ha posat tots els focus i, a diferència de Seat, és la marca que creix, especialment amb el Cupra Raval, elèctric dissenyat i fabricat a Martorell, que es ven des del juny passat. Marcus Haupt és conseller delegat de Seat i Cupra.
11: El Cupra Raval está jugando un papel muy importante dentro de ese crecimiento de Cupra. Llevamos ya más de 50.000 pedidos y tenemos ya entregadas más de 15.000 unidades. El año que viene queremos entregar más de 100.000 unidades.
18: Des de la companyia expliquen que la fàbrica de Martorell està augmentant el ritme de producció i que el bon comportament de Cupra ha d'ajudar a mantenir en vida la planta, amb gairebé 15.000 treballadors, encara que el futur de

0: aposta amb nous models híbrids que s'esperen per l'any vinent. Mentrestant, això sí, el Seat Ibiza continuen sent el rei de vendes, amb més de 78.000 entregues, un 10% més que l'any passat. I ho deies, Ferran, tot plegat contrasta amb el mal moment pel que passa a Volkswagen, que vol acomiadar 100.000 persones a tot el món abans del 2030, i les seves vendes aquest any han caigut un 9%.
1: Pol, en aquesta prèvia o a l'inici d'aquest saló de l'automobile, malgrat tota aquesta situació que explicàvem, els responsables de Volkswagen han posat Espanya com a exemple d'èxit de producció de cotxes elèctrics petits i 100% europeus.
0: Sí, és el mercat i la producció que els està funcionant per ara. El director de la marca Volkswagen, Thomas Schäfer, reivindicava la importància de fabricar cotxes elèctrics a Europa, com està fent Martorell.
2: El valor es crea a Espanya, les feines es creen a Espanya i el know-how es queda a Europa. Això és el que hauria de voler dir Made in Europe.
0: Des de Volkswagen han demanat a França i Alemanya que donin més ajudes directes als compradors de cotxes elèctrics i també que allarguin el permís per vendre cotxes de combustió més enllà del 2035.
1: I encara sobre cotxes, Pol, l'empresa californiana Tensor ha escollit Barcelona per ser la porta d'entrada dels seus cotxes sense conductor a Europa. Ho hem avançat aquí a Ser Catalunya. Des de fa 6 mesos que la companyia té oficines ja al D-Factory, a la zona franca, des d'on preveu coordinar la venda de vehicles autònoms a tota Europa a partir de l'any que ve, del 27.
0: Sí, el director de desenvolupament de negoci de Tensor, Hugo Fogazzi, en declaracions a Ser Catalunya, destacava els beneficis d'instal·lar-se a un lloc com Barcelona.
3: Barcelona tiene un ecosistema bastante maduro de automóvil, de industria automovilística. De hecho, tenemos algunos proveedores que están basados en España.
0: La setmana passada van presentar el seu Robocar al Saló Viniu, organitzat pel Consorci de la Zona Franca. És un cotxe autònom pensat per l'ús particular, no pas per flotes de taxis, i incorpora més d'un centenar de sensors. El volant i els pedals són plegables en funció de si hi ha conductor o el cotxe va sol, per saber qui té la responsabilitat en cas que hi hagi un accident, i des de la companyia confien tenir el vehicle homologat l'any vinent i poder-ne començar la comercialització per tota Europa.
1: Pol Valero, des de París, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Una pausa i de seguida tornem.
4: Ser Catalunya, Barcelona.
5: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
6: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.

0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
1: 2:18 de la tarda, el valor dels habitatges situats en zones inundables ha caigut un 8% des de l'episodi de la Dana, a València. És la principal conclusió d'un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que posa l'accent en una paradoxa. Abans, un pis o una casa prop d'un riu o del mar era més car que la mitjana de la ciutat o el municipi, per les vistes. Però ara la tendència s'està capgirant a tota Espanya per culpa del canvi climàtic. Oriol Soler.
2: El mercat immobiliari històricament ha premiat els habitatges a prop de l'aigua, tant els de primera línia de costa com els que estan a prop d'un riu, sobretot a ciutats on els rius són emblemàtics i suposen un atractiu turístic. Els pisos i les cases en aquests espais valien a Espanya entre un 7 i un 10% més que les dels mateixos municipis que estaven situats a altres llocs. En canvi, després de la Dana de València, el seu valor ha caigut un 8%. L'estudi l'ha elaborat el catedràtic de la UPF, José García Montalvo, que per arribar a aquesta conclusió ha analitzat 3 milions i mig de transaccions immobiliàries amb dades dels notaris d'arreu de l'Estat i ha creuat la informació amb mapes cartogràfics. L'estudi també adverteix que, malgrat el xoc que va causar la Dana de València, està per veure si aquest impacte es manté en el temps o si s'oblida a mesura que vagin passant els anys.
1: Per cert que aquest setembre ha estat el segon més càlid des que tenim dades i el segon més consecutiu de l'any 2026 en què les temperatures del planeta van superar en un grau i mig els nivells habituals, segons ha informat avui Copernicus, que és el programa d'observació del clima de la Unió Europea. El Departament d'Agricultura

0: Espanya. Què tal? Bona tarda a tothom. Esperem que estigueu passant un bon dia del Pilar. I encara que sigui festa, doncs aquí estem els del Llapis de Memòria, perquè, com ja us vaig dir a l'anterior festiu, l'11 de setembre, aprofitarem aquests dies no laborables entre setmana per rebobinar alguns dels millors moments del que portem de temporada. Així que va, sense més dilacions, anirem al tema i comencem, atenció, amb ni més ni menys que Pepe Sacristán.
1: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.
2: De vez en cuando la vida...
0: Bueno, què dir del Pepe Sacristán, que no s'hagi dit ja? Estem parlant d'un incommensurable actor de 89 anys que continua al peu del canó. De fet, fins fa poc el vam tenir aquí al costat, al Teatre Romea, amb l'espectacle El Hijo de la Cómica. I sabeu què? Que com que escoltar-lo sempre és un plaer, jo millor vaig callant i que soni una mica aquesta meravellosa cançó, el De vez en cuando la vida, de Serrat, i tot seguit sentim el Pepe.

Seguim rebobinant alguns dels millors moments d'aquesta temporada del Llapis de Memòria i ara és el torn del Xavi Coral, mític presentador del Telenotícies de TV3 que abans de dedicar-se al periodisme somiava amb ser músic i és més. Quan era adolescent tocava en un grup anomenat Logaritme Naparià, déu-n'hi-do quin nom, i tocava en versions de cançons com per exemple aquesta que està sonant, Your Song d'Elton John.

0: Miro, que és la cançó que més casaments de Gran Bretanya sona.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, veus? Molt bé. Per tant, te l'ha demanat més gent aquí en el
0: sí, programa. Sí, molta gent, molta gent.
1: Mira, jo l'Elton John m'agrada molt perquè, primer, perquè té com a instrument principal el piano i, per tant, és un virtuós del piano, fa coses molt, molt difícils i, per tant, com a músic i com a pianista m'agrada i m'interessa. Però, a més, aquesta cançó, efectivament, és una de les cançons que tocàvem en el meu grup de...
0: Amb el logaritme
1: Ana Parià. Amb el logaritme Ana Parià. I, per tant, doncs bueno, sí, és una cançó que també em transporta això, no? Aquell moment, això, aquestes vivències que et dic, no? De quan pensaves, diguéssim, que podries arribar. Jo crec que tanta gent deu haver pensat que podia ser alguna cosa a la música i després...
0: També no agafes l'època de Spotify, perquè ara vulguis que no, ja. Haguéssiu pogut publicar quatre
1: alguna
0: cançons
1: cosa.
0: I bueno, veure-ho
1: sí.
0: Més a prop.
1: Potser sí. No sé si...
0: No has tornat a tocar amb cap grup?
1: No, però he tornat a estudiar piano i jo a casa meva m'ho passo bomba tocant el piano, cantant i fent el que sigui necessari. No, la veritat és que per mi el piano al llarg de la vida, diguéssim, ha sigut una manera... Jo no acostumo a posar-me molt nerviós, no sóc conscient que estigui molt estressat, però crec que el piano m'ajuda a alliberar coses.
0: Allà és on
1: ho
0: deixes anar.
1: Sí, jo crec que ho deixo anar allà. Sí.
0: Clar, entenc que el teu rol a Logaritme Ana Parià era...
1: Era el piano, sí.
0: Clar, aquesta és la cançó amb la que lluïes.
1: Sí, exacte, jo lluïa bastant en aquesta, sí.
0: Que va aguantar molts anys, aquest grup, que es va acabar l'institut.
1: No, exacte.
0: Vam
1: fer els dos últims anys d'institut, potser després el 2 de carrera encara vam aguantar, o sigui, 4 o 5. Sí.
0: Uns quants concerts.
1: Sí, alguns quants, sí. No, van ser divertits.
0: I és cert que es lliga molt quan
1: home,
0: ets músic
1: bastant,
0: i adolescent?
1: Bastant.
0: Ets pianista,
1: clar,
0: eh?
1: Sí, home, sóc pianista. No, però jo era el que parlava del grup.
0: Ah, tu ets el que presentaves.
1: Clar, jo era el que parlava.
0: Ah, el comunicador, mira'l, eh?
1: Ara. I llavors aquí també tenies les teves bafes.
0: Tu de l'institut ja vas a la universitat.
1: Sí.
0: Bellaterra, vas anar?
1: Bellaterra, sí.
0: Quins records en tens d'aquests anys de periodisme a Bellaterra?
1: També molt bé. El que passa és que jo a la carrera vaig preferir prioritzar les pràctiques. O sigui, me'n vaig adonar només de començar la carrera que de pràctiques en farien molt poques i el periodisme, ja ho saps tu, es tracta de practicar. O sigui, si vols fer entrevistes, doncs fes entrevistes. Si vols presentar notícies, doncs presenta notícies. Vull dir, fes pràctiques. Mentre t'estàs formant és molt important practicar. I jo vaig veure que a la carrera hi havia una pràctica de televisió quart, una pràctica de televisió cinquè, per tant feies dues pràctiques de televisió al llarg de tota la carrera, i me'n vaig anar de seguida. Els que hem viscut en ciutats petites hem tingut la sort que hem tingut mitjans locals, doncs n'hem pogut fer coses, i me'n vaig anar a la televisió local de Terrassa. Per tant, l'època de la universitat, la recordo bé, i m'ho vaig passar bé a la universitat, però no vaig ser d'aquells que, en fi, que sortíem a la universitat, que tenia un pis d'estudiants...
0: Vas anar per feina,
1: no?
0: Eh?
1: Exacte. Una mica jo anava a la universitat a treure'm la carrera, però el més important era el que estava fent a les tardes a la tele local de Terrassa.
0: I quan tu estudiaves periodisme i projectaves el teu futur, et podies imaginar presentant un
1: TN? Jo vaig començar després a presentar... De seguida d'arribar a la televisió de Terrassa, vaig començar a presentar les notícies a la televisió de Terrassa. Ja des de... Jo vaig presentar molts anys les notícies de la tele local de Terrassa, que es deia Tele Avui, el telenotícies es deia Tele Avui. I per tant, home, de presentar a la tele de Terrassa, doncs sí que... pensava, home, doncs algun dia m'agradaria fer-ho TV3, això, no? Si vols ser presentador de telenotícies, doncs on millor arribar a Catalunya que a TV3, no? Per tant, sí que en algun moment m'ho havia plantejat. I et diré més una cosa. Mm? Jo quan vaig arribar a fer la beca a TV3, jo estava presentant les notícies a la tele de Terrassa i vaig fer la beca a TV3 i recordo que estava en l'equip del Salvador dels Ius. I un dia li vaig portar un VHS, una cinta de vídeo, d'un telenotícies meu a la tele de Terrassa i li vaig dir, mira't això, perquè igual, no sé, algun dia podria jo presentar el la notícia és aquí, també.
0: Així m'agrada.
1: Sí.
0: Echao pa'lante.
1: No, echao pa'lante, però ara penso, mare meva, què devia pensar el Salvador dels Ius? Devia pensar que acabava d'arribar aquest becari i ja vol presentar el telenotícia, saps? Però mira, al final, com que a la tele es fan càstings interns de manera habitual, diguéssim, doncs va haver-n'hi un que mira, va sonar la flauta.
0: Però bé, que tu anaves cap a presentador, que mai vas pensar vull ser periodista d'esports o periodista cultural.
1: No,
0: o...
1: jo ja et dic, com que no sé, ja estava posat a presentar, doncs ja volia ser presentador, sí, segurament, sí. Però vaja, mira, també em va agradar molt quan vaig anar a Brussel·les, quan ens en parlàvem, que vaig tornar a fer de periodista de carrer. A Brussel·les no feia de presentador, bueno, feia les connexions en directe, però vaig tornar a fer de periodista i també m'agrada molt fer de periodista. periodista... També vaig fer anys de periodista de carrer, per entendre'ns. Mm. Però és veritat que presentar, doncs sí, sí, és una cosa que m'agrada, m'ho passo molt.
0: I sempre a tele és el teu mitjà?
1: Sí, jo sóc de la generació que de periodistes que hem fet tele des del primer dia. El que passa que jo quan vaig entrar a la tele, hi havia els que venien de la ràdio i sempre et deien, no, el mitjà de veritat és la ràdio, el mitjà pur...
0: Som pesadets, la
1: comunicació
0: som així,
1: pur,
0: som així.
1: Sí, és la ràdio. Llavors me'n vaig anar a la ràdio municipal de Terrassa, ja veus que Terrassa dona molt de joc,
0: sí.
1: I vaig...
0: És gran, Terrassa.
1: Sí, sí, home, és la tercera ciutat de Catalunya, imagina't.
0: Sí, més que Sabadell.
1: Doncs, sí, home,
0: perdó.
1: Sí, sí, home, molt més. La qüestió, que vaig anar i vaig dir, hosti, vull fer un programa de ràdio perquè no ho he fet mai, a veure què passa. I sí, t'haig de dir que, hosti, la ràdio, el fet de no haver de pensar en la coreografia i només estar concentrat en el que estàs dient, doncs té molta gràcia i et permet, ostres, que el missatge arribi molt bé i molt ben explicat, o no sé, vaja, té, és aquesta comunicació que et ve de dintre, no sé com dir-t'ho, no estàs actuant. I, en canvi, a la tele està sempre actuant. A la tele, d'alguna manera, t'està veient la gent. Per tant, sempre estàs movent-te, sempre has de vigilar que la corbata no et quedi torta, sempre saps que després d'aquí hauràs d'anar cap allà, en fi, no? Tot això fa que potser no puguis estar tan concentrat en el missatge, no?
0: Però m'imagino que ofertes per fer ràdio no hauràs tingut agrapats.
1: Mira, n'he tingut algunes, sí. La veritat és que... Mira, jo... no sé si ja li ha passat a més gent, però jo dec ser l'home que he dit no... a fer el Món a Recull al matí de Catalunya Ràdio.
0: Uau.
1: Sí. Me'ls han ofert tots dos en moments determinats i he dit que no, però he dit que no perquè...
0: Per què?
1: Perquè jo no m'he sentit capacitat per fer això. O sigui, jo crec que la feina que faig la sé fer o la puc fer bé i, en canvi, sempre he pensat que aquesta feina no la faria bé perquè no és presentar el matí de Catalunya Ràdio, presentar el Món a Recull, no és només presentar un programa de ràdio, és ser una mica el que marca l'actualitat del dia, és ser una mica la consciència de Catalunya, gairebé, no? Has de fer uns editorials, has de trobar sempre molt bé l'equilibri. No sé, és d'una responsabilitat, ja et deia, o sigui, jo et dic, jo tinc responsabilitat, però crec que aquests programes tenen molta més responsabilitat i jo no hi vaig veure amb cor, vaig pensar que no ho faria bé i, per tant, vaig dir que no. Ja sé que potser és una mica raro, però no m'hi vaig... No, bueno, no vaig dir que no, ja està.
0: Potser si surt una altra oportunitat, potser t'ho repenses.
1: Jo crec que ara ja estic més fora que dins, no? Vaja, vull dir, ja estic sortint, jo.
0: Mai se sap, Xavi.
1: Bueno, no sé.
0: En tot cas, estàvem en aquests anys universitaris, que suposo que aquí és quan entra a la teva vida algú que ha sigut molt important, com és la Txell.
1: Sí.
0: Com apareix a la teva vida la Txell?
1: Doncs mira, la veritat és que ella primer va ser nòvia del bateria del grup.
0: Però què m'estàs dient?
1: Sí. Però després van estar molts anys que ho han deixat, sí, i van estar...
0: És una pel·lícula gris, però sí, a Terrassa, això?
1: Sí, sí. Després van estar molts anys. Si no li vaig prendre, la nòvia del bateria, no, sobretot, No, però va passar bastants anys i llavors després vam tornar a coincidir a la vida i mira, vam començar una mica d'història. I sí, doncs mira, fa gairebé 30 anys que estem casats.
0: Em sembla que la història, pel que tinc entès, és molt més guai i molt més pel·liculera,
1: no. Ah, bueno, o sigui, aquesta història que suposo que em dius tu és...
0: És que és increïble, aquesta història.
1: Sí, és una història que sembla impossible que vagi a passar de veritat. Això és, som una colla que som vuit amics nois, diguéssim, que vam jugar a bàsquet i després, doncs, bueno, vam fer colla i vam continuar i tal. La qüestió que amb aquests, un dia estàvem fent una festa, no?, i només un tenia nòvia. La nòvia va dir, ostres, és molt avorrida aquesta festa, no hi ha noies, però estic fart de fer festes que sempre sou tot nois i jo sola.
0: Sí, una festa privada, com
1: sí,
0: si
1: sí, una festa privada a casa d'una.
0: Un botellón.
1: Sí, exactament, no, ara seria un botellón, sí. La qüestió que vam dir, va, doncs fem una cosa, sortim tots d'aquí i al cap d'una hora tornem tots amb una noia. Vale? I vam sortir i... Clar, tothom va anar a buscar una noia coneguda, perquè t'havia de dir que sí per venir a una festa. Llavors jo vaig anar a buscar la Meritxell perquè vaig pensar que segurament em diria que sí, no?
0: Però sabies on era?
1: Perquè home, sempre estàvem en els mateixos bars, va, tots.
0: Clar, sí, no hi ha un WhatsApp en aquell moment.
1: No, exacte, no hi ha WhatsApp, no existeix això. Vull dir, per tant, sortim, no tots, més estàvem a les afores de Terrassa, sortim, anem cap a Terrassa, tothom es distribueix i tothom torna a aquella festa amb una noia. Els cinc, aquests que et deia original, aquests que et deia que té marcat cinc, i dos germans que també formen part de la colla, mm-hmm, i un tercer que no hi era, vale? Anem mantenint, sí, això. Els cinc, tornem amb una noia. Un que ja la tenia, i els altres quatre, tornem amb una noia. Els dos germans tornen sense noia.
0: Desqualificats.
1: Desqualificats. I el que no hi era, i després en parlarem. La qüestió que al cap dels anys, aquelles cinc noies es van casar amb els cinc nois. O sigui, aquella... I no vam començar a sortir en aquell moment. O sigui, va començar... aquell moment les vam portar en aquella festa, vam fer la festa, però després tothom va continuar la seva vida i va ser, doncs, al cap d'un temps, els altres al cap d'uns mesos, al cap d'uns anys, la qüestió llavors, vam acabar sortint amb aquelles noies i ens vam acabar casant amb aquelles noies i tots cinc fa 30 anys que estem casats amb la mateixa noia que vam portar aquell dia en aquella festa. Els dos germans no han tingut mai nòvia.
0: Desqualificats.
1: I el que no va venir a la festa s'ha separat 3 vegades. Per tant, aquell dia va haver una... Es van alinear els astres d'una manera molt estranya, que van fer que els que vam trobar noia doncs vàgim quedar allà enganxats, i els que no, doncs...
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Your Song d'Elton John sonant al llapis de memòria del periodista i presentador del Telenotícies Migdia de TV3, el Xavi Coral. Aquesta cançó es va publicar l'any 1970, uf, però com ara comentàvem, a tu et transporta a què? A mitjans dels 80, sí, sí, sí, institut... A veure,
1: és una cançó que aquesta cançó tota la vida s'escoltarà, aquesta cançó és molt bonica, vaja. No.
0: Estic cansat de repetir.

0: Doncs ja ho veieu. Joan Manel Serrat repeteix en aquest Rebobinem d'alguns dels millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta temporada i en aquest cas qui la va escollir va ser l'endocrinòloga Carme Valls. Una dona excepcional a qui mai estarem prou agraïts perquè porta pràcticament tota la vida lluitant en contra del biaix de gènere que hi ha a la ciència i reclamant que es facin més estudis en dones per tal d'aconseguir trobar solucions a les malalties que afecten més a les dones que no pas als homes. Així que va, anem cara a barraca i tot seguit la Carme ens explica quan es va començar a donar de la gran desigualtat que hi havia envers les dones en el camp de la investigació. Tot teu, Carme.
1: Quan estic estudiant, no me n'adono que, per exemple, que ens van ensenyar en una classe d'anatomia 2 perfectament com era un penis, quina irrigació tenia. Recordo tots els companys rient i mirant-nos de reull al 10% de dones que en aquell moment estudiaven medicina, i en canvi no ens van ensenyar mai com era un clítoris. Això no me'n vaig donar compte, quan vaig estudiar. Me'n vaig donar compte a la pràctica, quan ja treballava i quan estava estudiant endocrinologia precisament a Madrid i estava... I vaig sortir a la porta de la consulta per cridar per la següent pacient i li pregunto a l'adjunt que hi havia allà: escolti, com és que només s'esperen dones a davant de la consulta, que no hi ha homes que tinguin problemes d'endocrí? I em va dir: sí, això deu haver sigut una casualitat. No era una casualitat. Cada dia vaig veure que predominantment també hi havia algun home que tenia algun altre problema de tiroides, però ara sé, per ciència, que, per exemple, hi ha 50 dones que poden tenir una tiroiditis autoimmune per un home que la pugui tenir. En aquell moment tenia 24 anys o 25 i no sabia aquests números ni els podia dir. Només vaig començar a notar que probablement venien dones a demanar ajuda, sobretot per cansades i dolor menstrual en aquesta consulta, i que tenia molt poca ciència per contestar-se. I aquí és quan vaig començar a veure, i us me'n recordo perfectament, d'una pacient que va venir amb molt pèl a la barba i aquí a la línia mitja, que s'havia d'afaitar cada dia, i no sabíem què contestar-li en aquell moment. Parlo de l'any 1970, i no sabia què dir-li. Em va dir: estudie. I me'n recordo d'ella, i no et diré el nom, perquè me'n recordo inclús el nom, perquè, i mira que fa 50 anys que la vaig
0: veure. Impactant, no, suposo?
1: Exacte.
0: Que quines conseqüències, ara n'has dit unes quantes ja, han patit les dones d'aquest androcentrisme científic. És que he llegit cada cosa que m'he quedat esfereït, com per exemple que la pastilla anticonceptiva, abans l'únic que vam fer abans de portar-la al mercat és provar-la amb 100 dones de Jamaica.
1: Sí, senyor.
0: Sí, 100 dones, ho provem, ninguna s'ha mort.
1: Exacte. Pues al mercat. Llavors, al mercat, les primeres conseqüències, mira, van ser la pastilla. El 1967 es va introduir aquí a Espanya, i en aquell moment no sabíem què podia fer, però les dosis eren 10 o 15 o 20 vegades més altes que les que ara tenim d'anticonceptius.
0: Sí, era una hòstia a les hormones, descomunal.
1: Una bufetada. I com que jo estudiava medicina, tothom em demanava la recepta. Ens dones la recepta d'anticonceptius? I jo vaig dir: jo no sé què poden fer perquè jo no he estudiat això, però jo us ajudo. I al cap d'un any, quan vaig veure que s'engreixaven, que tenien dolor als pits, que tenien... vaig escriure a les que els havia dit i els vaig dir: jo no ho veig clar. Aquí passa alguna cosa hormonal, vigilem. Fins que no tinguem més informació, jo no us ho tornaré a receptar. Però clar, per prevenció d'embaràs es va començar a donar aquelles dosis, i després s'ha vist la relació que hi havia amb el càncer de mama, que en aquell moment encara més, perquè les dosis eren molt més altes.
0: I en canvi la pastilla anticonceptiva per homes... Ni se l'espera.
1: Perquè la primera cosa que van dir els homes quan se'ls donava és que els hi baixava la libido, cosa que a totes les dones els hi va passar, la majoria de dones els hi ha passat.
0: Són homes però,
1: si era un home...
0: Vull entendre per això que en tots aquests anys que portes ficada en el tema hi ha hagut una millora.
1: A veure. Amb l'anticoncepció, no.
0: No, en general, en aquesta perspectiva de construir la ciència
1: general,
0: des de la diferència.
1: En general, anem superlents. Ara, si diem, per exemple, 1991... el 92, la doctora Bernardine Healy reclama: escolteu, estem tractant malament a les dones, quan tenen un problema de cor les enviem a casa i els homes les enviem a operar les coronàries. Ho fem malament, posa el grit al cel i diu que s'ha d'investigar. En aquell moment, en els treballs de recerca de cor, aspirina, coronàries, etc., no hi havia cap dona en el treball de recerca. Pues de no hi haver-hi cap dona, ara, en els treballs de recerca de cor, potser en el 40% de treballs ja hi ha dones en el treball, però encara no el 100%, quan la mortalitat és quasi parell i és més alta entre dones en les edats més grans. Per tant, anem molt lents, del 91, estem a 2026, i encara no tenim això.
0: Encara a dia d'avui, entenc pel que dius, que el millor que li pot passar a una dona que emmalalteix és que emmalalteixi d'una malaltia que és unisex, que tant la pateixen homes que dones.
1: No.
0: No.
1: No. Si hi ha una malaltia que pateixen homes i dones, també hi falta ciència. A les dones no se'ls ja diagnostica tan ràpid. O sigui, es retrasa el diagnòstic i s'infradiagnostica a les dones. Per exemple, la diabetes tipus 2 és una mica més de predomini entre dones que homes. Molt bé, doncs es retrasa el diagnòstic en les dones. L'infart de miocardi, per descomptat, però en aquest cas s'ha d'actuar més ràpid perquè hi ha dolor. Però amb el càncer, per exemple, hi ha un retras diagnòstic cap a les dones. O sigui que, per tant, i després hi ha unes doctores de Dinamarca que s'han dedicat a refer una reflexió sobre totes les malalties i a veure si hi havia un retras, i han trobat que hi ha més de 700 malalties amb retras diagnòstic cap a les dones. O sigui que, per tant,
0: si sí, tant tinguis malalties específiques de dones, com pot ser l'endometriosi...
1: Aquesta es retrasa, com... també.
0: Si no, aquesta més encara, no?
1: Entenc. 8 anys.
0: 8 anys.
1: De mitjana.
0: Carme, ara mateix està sonant de fons l'Emperador, que és com es coneix popularment, l'últim concert per a piano que va escriure Beethoven, i que em sembla que d'alguna manera està lligat amb el que estem parlant, no? De la teva feina, dels teus llibres relacionats amb el CAPS, és a dir, el Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris.
1: Clar, quan vaig començar a escriure necessitava una mica d'ànims, i a mi aquest concert m'anima. M'han animat també altres, però la música em va ajudar a escriure, perquè jo vaig començar a escriure tot això que t'explico molt sola, molt sola. Encara que el Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris, que és una ONG científica sense ànim de lucre, em va acollir i em va deixar desenvolupar les meves idees. Vam poder fer el primer Congrés Internacional de Dona, Salut i Treball a l'any 1996. Ara farà 30 anys. O sigui que vam fer el primer en el món. En aquell moment no sabia que seria el primer en el món, però ho he vist i després se n'han pogut organitzar i coorganitzar uns 5 més. Pues en aquell moment, com que estava sola, necessitava com un impuls. I a mi la música, segons quines músiques, com les que estan sonant, em donaven energia per poder començar a escriure. I després ja vaig anar publicant diversos llibres que van donar lloc a divulgar més aquesta ciència de diferència.
0: O sigui, el primer que vas escriure, mentre sonava l'Emperador, era també com un acte de fe. De dir, jo estic escrivint, aviam...
1: Sí.
0: Allà
1: sí.
0: On arriba això, si té algun sentit el que estic
1: jo
0: fent.
1: Jo vaig pensar sempre que no m'escoltaria ningú i que potser d'aquí uns anys me farien cas. I aleshores vaig dir, bueno, doncs el que sé fins ara ho aniré escrivint. I aleshores, doncs, com a més importants, doncs va sorgir el de Dona, Salut i Poder, i després va sortir el de Medi Ambient i Salut i Diferències.
0: Que t'ha escoltat.
1: I l'últim,
0: i
1: Dones
0: llegit.
1: Invisibles.
0: Sí, sí.
1: Per la medicina.
0: Doncs va, escoltem una mica l'Emperador, que és una de les cançons que hem trobat al Llapis de Memòria de la metgessa i exdiputada Carme Valls.

0: Carme, ara que parlem d'escriure, crec que un dels teus últims llibres tractava sobre els riscos endocrins relacionats amb el medi ambient. Entenc que com pitjor està el medi ambient, pitjor està el nostre sistema endocrí?
1: Pues sí, s'ha pogut descobrir aquesta gran relació que desconeixíem, per descomptat, quan jo estudiava ni pensar-ho. I ara estic veient que, si no és per la salvetat d'alguns professors a les ciències de la salut que ho expliquen, en general no es té en compte aquesta correlació de lo que en diem una paraula nova que ha sorgit a medicina, que és disruptors endocrins.
0: Què és això?
1: Què és això? Pues són substàncies que estan al medi ambient, que estan en l'aire, en l'aigua i en els aliments. En l'aire, el mateix fum que surt dels cotxes quan circulen, doncs aquesta combustió de la benzina fa que aquests subproductes, quan entren i s'oloren en el cos, actuen com una hormona. Quasi sempre com estrògens, o sigui, com la mateixa hormona que ja té la dona amb més abundància, però també com alteradors de la glàndula tiroidea o també com alteradors de la hormona masculina. Però poden actuar sobre totes les hormones, inclús també sobre la suprarenal. Total, que quan les persones hem anat vivint en un món cada vegada més contaminat, no se sabia que això podia contribuir alterar, per exemple, la seva funció cardiovascular i el pulmó. No se sabia que el càncer de pulmó, pensaven que només podia venir de fumar.
0: I no, no.
1: I no només, també de fumar, Però fumar i viure en ambient contaminat, en pitjor, pot produir càncer de pulmó o més infarts o més malalties cardiovasculars. Però també pot alterar la funció hormonal i alterar la funció tiroidea més que abans. O pot alterar la funció endocrina, per exemple.
0: Una persona de fa 300 anys tenia un sistema endocrí millor del que podem tenir avui dia.
1: Si menjava bé, sí. Si era pobre i no podia menjar...
0: Bueno, és que aquí tenim un altre tema. No sé si hi ha alguna cosa més nociva pel sistema endocrí que no tenir nivell adquisitiu.
1: Bueno, segur que per la persona no poder menjar d'una forma adequada és dolent. O sigui que la desnutrició és un problema.
0: Ja no et dic no menjar, sinó haver de menjar... entre cometes, merda. Vull dir que no tens els diners per agafar una carn que estigui en condicions, una fruita que estigui en condicions...
1: Vale, això està passant ara amb determinades classes socials. Abans també passava, però en zones rurals les persones cuidaven l'alimentació en el sentit que tenien... Elles es cuidaven les gallines.
0: Sí,
1: el meu
0: clar.
1: Pare hi menjaven ous i gallines. Però sí, quan hi ha hagut pobresa, això ha afectat.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

I acabarem aquest rebobinem d'alguns dels millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta temporada amb un mite d'aquesta ràdio, com és l'Oriol Grau, membre importantíssim del Terrat d'Andreu Buenafuente, i mira, precisament el tema que està sonant ara mateix, el Take a Chance on Me, d'Ava, el transporta a la seva adolescència, quan encara no es podia ni tan sols imaginar que algun dia es dedicaria a l'humor.

0: Take a Chance on Me d'Ava sonant al llapis de memòria de l'actor, guionista, director, funcionari, professor de la Universitat Rovira i Virgili durant un temps, etc etc, de l'Oriol Grau.
1: Hola.
0: Aquest tema va ser publicat l'any 1978, és a dir, en plena transició del franquisme, i quan tu tenies fent números, doncs, 15 anyets.
1: Sí, exacte, sí, sí.
0: Et transporta a aquesta època?
1: I tant, i tant, i tant. Ava, de sobte, era la reina de les festes que fèiem. I aquelles festes era el descobriment de moltes coses, no? De la teva capacitat d'alcoholitzar-te i els teus límits, i també del sexe, la descoberta del sexe, no? I em porta molta alegria. Jo em vaig passar una adolescència i una joventut molt feliç a Tarragona.
0: Tu ja no ets fill del Guateque, tu ets més ja jove.
1: No. Ara ja no anem ni a sopar, anem a dinar.
0: No, però dir, els del Guateque, ells no, menjaven sandvitxos de pernil dolç i Fanta, tu ja sí, no, sí, tu sí. Ja li foties...
1: Sí, ja fèiem altres.
0: JB, coses així,
1: sí,
0: no?
1: Sí, aquella època, sí. No, la primera borratxera professional va ser als 14 anys. Professional, vull dir, de no recordar-te l'endemà de què havies fet.
0: I d'agafar fàstic aquella beguda.
1: Sí, per descomptar, no he tastat mai més el conyac, va ser de conyac.
0: Si li veu robar un pare.
1: Gairebé, gairebé.
0: Un Torres, una cosa d'aquestes,
1: no? Sí, d'un moble bar, sortia d'un moble bar segur.
0: Com era l'Oriol adolescent?
1: Divertit.
0: Ja tenies aquest salero...
1: Sí, jo venia dels escoltes, també, i això també em va salvar una mica de... Els col·legis eren horribles, el col·legi convencional, i, en canvi, els escoltes era un altre món. Allà em vaig aprendre a fer teatre, vaig aprendre a treballar en comunitat, vaig estimar la natura, vaig aprendre a estimar la natura. I sortia d'allà, i que era un món divertit, musical, de ballar, de jugar, i vaig mantenir-ho, diguéssim, fora dels escoltes.
0: I professionalment aquell Oriol adolescent cap a on tirava? O sigui, hi havia lo del funcionariat, que volies que no...
1: Sí, això va ser per imposició, diguéssim.
0: Però la teva aspiració professional...
1: Era aquesta. Jo vull ser artista des que tenia 12 anys.
0: O sigui, com una decisió, eh?
1: Sí, sí, sí. Jo vaig llegir en un llibre que era una feina que es cobrava, diguéssim, que era una feina professional. Jo pensava que els actors ho feien per xalar, per disfrutar, i no, es cobrava. I vaig pensar, doncs jo vull ser això, als 12 anys ja. Als 15 vaig demanar a casa de que em paguessin els estudis i anar-me'n a l'Institut del Teatre Barcelona. Em van dir que de cap manera.
0: Està aspirat o què, no?
1: Ja ho sé. Però jo ho tenia clar. I mira, i tard o d'hora.
0: Aleshores, quan et truca el Fermí i et diu, escolta, que aquí a Ràdio Reus hi ha un xaval que és més jove que nosaltres.
1: Exacte.
0: Que està
1: un
0: fent...
1: any més, no gaire més.
0: Sí, només un.
1: Un any més, sí, sí.
0: Està fent una cosa que li diu al Terrat, vols venir? Va anar així, la cosa?
1: Sí, més o menys. La trobada amb l'Andreu va ser diferent. Ell em va fer una entrevista, ell estava a l'estudi i va enviar una mòbil amb una acció teatral que fèiem al carrer. I volia entrevistar el director, que era jo. I en lloc de posar-s'hi el director, s'hi va posar la seva mare, que era jo també. I vaig començar a fer de padrina.
0: I com és que et surt a fer la padrina?
1: Jo què sé.
0: La padrina Josefina, no?
1: Sí, exacte. En aquell moment jo estava muntant una història i pensava, ara em venen de la ràdio tots els paperots, doncs ara jo què sé. Era només per jugar també i per tocar-li la pera amb aquest locutor que m'estava molestant en un moment en què jo estava...
0: El xavalet.
1: El xavalet aquest. I a l'Andreu li va encantar que comences de padrina i va dir, no, has de venir a fer personatges.
0: Ja portem dos. Ha passat amb el Bernardo Cortés i ara amb aquest, que
1: padrina,
0: coses
1: sí.
0: Improvisades de cop a...
1: I que ell es pesca el vol i diu, això pot tenir brillo.
0: Si tu no hi ets des del primer dia del Terrat.
1: No. És el Fermí que coneix l'Andreu i jo l'entro posteriorment.
0: Tu, bueno, tu fas aquesta performance, sí, no?, per telèfon, sí. I diu, porta-me'l cap aquí.
1: Sí, sí.
0: Ja de xavalet se li ensumava aquest talent a l'Andreu, això amb què deuria tenir 20 anys, 18?
1: Sí. Sí, no, ja en tenia més, eh? 20 i tants. Però sí, ja tenia una certa xifladura. I un cert caos que sempre m'ha semblat molt interessant. Perquè del caos en sortia molta cosa. De sobte tenia la taula per anar a discos i llibres i no sé què, i d'un disco posava una música i d'allà traiem un gag i d'allà, saps? I, ostres, en aquest aspecte ho trobava molt ric, perquè jo soc molt més endreçat i no sorgien tant les idees, em costaven més. I, en canvi, ell al vol agafava qualsevol idea i la feia brillar.
0: És el que es diu un tecnòcrata del caos.
1: Sí,
0: que hi ha
1: sí.
0: El seu caos, veu,
1: sí.
0: Està endreçat.
1: Sí, sí.
0: Ets tu que des de fora...
1: Exacte, ell hi veu les pepites d'or i jo només veig fullaraca.
0: Que, per cert, és molt fort que hagis muntat un espectacle com el monòleg d'autoficció teatral la mare, el dimoni i jo.
1: Exacte.
0: Per aclarir a tota Catalunya que no esteu enfadats.
1: No, per descomptat que no. Va venir a veure'm ell, la Sílvia però i gent del Terrat.
0: Però que ho hagis d'aclarir, que tampoc sé d'on neix aquest rumor.
1: No ho sé, però suposo, no ho sé. Suposo que com que vaig deixar el Terrat, la gent ha d'atribuir històries d'aquestes. Jo vaig deixar el Terrat perquè per mi havia acabat un cicle. És a dir, havien sigut 14 anys, intensos, intensíssims, de veure com creix una empresa d'una manera fantàstica, i de sobte vaig dir, tinc enyorança de Tarragona. Me n'entorno a casa.
0: No vull ja tant bacallà, no?
1: Sí, perquè a casa hi ha feina a fer. A casa hi havia, teatralment, era molt pobre. Ara, per exemple, hi ha una productora que existeix, que una gent que exhibeix en teatre, que va entrar al Festival Internacional, tot això neix arran de que jo vaig decidir anar cap allà i impulsar una sèrie d'idees xules.
0: De fet, al Terrat, no sé si en aquella època és com resiliència, no. Crec que el tema burnout no es comentava, que és això, és quan et cremes, perquè al matí estàs aquí, per la tarda estàs a la tele, sí, a la nit estàs fent no sé què, clar, la teva vida quedava reduïda a la feina.
1: Sí, sí.
0: Si no et vas enfadar amb l'Andreu, et vas enfadar amb la feina, necessitaves descansar.
1: Sí, exacte, exacte. Per exemple, durant els anys que vaig estar aquí a Barcelona, amb prou feines vaig tenir relacions socials. Era de casa a la feina, de feina a casa. I el cap de setmana m'anava a Tarragona a dirigir teatre, perquè seguia dirigint. Uf. Per tant, sí, era una vida intensa, però de feina, feina, feina. Llavors, quan vaig aturar, vaig trobar l'amor i vaig trobar una colla d'amics. I
0: Em fa l'efecte que potser t'hagués agradat aprendre a dir no abans.
1: No me'n penedeixo d'haver estat aquí 14 anys a full, eh?
0: No dic pel Terrat en concret, sinó perquè has treballat en moltes coses. Després farem un repàs. Sí. Que no sé si en algun moment haguessis dit, mira, no, això no. De fet, alguna vegada que has dit que no, t'han acabat convencent perquè diguessis que
1: segurament,
0: sí.
1: Segurament.
0: Va ser la Mònica Terribas a TV3 com a cap de programes d'entreteniment.
1: I tant, pobre, que li vaig dir que no i em va insistir a saco. I mira, vaig acceptar. 2 anys, que va estar prou bé.
0: I cap a casa.
1: I cap a casa.
0: Cal que està clar que amb el Terrat vau triomfar moltíssim. Ara bé, pel que tinc entès, potser m'equivoco, els primers EGMs aquí a Ràdio Barcelona, les primeres dades d'audiència...
1: Tururut, els primers anys, els 3 o 4 primers anys...
0: 4 anys!
1: Ben bé, ben bé. Potser el tercer any ja començàvem a treure el nas i el quart any ja estava una mica més consolidat, però els dos primers era zero. És a dir,
0: zero.
1: La consciència és no ens escolta ningú. I això també et dona una certa llibertat per fer el que ens dona la gana. I això va marcar tendència i vam seguir fent el que ens dona la gana encara que tinguéssim audiència.
0: Sí, clar, però zero... Molts zeros continuats. De fet, admirable la paciència d'aquesta casa.
1: La paciència de Maria Martí, que era el director de la casa, i deia, la ràdio, amb aquella veu del Martí, la ràdio és un cavall lent, no? Una cosa així, deia. És a dir, que vol un tracte lent i al cap de 3 o 4 anys es consolida.
0: Clar,
1: i tenia raó.
0: Estaves a 2 zeros de tornar a la DGAIA.
1: Sí. Jo també tenia, com que estava en excedència, tenia una mica el coixiquet de dir, bueno, si he de tornar a ser funcionari.
0: A veure històries terrorífiques.
1: Truculentes de menors.
0: Has tornat a fer algun programa de ràdio després del Terrat?
1: Sí. A RAC 105 em van contractar per fer Palomino, justament.
0: Hòstia.
1: I va durar un any, una temporada. Perquè jo vaig demanar de no venir a Barcelona, sinó que em posessin un RDCI, que pels profans és un aparell que et posen a casa i que pots fer ràdio des de casa. I em van venir molt amablement a instal·lar-me a Tarragona un aparell d'aquests, i jo feia ràdio en pijama, acabat de sortir d'aixecar-la del llit.
0: I tens mono de fer, ja no personatges, un programa teu, de l'Oriol Grau.
1: No sóc tan ambiciós en aquest aspecte. Més que res perquè sóc un dropo vital. I això implica feina.
0: Ets un dropo vital?
1: Jo sí.
0: Això què vol
1: fons,
0: dir?
1: Sí. L'Andreu sempre m'ha batejat així.
0: Què vol dir això?
1: Ets un dropo vital. Que la meva aspiració és buscar la manera de no fer res. I a vegades em curro molt la manera de no fer res.
0: A veure, durant molts anys
1: ha
0: sigut un mal dropo vital, perquè per voler no fer res, Déu-n'hi-do, ho feies tot.
1: No he parat. Però és també el risc de treballar amb el que t'agrada. Que tu mateix t'autoexplotes. Ets el teu propi empresari, no?
0: Em sona.
1: Sí, et sona, exacte. I sobretot amb aquestes feines, la ràdio és tan apassionant que nosaltres ens passàvem tot el dia aquí, des del matí fins a la nit, perquè és que... Bueno, perquè ho saps, perquè veus les actualitats i els companys i tot plegat.
0: Que sou amics. A més, clar. A Ràdio Barcelona sempre hi ha hagut un material humà molt, molt interessant. La gent és molt maca.
1: I en aquella època, clar, la redacció era Xavier Cerdà, Alfons Arús, Gemma Nierga. És que era molt potent. Andreu Buenafuente, era una redacció de popes, no?
0: No, ara estem igual, eh? O sí, millor.
2: Segur,
0: potser,
2: segur.
0: Hi ha menys estrelles, però
2: segur,
0: a nivell de persones és increïble.
2: Segur.
0: No, no, i ho dic de veritat, eh? És el material humà de Ser Catalunya, Ràdio Barcelona, és increïble. Mm-hmm. Que bé, si tu repenses, que sàpigues que aquí, ja t'ho deia al principi, et veuen com un mite, jo crec que te'l donarien amb els ulls tancats.
2: Moltes gràcies.
0: No demanis la franja de 3 a 4, sisplau, és l'únic que et puc demanar. Però
1: jo crec que per mantenir el mite val més que no torni.
0: Sí?
1: Que es quedi el mite, sí, tant i tant.
0: Bueno, mai se sap. Ja ho saps.
1: Mai se sap.
0: Nunca digues d'esta agua no beberé.
1: Potser sí.
3: Caro amico, ti scrivo, così mi distrago un po'.

0: qui non va.
1: Doncs fins aquí el rebobinem d'alguns dels millors moments del llapis de memòria d'aquesta temporada, i ara només em queda desitjar-vos que acabeu de passar un bon dia del Pilar per una banda, i per altra recordar-vos que tornem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar les cançons de la periodista Samantha Villar. Mola, eh? Doncs va, que acabeu de passar una bona tarda i gràcies per ser un dia més.

0: Ventana con Marta del Vado.
1: Ser Catalunya Barcelona.
2: Augmentar beneficis, optimitzar recursos, gestionar personal i, a més, promocionar la teva marca. Et sona?
3: A nosaltres també. Ràdio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats.
2: Eva Pujol, de Catalonia Ceràmic.
4: Ens manté en el mercat, continua fent visibles després de 40 anys en el sector de la construcció.
2: Branding Plan ajuda pimes de tota Espanya a créixer des de fa anys.
3: Truca al 93 344 14 00 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre.
2: Podràs beneficiar-te dels millors preus de l'any en ràdio i digital.
3: Amb Branding Plan, els negocis milloren.
5: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
6: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
7: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
8: Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i el suport de més de 120.000 socis i sòcies. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/suport i col·labora amb el nostre periodisme independent.
9: Si per tu el futbol és una festa... T'esperem tots els partits al Getty Jugues. Barça! Presenta Sique Rodríguez.
10: Empata el Barça, empata.
9: I narra Albert Bermúdez.
10: Espera, que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
11: Aquest dimarts, Galatasaray Futbol Club Barcelona. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
9: Getty Jugues Barça, amb Sique Rodríguez.
12: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.

0: Marta Delgado.
1: Ser Catalunya Barcelona.
2: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
3: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
4: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
5: Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones.
6: O el reloj que ya no usas.
5: ¿Qué haces?
6: Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
5: Pide cita en circajewels.com o en el 93 215 76 78.
6: Circa, donde tus joyas y relojes valen más.
7: Si per tu el futbol és una festa... T'esperem tots els partits al Que t'hi jugues. Barça! Presenta Sique Rodríguez.
8: Empata el Barça, empata.
7: I narra Albert Bermúdez.
8: Espera que segueix la Lamine Yamal. Ai, Déu meu, la Lamine Yamal!
9: Aquest dimarts, Galatasaray Futbol Club Barcelona. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
7: Que t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
10: Amb el patrocini d'Aquaris Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
11: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
12: On t'has ficat aquesta nit?
13: Sofà Sonoro, con Alfonso Cardenal.
14: Roxette se formó sin grandes pretensiones, con sus dos miembros ya curtidos y al borde de la treintena, encontró una fórmula que consistía en dejar los egos a un lado y dejar a cada uno hacer lo que mejor sabía hacer. Cuando todo estalló de golpe, el grupo ya tenía un recorrido. Estaban listos para ser superestrellas.
15: Claro que el éxito te cambia. Nunca estás en casa, nunca ves a tus amigos ni a tu familia. Viajas...
13: Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
16: La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales.
17: Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.

0: La Ventana con Marta del Vado.
1: Ser Catalunya. Cada matí, Marina Fernández pregunta als protagonistes de l'actualitat.
2: Sobre aquesta delegació de competències, sap que ha aixecat polseguera en les declaracions de Pablo Iglesias, on deia que vostès els van demanar en privat que aturessin això del traspàs de competències. És a dir, que...
3: Deixi'm contestar d'una manera que crec que tothom ho entendrà. I una merda.
2: Clar i català.
1: Aquí els convidats parlen sense filtres. Aquí, Catalunya. Cada matí de 7 a 12 a SER Catalunya i durant tot el dia a l'app i web de la SER.
4: El teatre en un minut, amb Rosa Badia. Mario Gas, al teatre i a les llibreries. Ha debutat a la Sala Beckett amb el monòleg El pessimismo alegre, mi suicidio, dirigit per Fernando Bernués, i fa un repàs a la seva vida al llibre en format periodístic Conversaciones con Mario Gas. Té una memòria excel·lent i és un gran conversador. So I'm here. Conversaciones con Mario Gas, Teatro, Vida y todo lo demás, de Santiago Fontdevila i Teresa Petit, és una llarga conversa amb Mario Gas sobre la seva vida i sobretot sobre la seva trajectòria dins del món del teatre. Converses que, per cert, van tenir lloc durant la pandèmia. No és una biografia convencional, sinó un llibre estructurat en 4 actes i 29 escenes que combina memòria personal, reflexions sobre el teatre, política, cultura, nombroses anècdotes, més de 70 fotografies i un índex onomàstic que recull un miler de noms. Mario Gas explica els seus orígens familiars vinculats a l'escena. És fill i pare d'artistes. La seva formació, el descobriment de la vocació teatral i la seva extensa trajectòria com a actor, director i gestor. Volia ser diplomàtic, va estudiar dret i, per sort, per nosaltres, és un home de teatre. SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: SER Catalunya.
1: Bona tarda, són les 7 i a aquesta hora tenim l'atenció posada a les carreteres perquè estem en plena operació tornada després d'un cap de setmana de pont i també els trens perquè l'alta velocitat no funciona entre Barcelona i Madrid. Ara ho expliquem. Centrem-nos primer en les carreteres. A aquesta hora Trànsit calcula que ja han tornat a Barcelona, a la capital catalana, el 52% dels cotxes previstos. Connectem amb el RAC, amb la Laia Batet. Què tal? Bona tarda, Laia.
2: Bona tarda. A aquesta hora les principals complicacions es centren a la C-16, on s'acumulen fins a 21 quilòmetres de retencions repartides en dos trams entre Bagà i Berga en direcció Barcelona. Complicacions també al Ripollès, amb 14 quilòmetres de congestió a la Nacional 260 entre Ribes de Freser i Ripoll i 3 quilòmetres més a la C-17 a Ripoll, tot en direcció Barcelona. Pel que fa a la P-7, una avaria a Maçanet de la Selva deixa un carril tallat i provoca 3 quilòmetres de retencions cap a Barcelona i més al sud un accident entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès deixa un altre carril tallat i un quilòmetre i mig de cues cap a Tarragona.
1: Gràcies, Laia.
2: Això és del RAC. Bona tarda.
1: Gràcies, Laia. Ara sí, això a les carreteres, on per cert Trànsit demana precaució perquè 3 motoristes han mort mentre conduïen aquest cap de setmana de pont. Un veí de Salt, de 50 anys, va morir dissabte a la C-65 a Girona. Ahir diumenge va perdre la vida un veí a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Parlem d'un home de 58 anys i la tercera víctima mortal és un home alemany de 60 anys que ha patit una sortida de la via a Conca de Barberà aquesta tarda i amb aquestes ja són 99 les víctimes, les persones que han mort a les carreteres catalanes en el que portem d'any. Com comentàvem, l'altre focus del dia en el que estem també molt pendents és la circulació de trens d'alta velocitat que està tallada a l'alçada de Ricla a l'Aragó després que s'hagi produït un incendi a la cabina d'un AVE que ha sortit de Madrid cap a 2:45 de la tarda amb destinació Figueres. Els 283 passatgers han estat evacuats del tren i per sort no hi ha cap ferit.
3: És màquina també, vale.
1: Els usuaris baixaven del tren i veien com cremava un dels vagons. De moment, Renfe assegura que s'han activat canvis i devolucions dels bitllets sense cost per tots els passatgers que ho desitgin. De moment, no se sap l'hora en què es restablirà el servei. Més coses. En plena política, ho avançava ahir la cadena SER, avui ja és oficial. Esquerra Republicana col·laborarà amb Podemos a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Els dos partits han signat un acord on pacten que Gabriel Rufián i Irene Montero participaran junts als actes de campanya. Podem no es presentarà a Catalunya, però un membre del partit anirà a dins de les llistes d'Esquerra Republicana. Els comuns, per la seva banda, lamenten que Rufián no s'hagi unit al Front Ampli perquè ell mateix proposava unir tota l'esquerra i mantenen que continuaran presentant-se a Catalunya amb la seva cap de llista, Amada Colau. Això és el que diuen. De moment hi ha mala maror, hi ha malestar entre els comuns i Rufián perquè a tot això s'hi suma que Rufián i Podemos mantenen converses amb Izquierda Unida i Más Madrid, que són dos partits que estan sota el paraigües de Frente Amplio, així que veurem com acaba aquesta unió de les esquerres. Tenen fins divendres per aclarir-ho, que és quan acaba el termini per presentar les candidatures. I encara sobre política, avui que és 12 d'octubre, aquest migdia el centre de Barcelona s'ha omplert de banderes espanyoles en la manifestació convocada per donar suport a Ceuta, coincidint amb el Dia de la Hispanitat.
4: Estamos sufriendo muchísimo la invasión que se ha producido desde el día 30 de julio. Llevamos 75 días de invasión.
5: Ceuta merece todo nuestro apoyo y por eso queremos mandarle un mensaje a los ceutíes de que no están solos y de que Cataluña
1: está con... La protesta ha començat al Passeig de Gràcia, davant de la Pedrera, i ha arribat gairebé fins a la plaça Catalunya. A la capçalera hi havia una gran pancarta sota el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. Canviem de tema. El president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat un acord imminent amb Alemanya per protegir la indústria automobilística europea davant de la competència dels cotxes elèctrics xinesos.
6: On est en train aujourd'hui aussi de conclure, de finaliser un accord avec nos partenaires allemands pour que
1: l'Europe... Són paraules des del Saló de l'Automòbil de París, on hi ha estat el nostre enviat especial, Pol Valero.
7: Sí, això pot afectar la planta de Martorell perquè, de moment, el grup Volkswagen no té previst fabricar cap Seat totalment elèctric. A principis de setembre, el grup va anunciar que la marca catalana no tenia garantia de la continuïtat a partir de 2030. Marcus Haupt, conseller delegat de Seat i Cupra.
8: Hay algún escenario sobre la mesa donde la marca Seat no continúa. Sí, es uno de los escenarios que es factible si llegado el momento de tener que tomar la decisión que puede ser una de portfolio, el grupo y nosotros decidimos que pues no es el camino que queremos seguir, eso podría ocurrir.
7: Les vendes dels models de Seat han caigut un 6%, mentre que les de Cupra han augmentat un 2% i ja són gairebé el 60% dels 430.000 cotxes venuts fins al setembre d'aquest any. Haup també ha explicat que Martorell arribarà al seu màxim de producció l'any vinent, amb 2.500 cotxes fabricats al dia, i que fins al 2030 no hi haurà models nous de Cupra.
1: Gràcies, Pol. Nosaltres ho deixem aquí. Que passin bona tarda.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
9: En Repsol queremos que sigas ahorrando el doble en tu día a día. Por eso ampliamos la promoción todo octubre. Sigue ahorrando todos los días el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante, consiguiendo un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
10: ¡Ay, qué rápido pasa lo bueno!
11: Ya ves, las vacaciones, los fines de semana.
10: O los 10 días Nissan.
11: ¿Cómo?
12: Del 9 al 19 de octubre descubre las ofertas exclusivas en toda la gama Nissan híbrida y eléctrica. Porque lo bueno siempre pasa rápido. Aprovecha ya los 10 días Nissan en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
13: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.
14: La set, Joan Bofill, bona tarda.
15: Molt bona tarda, Anna.
14: Escolteu aquests sons tan i tan reconeixibles.

0: Amaia, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Per què udolen els llops?
1: Els llops udolen per comunicar-se, sobretot. Me'n recordo el cop que millor els he sentit. Era a Portugal, que estaven tots, tota una manada, jugant entre ells. I el que es va fer fosc, els vam començar a sentir udolar, això, per comunicar-se.
0: Hi ha d'haver lluna o no? O això és... Això és...
1: No, això és mite. És... Bueno,
0: és mite.
1: Sí.
0: Però cada llop té un udol diferent?
1: Sí, el seu so és diferent, com la veu de les persones.
0: En Doni, Canela, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: S'ha deixat algun detall, la Maia?
2: Bueno, també udolen per passar informació entre ells. És cert que cadascú té la seva veu, o sigui, entre ells es poden reconèixer, i fins i tot en un programa informàtic tu pots saber quin... Però també es passarà informació de si algú ha casat i diu aquí tenim menjar, o si hi ha un perill també avisen, però és per comunicar-se, bàsicament. Sí.
0: Per comunicar-se. L'Andoni Canela és fotògraf especialitzat en natura i ara més que mai en llops, i és també el pare de la Maia. Durant 5 anys, pare i filla han perseguit llops en llibertat.
3: Sí, ho han fet per diferents boscos, per diferents serralades de la península, han fet bivac sota les estrelles, han plantat la tenda damunt la neu, s'han congelat amb ventisques... i, sobretot, han tingut una paciència envejable.
4: Desde que era un niño, ha sido mi pasión. He pasado media vida siguiendo sus huellas, aprendiendo, tratando de descubrir sus secretos. El lobo representa para mí la esencia de la naturaleza salvaje. A pesar de ser una especie clave en el ecosistema, el lobo ha sufrido una persecución brutal y hoy continúa igual. Se siguen matando cientos de lobos cada año. Por eso es tan difícil verlos. Se mueven de noche y con sigilo. Si te ven, si te oyen, si detectan tu olor, aunque estés a más de un kilómetro, desaparecen. Y aquí los lobos no atacan a los humanos, ni a los ancianos, ni a los niños. Esos son solo cuentos.
3: El resultat és aquest documental preciós que preestrena demà als cinemes, Fenòmena de Barcelona. És una mena de conte, com dic, preciós, ple de natura, de fauna, de llops, més dels que podem imaginar. I el títol és Durmiendo con Lobos.
0: I et confesso, Andoni, que escrivint, tota l'estona he posat Bailando con Lobos. Bueno. Aquí hi ha un joc, no? És la pel·lícula mítica que va protagonitzar i va dirigir el propi Kevin Costner. Que...
2: És una pel·lícula brutal, una de les meves favorites, però no té res a veure el títol. Sí que és veritat que sona molt igual, però de fet aquest títol de Durmiendo con Lobos ve del meu primer llibre sobre el llop fa 20 anys, que
0: el
2: no és aquest, és un altre.
0: Aquí tenim el Territori Lobo.
2: Aquest és Territori Lobo, aquest és l'últim, que té més a veure amb el projecte, amb la pel·lícula, però aquest altre, Durmiendo con Lobos, va ser una nit de bivac, en aquest cas estava sol, la Maia encara no havia nascut, i bueno, cap a les 3 del matí vaig sentir a tota la manada, estava en un lloc sol, i van començar a udolar tota la manada, el grup de petits, s'adults, i darrere també, 360 graus, entre 10 i 12 llops, tots udolant, i no vaig dormir. I vaig començar, era els primers mòbils, a escriure el primer capítol del llibre, i es va titular Durmiendo con Lobos. No vaig dormir aquesta nit, però estava dormint amb els llops, i d'ahir ve el títol.
0: No vas dormir d'emoció i una mica de por?
2: No, por vaig tenir, una d'aquests dies que estava també, vaig tenir por amb els porcs senglars, perquè a vegades passaven per allà i els sentia... Segur que no faríem res, però els llops són molt intel·ligents i saps que... Sí, ells saben que estàs allà, si s'apropen i llavors marxen.
0: Quantes vegades a Maia li has preguntat en aquests 5 anys? Estàs segur que no ens faran res, malgrat estar molt lluny, perquè esteu molt lluny quan els observeu?
1: Bueno, del llop jo crec que cap, perquè sempre m'ha deixat molt clar que aquests animals salvatges el que fan, si et veuen, el primer que fan és allunyar-se de tu i venir cap a tu és l'últim que farien, que també per això... havíem de vigilar que no ens sentissin, que no ens oloressin, perquè si no marxaven i no ens podien veure. I més por seria... Jo sempre he tingut més por pels insectes i els bitxos que em poguessin picar.
0: Garrapates, no per exemple?
1: Sí, sobretot les garrapates. Sobretot al principi, que no estava acostumada. Molta més por aquests bitxos que no pas dels animals grans. Però bueno, al final també les garrapates ens hi acostumàvem, perquè érem...
0: Aquesta dona s'ha acostumat a tot, eh? Tenies... 10 anys quan vas començar.
1: Sí.
0: I el teu pare t'encarrega posar càmeres camuflades. Què havies de fer exactament? Perquè són les que veiem al reportatge i se't veu a tu amb una cura i una delicadesa increïble.
1: Bueno, i enganxàvem fulles, plantes, les coses que hi havia així pel voltant, perquè no les trobés ningú ni les veiessin els animals que passessin. I això, les enganxàvem normalment a un arbre o entre fulles i posàvem així com cola i enganxàvem fulles a sobre la càmera. Vigilàvem que no tapés l'objectiu ni res, però que estiguessin ben camuflades.
0: I l'endemà comprovàveu si havia passat algun llop.
5: Hi ha algo aquí.
6: ¿Qué dices?
5: ¿Qué?
6: A ver, que aquí desde aquí no... ¿Hay algo? ¿Qué es? ¿Lobo?
5: Creo que sí.
6: Ahora lo veré. ¿Es de noche o de día?
5: De noche.
6: De noche. Es probable. Es tu primer lobo con cámara, ¿no, Maya?
5: Sí. Give me five.
0: Give me five. Quina emoció.
1: Sí.
0: Te'n recordes d'aquest moment?
1: Sí, perquè, bueno, com deia, era el primer que havia vist amb una càmera i després d'haver revisat tantes càmeres i haver vist doncs, altres animals o només el vent que les activava, pues, era molta emoció veure com el primer llop no era en persona, però en una càmera.
0: Andoni, és que són 5 anys. En el reportatge els veiem tot seguit, sembla fàcil, però feu moltes sortides, sí. I costa moltíssim de veure'ls. És a dir, quan... Sí.
2: De fet,
0: no
2: de
0: et
2: fet,
0: vas desesperar.
2: Aquest primer llop amb càmera va ser després de 10 dies que va ploure.
0: Imagina's.
2: Cada dia, que sí? Sí, sí? Cada dia. Això era al nord de Lugo, a la Serra de Sistral. Cada dia va ploure. Després de 10 dies vam veure aquest llop. Ha hagut vegades que hem estat una setmana, hem tornat, una segona, i no hem vist cap llop. O sigui, ha passat de passar a Pirineus, a zona de Monegros, a Galícia... Això passa, que estàs 10 dies, una setmana, i no ho veus, i tornes. I per això, clar, al final són molts viatges, o sigui, són 5 anys, però cada any fèiem, no sé, sortides 8, 10, 12.
0: Quantes hores us podíeu estar
2: tot
0: pel plantats?
2: Bueno,
0: pel plantats, en un mateix lloc, els prismàtics i la càmera.
2: És tot el dia, i a la primavera o a l'estiu, pues, abans de que surti el sol, i estàs fins a mig matí, o sigui, de 6 o 7 del matí fins a les 10 o 11, i després a la tarda, des de les 6 o 7 de la tarda fins a les 11 de la nit. Això és lo normal.
0: Sense saber si veureu.
2: Bueno, depèn quin lloc, la probabilitat, lo normal és que no vegis cap, però altres, pues, tens possibilitats i després, bueno, hi ha cops de sort, no?, com hem tingut.
0: Com rastrejàveu, Amaia? Com sabies que allà podien haver-hi llocs? Més enllà de les empremtes, que és molt important, de les petjades, perdona.
1: Doncs també on tenien animals per caçar, així tenien més probabilitats de que estiguessin allà. Les zones que coneixíem, que es movien per allà, les càmeres trampa també ens ajudaven molt a saber, bueno, si s'estava movent per allà i això, i també el que deia ell, que molts cops sabíem que no els anàvem a veure, però s'havia d'intentar.
0: No us oloraven? És impossible. Estàveu a un quilòmetre, dius,
2: no,
0: més o menys.
2: Sí, normalment la distància mitjana és mig quilòmetre, més o menys. A vegades estem a un quilòmetre o més, hi ha imatges a més d'un quilòmetre, però habitualment estem a mig quilòmetre, però sempre tenim el vent en contra d'ells, a favor nostre, vull dir que nosaltres si hi ha qualsevol soroll, sobretot el soroll, l'olor, pues ve cap a nosaltres, o sigui, no pots anar contra el vent, no? Llavors això, tens garanties de que no et sentiran i no oloraran.
0: Clar, vosaltres heu recorregut Pirineus, Galícia, Cantàbria. Tenim actualment una població important de llops? N'hauríem de tenir molts més?
2: Bueno, a veure, l'època de Félix Rodríguez de la Fuente, que es va fer amb el llop, pues, es contava...
0: Mítica.
2: Es calculava que havia...
0: Tots sí. Estem enamorats dels llops pel
2: però,
0: Félix.
2: Llavors, potser havia 300 o 400 llops.
0: Ara, vale, 300 o 400. Ara?
2: Ara hi ha al voltant de 2.000 i pico, 3.000. O sigui, hi ha pràcticament potser 10 vegades més. En aquest moment, quan va Félix va fer Rodríguez la Fuente, va fer ahir la seva feina i tal, pues el moment era crític, estava a punt de desaparèixer, o sigui, havia desaparegut de molts, molts llocs, no? I després ha anat tornant, o sigui, a zones del sud de Castella i León, que ha tornat...
0: Que tornen d'on? D'Europa?
2: No, en aquest cas són de la població del Cantàbric.
0: Val.
2: O sigui, van venir de la Cordillera Cantàbrica, van avançar per Galícia, van baixar pues, a Segovia, Guadalajara, Madrid... A Àvila,
0: molt a prop de Madrid.
2: Bueno, no, a Madrid província hi ha 7 manades de llops. 7. O sigui, a Catalunya, que és una mica més gran, només hi ha Bueno, a una que ha criat ara, però sí. A Madrid hi ha 7, però fa 30 anys no hi havia cap. Ah. O sigui, tots aquests llops han, durant aquests 30 anys, amb, bueno, amb la feina que s'ha fet de conservació i també els llops que, bueno, que han trobat aliment, perquè hi ha més cabirols, hi ha més, hi ha més cèrvols, hi ha més porcs senglars, hi ha més menjar, llavors el llop ha tornat de manera, diguem, natural. El llop ibèric, a lo que és la part aquesta del sud de la península ibèrica. Però aquí a Catalunya el llop ha vingut d'Europa. O sigui, són llops que venen dels Apenins, d'Itàlia, han passat als Alps marítims francesos i de França, doncs des de fa 20 anys han entrat llops que al principi era el Pirineu, Prepirineu, i fins que l'any passat, doncs, per primer cop després de més de 100 anys
0: la primera llobada.
2: Exactament, però clar, aquí tenim, a Catalunya hi ha molt pocs comparat amb la resta de la península, no? Que ahir estarem al voltant de 2.500 llops, i aquí només hi ha...
0: I es creuaran?
2: Bueno, ja fa... De fet, quan vam anar allà, que surt allà a la pel·lícula, quan vam anar a la zona de Monegros, al sud de Monegros, al Baix Aragón, ja es van trobar dos llops europeus amb una femella de llop ibèric. No van criar, perquè un va aparèixer mort, atropellat, i l'altre, o sigui, no han criat, però ja s'han trobat. I és molt probable que en algun moment, pues, després d'haver un segle i mig, es puguin tornar a trobar. Però...
0: Per què els van matar? I com els mataven?
2: Bueno,
0: perquè és una història que no se sap massa.
2: A Catalunya i als Pirineus, i sí. Hi ha gran part de la...
0: Un segle, estem dient, sense llops.
2: I a... bueno, és que és molt pitjor a la resta d'Europa. Europa Occidental es va extingir totalment, es van matar tots els llops de França, Països Baixos, d'Alemanya, de Suïssa, o sigui, de pràcticament tota Europa. Només van quedar uns pocs a la península ibèrica i a Itàlia. La resta es van extingir. ¿Por qué? Pues porque matan ovelles o bedes quan poden.

0: conflicte per la ramaderia. Llavors es va, com no, com és molt difícil matar-los directament, es va posar verí, no? La estricnina és el que va acabar amb els Pirineus, amb tots els llops.
1: Jo no sabia lo del verí.
0: Sí, això és, si no fos per el verí segurament no s'haguessin extingit, però clar, és molt fàcil matar els llops si poses, clar, un verí, pues és més fàcil, no? I...
1: tu sempre dius que són un tresor. Explica-ho, sí, per què, i per què és possible la convivència, i per què són necessaris.
0: És que és curiós que...
1: que és d'això va el teu documental.
0: Els últims 30-40 anys, a la resta d'Europa, que va començar a venir molta gent d'Alemanya, de França, d'Anglaterra, tal, perquè clar, tota Europa Occidental tenia la biodiversitat més gran aquí a la península Ibèrica, perquè a més de llop hi havia ossos, trencalossos, o sigui, teníem una naturalesa bastant salvatge, i Europa s'havia carregat tot. Això, diguem, una vegada que ho tens, pues, s'ha de protegir. I també per mi, dins de la natura, és l'animal, pues, que representa més aquest espírit salvatge, indòmit, i bueno, que si estàs en un lloc on hi ha llops, pues, és un lloc en què està viu, en majúscules.
1: Amaia, amb la passió del teu pare, o sigui, és aquesta passió la que t'arrossega tu? No és normal que una nena de 10 anys i fins als 15 acompanyi el seu pare, s'estigui hores quieta, amb els peus congelats, quan, en una tenda... Què t'atrapava tu també dels llops? O era estar més amb el teu pare? Què passava més?
2: Jo crec que el ser ell el que m'ha introduït aquest món i el que m'ha ensenyat totes aquestes coses, doncs ho he vist com amb els seus ulls. I amb la mateixa passió, doncs... he vist aquest animal i també era tot com una aventura, no veia com algú pesat ni molt menys, era com una aventura i sempre tenia moltes ganes d'anar i d'acompanyar-lo.
1: Tot i ser adolescent, hi ha un moment que, clar, és que jo... és una història d'amor també, de pare i filla, us enteneu molt bé, es nota, però tu et vas fent gran, no? I fins i tot hi ha un moment que ja portes un look d'adolescent i no et molesta gens estar-te'n allà hores.
2: Doncs no molesta, el que deia, m'agrada molt i sempre ser com, tot i portar la meva vida i ser adolescent, aquesta com part de desconnexió i aquesta part especial, aquest moment que compartia amb el meu pare, perquè era com aquesta cosa que ens unia i que teníem aquests moments, que bueno, han estat 5 anys que hem passat molt de temps junts. I tot i tenir els moments de pare i filla que, típics, doncs han estat com...
1: de tinc gana, vull sopar, prou, ja anem, sí. Anem a la tenda o anem al refugi.
2: Sí, i ell diu, bueno, ja has dinat molt avui, i ja esmorzaràs demà o ja dinaràs demà.
1: Què aprendrà l'espectador del comportament dels llops? Que ens serveixi, que hem d'aprendre molt dels animals, sempre ho diem.
0: El llop és que, curiosament, i també dins del documental de la pel·lícula, podem veure que els llops viuen a llocs molt diferents. Llavors, mengen coses diferents, o sigui, a vegades pues, són cérvols o cabirols, o que pensen que un llop ha de menjar, però, o por senglars, però a vegades mengen conills o topillos, i viuen a l'alta muntanya, però també al bosc, al costat del mar i al costat d'un poble, o a l'estepa, no? Jo crec que transmetre que el llop és com una... al final és l'animal més social, més semblant a nosaltres, no? I doncs viu en manades, que és com una família, i tenim molt a veure, no? I clar, també aquesta competència, pues, anem bueno, es va contra el llop perquè és un competidor, no? Però jo crec que és bastant fascinant lo que és la vida dels llops.
1: Ara t'està escoltant algun ramader, suposem, i diu, sí, home, i clar, i qui em cuida les ovelles? És possible la convivència?
0: Bueno, a veure, la convivència és difícil, això s'ha de reconèixer, ja, també mostrem al documental algun episodi d'atac, o sigui, els llops sí tenen l'oportunitat, si les mesures de protecció no són efectives. És cert que amb una ramaderia extensiva és molt difícil, o sigui,
1: controlar-ho tot.
0: A vegades és fins i tot impossible, o sigui, si no pots protegir-lo tot. Llavors el llop està ja treballant entre cometes 365 dies a l'any amb boira, amb mal temps, amb neu, llavors, clar, són molt intel·ligents i troben-la, o sigui que és impossible no tenir un atac quan hi ha llop en la ramaderia extensiva, una altra cosa. Llavors, que ha d'haver mesures de protecció més efectives i després compensacions en cas d'atac. S'ha de reconèixer que és un problema que és normal i bueno, no s'ha de dramatitzar com un sentit. Bueno, s'ha d'ajudar el ramader perquè pugui ser més efectiu i bueno, s'ha de reconèixer i el ramader també ha d'entendre això. No?
1: Però tenen un paper essencial en l'ecosistema?
0: Els llops. Sí, ho tenen. O sigui, són part de, és com dir, si tu

0: no pots, perquè si dius aquell el llop fora, doncs també el llop, tots els animals fora, i només es quedem nosaltres. O sigui, el regula, no? Hi ha zones on hi ha llop que no, si no hi haurà ni tant cèrvol, ni tal cavió, ni tant porc senglar, perquè estan allà controlant, no? Que és la seva feina. Per això ha d'haver una població prou gran, no? Si tens només 4 llops, pues això no ho fan, no? Però els llocs que no hi ha més manades, pues sí, és molt més efectiu.
1: Ara la Maia té 16 anys, encara l'arrossegues? De tant en tant hi aneu? Ara està fet el documental, estan els llibres, no sé si ja està això.
0: Bueno, a ella l'agrada molt caminar, que expliqui que se'n van a França caminant 2 dies amb la seva amiga, o sigui, ja sense mi, o sigui que...
2: Sí, bueno, això quan estem a la muntanya, a mi caminar encara m'agrada molt. I també m'agrada molt anar això, o sola o amb els meus amics, i no tant com seguir-lo en ell, també com descobrir-ho pel meu compte, però acompanyar-lo amb ell també, si m'ho diu, encara hi vaig força.
1: Amb els binocles, que jo vull que me'ls deixis, aquells binocles. El que es veu amb aquells binocles és que, clar...
2: Sí, sí, es nota molt la diferència, el que pots veure tot molt més a prop i com si estiguessis just a davant.
1: Andoni, i els llopets aquests llops petits de Catalunya,
0: sí,
1: els va seguint?
0: Bueno, aquests, per primer cop ha sigut l'any passat,
1: vam anar 2025.
0: A acabar la pel·lícula amb aquests.
1: No, per això tinc curiositat de si seguiràs a buscar-los.
0: Però bueno, aquests les hem deixat espai per veure si podem prosperar, o sigui que millor... I a vegades està en una zona molt boscosa i molt protegida.
1: Però tens clar més o menys per on estan?
0: Sí, diguem, jo sé on són, però que no...
1: És com els bolets, no diràs a on i evidentment fas bé.
0: Exactament.
1: Per on són? Per allà, allò que assenyala la gent dels bolets.
0: Exactament, llavors aquest, a veure què passa, i després s'ha de treballar pues, també que dies amb els ramaders, amb la gent local, perquè si quan passi algo, perquè no és que passi, que no sigui, que tampoc és per tant, i que es trobi una manera d'arribar, diguem, un acord.
1: Us enamorareu dels llops, de la natura, de veritat, amb aquest documental que ha fet l'Andoni Canela, d'aquest viatge compartit amb la Maia Canela, la seva filla. Gràcies per compartir aquesta ruta tan bonica que heu fet, aquests 5 anys de rodatge intens, ple de paciència. Us admiro molt per la paciència. A Maia, de veritat, que em trec el barret. I, com deien, que ha acabat en forma de documental, Durmiendo con Lobos, que podreu veure demà al Cinema Fenòmena, que val molt la pena. Estarà diversos dies, no?
0: Bueno, demà a les 7 és la preestrena, i després, a l'octubre, al començament, anirem segurament al Fenòmena un altre cop, i es quedarà una setmana en un altre cinema, però demà, pues, bueno, amb aquest marc del Fenòmena, que és molt espectacular.
1: Home, que s'escolta perfecte.
0: Sí, i la imatge i tot. Pues,
1: doncs estigueu atents. Moltes gràcies, Andoni, a Maia. Gràcies per ser al balcó.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada. Gràcies.
3: Els podcasts del balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.
1: Joan, què ha de sonar?
4: Ella Langley.

0: Fa temps que estem parlant moltes vegades, Anna. Aquí al programa hem parlat del country, que torna a estar de moda,
1: sí.
0: Sobretot als Estats Units.
1: Però això és country, això que sona?
0: És country, la Langley. Aquesta potser no és la cançó més country que té, però ara quan te'n posi d'altres, veuràs que és country de tota la vida.
1: Sí.
0: El fenomen que està vivint aquesta noia no té res a veure amb... va molt més enllà. Perquè aquesta artista, Ella Langley, ha aconseguit per primera vegada a la història superar un rècord que fins ara només tenia la Mariah Carey.
1: No.
0: Aquesta cançó. Atenció, que és setembre i ja ha surat, per primera vegada.
1: Fins als nassos de la calor.
0: Doncs atenció, perquè Ella Langley, o sigui, fins ara, Mariah Carey amb All I Want For Christmas Is You, era la que més setmanes havia estat com a número 1 de la llista d'èxits dels Estats Units. És a dir, si sumaves tota la història des de que es va publicar aquesta cançó, quantes setmanes ha estat a la posició número 1 del Billboard Hot 100, All I Want For Christmas Is You era la que més.
1: La top.
0: 22 setmanes. Això en els 68 anys d'història d'aquesta llista. Què ha passat, doncs? Que ara la Ella Langley l'ha superat. Ella Langley, de 27 anys, ha superat a Mariah Carey amb aquest All I Want For Christmas Is You amb una cançó que segurament haureu escoltat, perquè és de les... Bueno, és la que sona a tot arreu i la que ha superat a Mariah Carey, que és una que es diu Choosing Texas.

0: anar d'anar amb cotxe, no? Baixar-te el vidre.
1: Aquesta sí que és country. Oh, sí. Country, country.
0: Que entri l'aire.
1: És, clar, només el nom, Choosing Texas, mira. No pot ser més country. Doncs aquesta cançó ha superat a la tortura del Nadal de Mariah Carey. Ha arribat a 23 setmanes a dalt de tot de la Billboard Hot 100.
0: Això sí, que fa... però en dos mesos, ara si ve el Nadal, què? Tornarà a superar-la.
1: Pot ser que Mariah Carey la torni a superar, però clar, la Mariah Carey ho ha aconseguit amb aquesta cançó de la Live for Christmas is You, que tindrà 26 anys.
0: Clar.
1: Pensa que aquesta es va publicar fa un any, només.
0: Promet.
1: I ha superat a número 1, 23 setmanes, a la Mariah Carey. Aquesta cançó té una mica de, doncs, el de sempre. Viralitat, també estratègia comercial, però també és que agrada moltíssim al públic. Deia, som en època que agrada el country. Ja des de per allà per la pandèmia que va aparèixer el cowboy gay, el Lil Nas X... Després també el cowboy Carter de Beyoncé... Va venir l'àlbum de Post Malone. No ens n'hem deixat cap en aquest programa, eh? I després també un que està triomfant molt, que és Shabuzi. Aquesta cançó també ha sonat moltíssim.
0: Moltíssim.
1: No tant com aquesta noia de 27 anys, la Ella Langley, que aquí no és molt coneguda, no, tu no sé si l'havies escoltat.
0: No, és que jo,
1: gens,
0: m'ha sabut greu que estigui tan
1: amunt
0: i no sé
1: res
0: d'ella.
1: Ella va néixer a Alabama doncs, fa 27 anys i com tots, una mica el que fan els cantants de country. Doncs ella, cap al 2019, se'n va a Nashville, que allà és una mica com Los Angeles del country. Tu vas allà a triomfar i comences a escriure allà, a tocar bars, a les petites, intenta buscar un contracte discogràfic i l'aconsegueix. I fa 3 anys publica aquesta cançó que es diu Country's Boys Dream Girl.

0: clar, no pot ser més country, això, eh?
1: I m'agrada molt la veu.
0: T'agrada, t'agrada. I té molt accent, molt de Nashville, eh? Sí. Realment.
1: Com és l'accent de Nashville?
0: Doncs com aquesta noia.
1: Little, little, no?
0: Sí, aquesta cosa així que fan molt, molt angulada, saps? Tanca sí. cap endins. Mm. Aquesta cançó, com et dic, fa 3 anys va aparèixer i la va interpretar el gran Ole Opry. Què és el gran Ole Opry? Es diríem com una de les dels esdeveniments i institucions més importants del country. És un espectacle que es va fent de tant en quant en un teatre i que es fa des del 1925 a Nashville. I clar, si tu actues allà al gran Ole Opry, doncs ja ets una més de la colla, de la colla de country. I això que estàs escoltant és després també quan va triomfar els CMA, que són els Country Music Awards, que també són premis molt importants. Per tant, ella ja estava allà en el lloc, en l'important, amb el seu primer àlbum de petit format, que incluïa aquesta cançó, que és Excuse the Mess. I després, ja mesos després, arriba el seu gran àlbum amb el que rebenta les llistes d'èxits, que es diu Hangover, i la cançó principal és You Look Like You Love Me, amb Riley Green.

0: cada cop estàs a Port Aventura.
1: És que jo crec que aquesta cançó podria sonar a Yellowstone, que m'he enganxat a Yellowstone, la sèrie.
0: 100%, és així.
1: És així, m'agrada.
0: You Look Like You Love Me, que es fa molt viral, arriba al número 1 de les ràdios country. Allà, Billboard entra, però no com a número 1. I després ja arriba, doncs, aquests Country Music Awards, que et dic que guanya 3 Country Music Awards, que serien com els Grammys del gènere. Però això abans que arribés el gran èxit del que hem parlat al principi.
1: El Choosing Texas.
0: Perquè el Choosing Texas es publica a l'octubre de l'any passat. She's from Texas. Ja tenim tot el cercle fet. Per què aquesta cançó té tant èxit? Hi ha molts articles sobre això. Què està passant amb aquesta cançó?
1: Sí, això m'encanta sempre, aquest
0: anàlisi. És tot com sempre el context, el que parla, els artistes que hi són. Aquesta cançó formen part, també l'han coescrit Miranda Lambert, Lucky Dick i Joy Beth Taylor. Però justament Miranda Lambert és una de les artistes més importants del country. I clar, n'és la coautora. Això ja li va fer, doncs, guanyar punts. També diu The Guardian que és pur country en un moment en què hi ha, doncs, molta barreja de gèneres. De cop la gent torna a buscar l'autenticitat, sí, als Estats Units, en plan el country puro i duro, i ella ha arribat en aquest moment en què busquen cançons molt simples, sí, i que siguin de country de veritat. I després la cançó, clar, és Amèrica pura. Parla de Tennessee, de Texas, de Memphis, dels Smoky Mountains, el Jack Daniels, Abilene, tot, hi apareix tot. Per tant, doncs mira, la Choosing Texas, que fa un any que s'ha publicat i ha superat a la Mariah Carey.
1: Interessant, li seguirem la carrera, Joan.
0: Anirem escoltant. M'està agradant cada vegada més, tot i que jo del country, allò country pur i dur, no sóc massa.
1: Jo tampoc.
0: Però enganxa pel cotxe.
1: Tu ets de Beyoncé country.
0: Sí, el de country m'agrada molt, i el de Post Malone també, dels millors àlbums que he escoltat recentment i que no paro d'escoltar.
1: Però m'ha agradat, per exemple, la primera cançó, la Be Here, que has passat.
0: Be Here. Doncs aquesta també d'Ella Langley. Doncs ja està, escoltar-la, no?
1: Dos anuncis. I tenim aquí la nostra parella, de fet. Avui s'estrena...
0: Una que s'estrena.
1: Samantha?

0: de la boca, això. Però no sabeu la lletra, encara, eh?
1: Hey, well...
2: No.
1: Where are you running from?
0: Jo sóc incapaç de recordar. Que va estar aquí l'Albert Tom l'altre dia sí. I s'aprèn totes les coses de memòria. Per exemple, aquesta, no sé, aquestes instruccions d'aquí, no? Pels programes de cadena feu servir les escometes, grogues, bla, bla, bla, bla. Tot això, ell ve un dia aquí i això s'ho aprèn. S'aprèn les instruccions d'un ascensor, ens va dir.
2: Un exercici de memòria o què?
0: No, té aquest tipus de memòria.
1: Però no és molt clar, ara ja és la...
2: La fosca.
0: Aquí està la diferència. Els Otero esteu analitzant el perquè d'aquest. Aquesta setmana veniu amb ganes de retre homenatge a Marcos Ordóñez, l'escriptor i crític teatral, que mor aquesta setmana, i estic contenta que ho feu perquè pensava, és que no n'hem parlat i avui em fa il·lusió que ho feu, i a més amb molt d'amor, perquè el coneixíeu.
2: Sí.
0: I l'admiràveu. I en teniu grates experiències.
2: Jo l'admirava més que el coneixia, vaig sopar algunes vegades amb ell.
0: Com no? Qui no ha sopat amb
2: ell? El Miqui el coneix, té una relació més íntima. I ja ha tingut un final una mica trist, perquè abans de morir el cap ja l'havia abandonat, i aleshores la relació amb el món exterior s'havia perdut, en la qual cosa és dur. És dur que una persona tan brillant s'apagui, no? S'apagui abans de apagar-se físicament, s'apagui mentalment.
0: Ja feia molt que no escrivia des del... Jo he buscat les últimes crítiques i eren del 21, més o menys.
3: Feia un temps que no escrivia i que no feia el que millor sabia fer, que és com una mena de correa de transmissió entusiasta.
0: És que llegiu-se, busqueu al periòdico El Brindemos con Marcos Ordóñez del Miqui, que és preciós.
3: Sí,
0: és un article preciós.
3: Com a mínim sentit, perquè realment sí que tenia aquesta cosa. Si parles d'entusiasme, la qualitat principal de l'entusiasme és que sigui contagiós, i quan el Marcos escrivia sobre alguna cosa, quan posava la mirada sobre alguna cosa, l'hechizava, d'alguna manera. O sigui, aquella cosa, de sobte, quan ell parlava d'aquesta cosa, aquesta cosa era important, d'alguna manera, i era il·luminadora, i etcètera, etcètera. I sí, jo tenia relació des de... A més, va ser una entrada, a ell li agraven molt els contes de fantasmes, i de fet tenia com una mena de passió per lo paranormal, i va tenir una entrada així una mica, que ho explico a la columna.
0: Home, ja no? Explica el fenomen paranormal.
3: No, hi ha dos. Bueno, la primera
0: és
3: l'entrada misteriosa, és que el funeral del Francisco Casavella, jo tenia 20 i pocs anys i vaig fer un discurs, em van demanar que parlés durant les exèquies i llavors, quan estava hores després a casa de la mare del Casavella, va sonar el telèfon, me'l va passar i ell només va dir, amb aquesta veu que tenia, només va dir: "Veo que ha dejado la vid bien abonada", i va tancar. Aquesta va ser la meva primera, el meu primer contacte amb el Marcos.
0: Que Marcos digui: "Veo que he dejado la vid".
3: I després de molt temps d'anar a casa seva i que em posés xirigotes i els llam i aquesta cosa omnívora que tenia, quan tu dius, no, les ganes de despertar les ganes, diguem, sí, de literatura,
0: que
3: de música,
0: jo he anat a veure moltes obres després de llegir les...
3: Per
0: tots.
3: Ell. Sí, abans... I al final sí que va haver aquest moment realment paranormal, que és un dia que em truca i em diu: Miqui, acabo d'escriure un conte increïble sobre un tio que es diu Teófilo, creix a Mondoñedo, a la província de Lugo, i l'any 74 emigra a Barcelona. I em diu: "Està molt ben triat el nom".
0: Et diu: "T'agrada el nom aquest, Teófilo?"
3: I dic sí, sí, és el de mon pare, que va créixer a Mondoñedo i va emigrar aquest mateix any cap a Barcelona. I realment jo no li havia explicat res d'això.
0: Estàs segur? És que jo he pensat, això és que...
3: Clar, podria ser
0: un
3: truc de prestidigitador.
0: No, una casualitat màgica.
3: O una casualitat, sí,
2: bestial.
3: Paranormal. Sí, sí.
2: Jo crec que és totalment paranormal. Jo crec que ell tenia una cosa que a mi m'encanta. Vull dir, una de les coses que jo crec que fonamenta la cultura és l'entusiasme. Vull dir, transmetre l'entusiasme. Vull dir, jo quan faig una classe o explico un llibre, m'interessa que aprenguin què és, però vull que entenguin com m'apassiona això perquè ells puguin sentir el mateix. jo crec que això és fonamental. I crec que si no, si no hi ha entusiasme, no hi hauria res de cultura. Mm. Perquè si jo et dic que llegeixi un llibre que et digui és molt bo, perquè no sé què, i no, no hi ha entusiasme, tu no, no creus el que t'estic dient.
0: Que vosaltres us dieu els Otero, però és que un altre nom seria els entusiastes. En sèrio.
2: És maco el nom,
0: no,
2: també.
0: No, és que és veritat, perquè és això. També l'entusiasme per la cultura el demostreu.
3: I ja està mal vist l'entusiasta, l'entusiasme en la nostra societat. Està ben vist l'entusiasme per fer burpe, igual, per fer burpes a les 3 de la matinada o currar massa hores, però no quan s'analitzen, per exemple, obres o quan es mira, sí, la vida. Jo crec que això està és així. I sobretot aquest entusiasme que es fixa en coses petites, que és del que volíem parlar, més que seguir parlant d'ell, que podria parlar hores, com de com mirava coses aparentment petites i sense importància, que això ell sempre desmentava una cançó al Charles Trenet, que és Fidel, soc fidel a les coses petites, no? A passejar.
0: Escoltem-la. Fidel.

0: Llavors us volíem llegir trossets. La recomanació entusiasta en aquest cas és Una certa edat, que és un dietari que va treure amb Anagrama, i us llegim trossets i podem xerrar del que ens
1: suggereix
0: aquesta lectura, no? Ha semblat un trosset increïble al principi del llibre, que va sobre els propòsits, no? I sobre adonar-te que ha passat el temps, no? I diu, comienzas a tener una cierta edad cuando caes en la cuenta de que un día más es irrevocablemente un día menos. Gran descubrimiento. Molesta constatación. Una buena frase de mi padre. Cualquier día sin tierra encima es un buen día. Mensajes para mí mismo. A clavar en una nevera imaginaria y a ser posible portátil. Sonríe, o mejor ríe. Que no se te vaya un día sin haber reído. Intenta ser amable y justo. Hacer las cosas con alegría y con calma. Buscar la belleza. Y no le des importancia a las pequeñeces. Eso es lo más difícil. Así quizá evites ese entrecejo que comienza a parecerse un surco. Esa cara de señor mayor, entre aturdido y asustado, que algunas mañanas te saluda desde el espejo. A veces los propósitos de Año Nuevo suenan como los golpes de un escoplo intentando grabar letras una a una en un pedrusco de sílex.
1: Això m'ho clavaré jo a la meva nevera, no imaginària, sinó real. M'encanta consells... de somrier, no? O mejor, ríe.
2: Sí. Però hi ha una càrrega moral, també, has de ser just, vull dir... Es veu també la bonomia...
0: La bellesa de ser justa, també.
2: Exacte, no, a mi em sembla fantàstic. A mi aquest text m'emociona fins i tot una mica, em sembla que és molt maco i és fantàstic. A mi em recorda, ja havíem parlat amb això que parlàvem de l'entusiasme i tal, em recorda una mica Félix Romeo, que és un dels meus amics, ja desaparegut, va morir amb 43 anys per un infart.
1: Que l'has citat alguna vegada.
2: L'he citat una vegada i era un entusiasta. Era un... Bueno, si tu havies escrit un text i ara llegir semblava bo, ja et convertia en escriptora en 10 minuts, t'ajudava, era un entusiasta de la cultura, del cinema, de tot, era un entusiasta. I per mi Marcos Ordóñez, cadascú en el seu registre, tenia un punt en comú. I una vegada en Marcos Ordóñez, com jo tinc aquesta passió per l'entusiasme, estàvem en un sopar on hi havia d'aquestes taules grans de 13 persones. I estàvem parlant amb la distància, no ens coneixíem, i ell va demanar una cosa que va ser una mica com xocant, que li va demanar a la persona que estava al meu costat si li podia canviar el lloc, i ja van fer un tet-a-tet i van passar de les altres 18 persones perquè hi havia com l'entusiasme de, saps, si no ens coneixíem. I això, clar, a mi em va captivar el moment i compartíem això, no ho he vist i tant, i deia, no has vist això? No, però s'ha de veure. Era una cosa com, no sé, vull dir...
1: Es va crear un aure al vostre costat d'embolla.
2: Estímuls, saps? Vull dir que a mi, el que m'agraden són els estímuls culturals, saps? Vull dir, això, no? Vull dir... No sé... Jo crec que la manera en la que Marcos Ordóñez s'apropava a la cultura és la manera.
1: És la manera.
2: És la manera.
0: A la cultura
2: i a la vida.
0: I a la vida, que és el més important.
2: Que
0: sempre hi ha d'haver una reserva d'humor. Aquest text, que té una càrrega de profunditat, sí. el següent text en el mateix llibre parla de... I surt al carrer, en el moment que escriu aquest text, és 2011, i no és tan gran.
1: Sí.
0: Surt al carrer i veu una parella de veïns en un banc i sent la conversa. I la conversa és que ell li diu a ella... Ostres, tinc les ungles negres i grogues. I ella li diu, com taxis, i comencen a riure. I aquest petit flash de la vida...
2: És boníssim. No?
1: Però a mi em semblava una persona molt, molt seriosa.
0: Com el posat.
1: El posat.
0: Bueno, va passar per diverses èpoques, diguem. Era un crític teatral bastant estricte en els inicis.
1: Però i que hem tingut just al començar el programa el productor audiovisual de la pel·lícula Bola Negra, que és català, uh-huh. I li he dit, mira, parlaran de Marcos Ordóñez, i ha dit, hi havia bufetades per anar a les seves classes a la Pompeu.
0: No m'estranya.
1: És a dir, i ell s'havia colat en una de les classes que era només per persones que venien de fora, però ell s'ho havia arreglat per poder estar allà, vull dir que despertava passions.
2: Jo hagués fet el mateix.
1: Sí, però m'ha fet gràcia perquè se li ha il·luminat la cara quan li he dit que vingueu a parlar d'ell.
2: Ha rescatat el Miqui alguns textos d'aquí, hi ha un que m'encanta, que és, ell posa sobre dar-lo tot, no? Donar-ho tot. I diu, és que m'encanta, diu, me gustaría que cantaras... como si te hubiera atropellado un camión y solo tuvieras tiempo de cantar una canción. Una canción por la que la gente te recordase para siempre. Una canción en la que le contaras a Dios qué tal te fue en tu paseo por la tierra. Una canción que te resumiera.
0: La cançó és aquesta. Aquí.

0: Aquesta frase que ha llegit el Malcolm, perquè també era com la seva sabidoria heretada, o sigui, era una màquina de... espanadora de cites il·luminadores, no? I aquesta és el Sam Phillips dient-li al Johnny Cash com havia de cantar I Walk the Line, que és aquesta cançó.
1: Una cançó que te resumiera... És que
0: resumiera tu paso por la vida.
1: És que és boníssima.
0: Però ell parla, en poc després, en el mateix llibre, parla tota l'estona aquest entusiasme, aquesta passió de l'honor, de l'alegria, del coratge, però també del més difícil de tots, que és mantenir l'elegància sota la pressió, per exemple, que és una idea... aparentment com sofisticada,
1: sí,
0: però
1: totalment.
0: Si penseu és ben bé això,
2: però
0: no?
2: Però qui és elegant sota la pressió? Ningú. És un moment que perds
1: la dignitat, perds tots els papers. La gent que ho és de veritat, no? Què deia sobre l'elegància? Llegeixem-ho.
0: Diu això, sí. Terence Rattigan resumió su código de valores en esta estupenda frase. Creo en la pasión, creo en el honor, creo en la alegría, creo en el coraje. Y aspiro a conseguir algún día lo más difícil, la elegancia bajo presión.
1: Claro, pero a mí me agrada el creo en el honor, creo en la alegría, creo en el coraje.
0: Sí, sí, sí.
1: Qui no?
0: A mi també m'agradava com recordava com coses del seu passat. Vull dir, això ho parlàvem amb el Malcolm abans, no? Com de vegades el teu jo... Hi ha la frase aquella del el passat és un país estranger, no? Del Hartley. Com de vegades et recordes en el passat i ets una altra persona, no? Ets més guapo, més com el doctor Slum, quan de sobte era guapo. Sí, i et recordes així. I té un tros molt guai que diu: en mi vida secreta, la que se abre algunas noches, soy mucho más voraz, atrevido y despreocupado, porque soy más joven y tengo el cabello negro, fuerte y brillante como nunca lo tuve. Y no me parezco físicamente al que era entonces. Soy otro. Y me digo que estoy... en Valencia, porque todas las mujeres que veo me parecen valencianas y todo se cae a pedazos, y todo parece estar muy cerca, y el aire huele a naranjas y arroz como en la canción de Sisa.

0: Que bona que és aquesta cançó.
1: Que bona que és aquesta. Feia molt temps que no escoltava aquesta cançó, l'Arcisa. Sí.
0: I t'ha de dir que el Marcos, que també era un crític temut, perquè les crítiques eren bastant exigents, com tu deies, va arribar un moment que només feia crítiques a favor.
2: Sí.
0: Només parlava del que li agradava. I com deia el Miqui abans, que m'ha fet gràcia l'expressió, amb això era imbatible. Era imbatible. En transmetre per què havies d'anar a veure una cosa. Vull dir que quan tu llegies aquella crítica, lo normal és que agafes el mòbil i miressis entrades.
1: Totalment.
0: Vull dir que...
1: I què t'anava a dir? I la gent temia, de totes maneres. Es feia una obra de teatre i per aquí, no sé, Claudio, que m'havien fet moltíssims guions d'actors, actrius, moltes vegades soltaven de, bueno, aviam què diu Marcos Ordóñez. No.
3: Però ella havia arribat a dir-nos a la ventana que ell, si l'obra no li havia agradat, no escrivia sobre l'obra.
2: A partir d'una certa edat,
0: clar, que feia. Perquè també té una cosa, que un text que veu aquí, que és molt, molt maco, que diu sobre el prestigio de lo negativo. El maldito prestigio de lo negativo. Para cierta gente, una obra que acaba bien es conformista. Si acaba mal, es un lúcido diagnóstico.
1: Clar, clar,
2: però és que és veritat, el cinisme és un, com una, passa per ser com una mena de marca d'intel·ligència i no sempre és així. La gent ha d'entendre que un final feliç pot ser molt intel·ligent, també.
1: Clar.
2: I ha de partir de la base d'una cosa que crec que pensem pocs cops, és que les novel·les com les guerres no s'acaben, és a dir, l'autor en un moment donat fa un tall, però tu pots pensar en com acabarà... I de vegades un final feliç pot ser trist, perquè precisament si és tan feliç, si tu imagines aquesta història en el futur, sí, pot acabar sent trista, i sobretot és que és exactament això, o sigui, la gent amb un final absolutament catastrofista pensa que és un gran final, no?
1: Un
2: lúcido diagnóstico, una cosa molt, molt, molt elevada. I ell deia això, i deia coses com que mis poetas favoritos son los que echan los laureles al estofado.
1: Això, és que m'encanta aquesta, o m'agrada aquesta sobre los listillos.
2: Sí.
1: Hay un tipo de público que ríe estruendosamente para que los otros se den cuenta de que han pillado el chiste. Això és boníssim.
0: Jo em recordo una cosa, una frase de Harold Bloom, que li fa una mena de text retòric i diu, de què parlen els poetes? De l'amor? De la vida? De la bellesa? No, d'antologies.
2: De venda. No, però el Marcos tenia aquesta cosa. Per això l'estem comentant així. Vull dir, se suposa que l'art el que fa és com articular la vida o interpretar-la, i el crític interpreta l'art o l'obra d'art, no? I el Marcos aconseguia una cosa, que és a parlar directament, de tenir una línia de comunicació directa amb la vida. Feia,
1: sí.
2: Hi ha una cosa, que quan tu veus algú ballar et dona ganes de ballar, no?
1: Depèn,
2: quan tu llegies,
1: depèn.
2: Quan tu llegies, quan tu llegeixes determinades coses, sí, per exemple, els textos de l'Ordóñez et donava ganes de viure.
1: Mm.
2: No de veure només aquesta obra, sinó també de viure, i de viure amb aquesta mirada, no?
1: I jo em vaig llegir El Juego Reunidos, ell explicava moltes de les seves experiències. Jo volia haver nascut aquella època i haver estat als mateixos bars i trepitjat aquella manera de narrar que tenia.
2: Heredades.
1: Les nostàlgies heredades.
2: Sí, sí, sí, sí. És que és així.
1: L'he buscat i aprofito per dir aquí que l'he deixat algú i no l'he trobat a la meva
2: prestatgeria. És que a ell li sentava bé aquest pas del temps. Jo crec que li va sentar molt bé a la seva literatura i parlava molt bé del pas del temps.
0: Ma mare, que el coneixia de més jove, deia que s'havia fet més guapo amb el temps. aquesta gent que es va fent més guapa quan passa el temps que no al revés. A mi la frase, de fet, que
1: sí?
0: Crec que la que més m'agrada de les que hem escollit avui és una que és contra el cliché, que és que m'encanta. Això sí que és com diu el Miqui, parla de la vida, diu: me vuelve un maravilloso verde de verano que no es árbol ni hierba, el verde de las mesas de ping-pong, un poco desteñido por la intemperie.
2: Això és mirar, ser fidel als detalls. Això és mirar.
1: Això
2: et dona unes ulleres noves per mirar la vida. El que passa és que ara, bueno, hi ha mort i les taules de ping-pong són de color blau i no verd, però t'ha canviat de manera...
1: Però és que, a més, l'estic veient.
2: Sí.
1: I m'agrada el no és árbol ni hierba.
2: Sí, sí. No, no, el millor és el del ping-pong.
1: Sobre el pas del temps.
2: Un dia aquesta part... Això ho hem pensat tots, no? Els dies de vegades passen molt lents i les setmanes laborals i els anys van massa ràpid, no? Pues, diu, de un tiempo a esta parte, cuando levanto la cabeza, ya son las 8 de la noche. Quizá los días empiezan a parecerse demasiado a los años.

0: aquesta cançó que m'ha encantat és que cada foto, cada imatge explica una història. A mi aquesta cançó la posava molt.
1: Però aquesta cançó li agradava a ell i se la posava a casa.
0: Molta. Aquesta és una sèrie de cançons com que posava. Ell deia una cosa molt bonica que deia pongo música para ventilar la casa.
1: A mi m'encanta això.
0: I aquesta era una de les cançons que posava, sí. Aquesta també t'agradava, no, Malcolm? Aquesta és molt bona.
2: Sí, aquesta és una que diu me acuerdo de Ángel Pawlowski, rei de la comèdia, una noche de otoño a la salida del Capitol. I diu, cita textualment, el otro día un espectador se fue a media función. Pero volvió a entrar, porque lo de afuera era peor.
0: Però és la idea aquesta, que la vida és molt pitjor que l'art, no? És la idea aquesta quan Sartre està sempre mirant l'enciclopèdia, les plantes, les flors i tal, i al final els seus pares el van portar als jardins de Luxemburg.
1: Sí.
0: Em va, bueno, mira els animals, mira les plantes i tal, i li van semblar una merda, perquè eren molt pitjors a la realitat que a l'enciclopèdia que llegia amb les il·lustracions.
1: Jo crec que tenim temps per la de l'entusiasmo del sí contra la covardia del no.
0: I o si només tenim un, hem d'acabar amb el brindis.
2: El brindis.
1: Ah, tenim
0: preferiu
1: un.
0: El brindis?
1: Preferim el brindis, sí, i brindem per ell.
0: Hi ha una cosa que és que ell brindava sempre, i ve a tom amb tot això de l'entusiasme, amb una frase, que és un brindis irlandès, que ell va aprendre del John Huston. Val? Llavors podem llegir la frase, que són tres paraules, i llavors posar Caravan de Van Morrison, que és una cançó que comença amb un pianet i de sobte esclata.
3: Ser Catalunya-Barcelona. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
4: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
5: Si la teva màxima és pensa en global, actua localment, el teu programa es diu Aquí Barcelona. Actualitat, entrevistes i notícies de quilòmetre zero. Aquí Barcelona, amb Joan Tejedor. Cada matí a partir de les 11, al 103.5 FM de Barcelona i al 104.4 de la Catalunya Central. I durant tot el dia, a l'app i web de la SER.
6: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Què t'hi jugues? Barça! Presenta Sique Rodríguez.
7: Empata el Barça, empata.
6: I narra Albert Bermúdez.
7: Espera que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
8: Aquest dimarts, Galatasaray Futbol Club Barcelona. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
6: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
9: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
1: Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memoria, The Memory, de Pharma OTC.
2: ¡Ay, qué rápido pasa lo bueno!
3: Ya ves, las vacaciones, los fines de semana.
2: O los 10 días Nissan.
3: ¿Cómo?
4: Del 9 al 19 de octubre descubre las ofertas exclusivas en toda la gama Nissan híbrida y eléctrica. Porque lo bueno siempre pasa rápido. Aprovecha ya los 10 días Nissan en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
5: El mundo se transforma. Inteligencia artificial, conflictos, geopolítica. Entenderlo nunca fue tan decisivo. La SER presenta su Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento del 23 al 25 de octubre en Córdoba, con Agustín Fernández Mayo, Aymar Bretos, Pilar Gómez, Inma Carretero, Mónica Villas, entre otros. Joan Manuel Serrat, Natibel Preciado, David Trueba y Ángel Sánchez Arguindey rendirán homenaje a Manuel Vicent. Además, disfruta de un paseo por la Curtuba de Averroes y un almuerzo andalusí en las Caballerizas Reales. Información, entradas y abonos en congresosdelbienestar.es. Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola. Patrocinan Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba. Colabora Noveno Centenario Averroes y El País Vinos Vinum Play.
6: L'Ona, el dia que va néixer, va ser una miqueta traumàtic per com va anar tot, i el pell a pell el vaig haver de fer jo, i quan la vaig tenir al damunt, el que em va sortir va ser cantar-li aquesta cançó. I després, quan va néixer la Cira, li vaig voler cantar igual. I quan va néixer la Nina, també. És a dir, que totes sàpiguen que la primera cançó que han escoltat de la seva vida parla d'un pobre desgraciat, que el seu pare era un borratxo jugador i la seva mare li arreglava els texans.
7: Tot anirà millor a partir d'aquí.
8: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
9: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Què t'hi jugues. Barça! Presenta Sique Rodríguez.
10: Empata el Barça, empata.
9: I narra Albert Bermúdez.
10: Espera, que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
11: Aquest dimarts, Galatasaray Futbol Club Barcelona. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
9: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
12: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
13: Mario Gas, al teatre i a les llibreries. Ha debutat a la Sala Beckett amb el monòleg El pessimismo alegre, mi suicidio, dirigit per Fernando Bernués, i fa un repàs a la seva vida al llibre en format periodístic Conversaciones con Mario Gas. Té una memòria excel·lent i és un gran conversador. So I'm here. Conversaciones con Mario Gas, Teatro, Vida y todo lo demás, de Santiago Fondevila y Teresa Petit, és una llarga conversa amb Mario Gas sobre la seva vida i sobretot sobre la seva trajectòria dins del món del teatre. Converses que, per cert, van tenir lloc durant la pandèmia. No és una biografia convencional, sinó un llibre estructurat en 4 actes i 29 escenes que combina memòria personal, reflexions sobre el teatre, política, cultura, nombroses anècdotes, més de 70 fotografies i un índex onomàstic que recull un miler de noms. Mario Gas explica els seus orígens familiars vinculats a l'escena. És fill i pare d'artistes. La seva formació, el descobriment de la vocació teatral i la seva extensa trajectòria com a actor, director i gestor. Volia ser diplomàtic, va estudiar dret i, per sort, per nosaltres, és un home de teatre.
14: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
15: Quina sort, quina sort, quina sort. Quina sort tenir-te a prop.
16: Cadena SER i SER Catalunya. El

0: ja els hem saludat, Santi Balmes, Manel Lucas. No havíeu coincidit mai.
1: No,
0: mira,
1: estic
0: que
1: molt
0: fa
1: content.
0: Anys que estem aquí, eh? I que bonic.
1: Sí,
2: és guai. És guai, tal.
1: Jo estic més content que ell.
0: Tu estàs més content?
1: Sí,
0: t'agraden?
1: M'agrada
0: el Santi.
1: Com a cantant.
2: Molt bé. Moltíssimes gràcies. De veritat, és que dic gràcies generalíssimo.
1: No cal.
0: Però m'ha agradat ara la publicitat. Estàvem arreglant el món. Estàvem fent com l'oasi polític, però internacional.
3: Sí.
0: Ens hem anat a Alemanya, a la Pont General.
1: Està tot tan bé que dóna gust parlar de política.
0: Està tot tan bé, sí. Està bé aquesta frase. Va, fem les nostres parelles, el que us havíeu preparat.
1: Molt bé.
2: Quan tu diguis.
0: Va, Manel.
1: Jo us vull parlar de...
0: D'una de les teves rareses.
1: Sí, de les meves rareses.
0: Ja veuràs
1: una
0: que
1: raresa.
0: Et porto uns temes estrambòtics.
1: Avui us vull parlar d'animals que han aconseguit diplomes o títols d'estudi. Animals, eh? És a dir, nosaltres vam escandalitzar quan Pablo Casado li van donar un títol sense anar a classe. Vos imagineu-vos, sí. Pablo Casado almenys era un ésser humà. Hi ha animals que han aconseguit diplomes. I Déu, pensareu que és que són animals molt intel·ligents? No. És que hi ha centres educatius que tenen molt de morro.
0: Com funciona
1: això? Sí. És a dir, la idea és... hi ha una sèrie de centres educatius, molts d'alguns Estats Units, però també en altres països, que se'ls anomena els diploma mills, mills de, diguem-ne, de fàbriques de diplomes,
0: sí.
1: Que són escoles més o menys fake, falses, tal... Bueno, existeixen realment, però que, bueno, els cursos que fan són... Bueno, tu pagues i et donen el diploma. Llavors, sí. Per denunciar, per demostrar aquesta situació, hi ha hagut diversos casos, periodistes,
0: científics,
1: etc, que han presentat, com dirien ara els joves, han aplicat a aquests centres amb diferents animals.
0: Amb el nom del hàmster,
1: sí.
0: Que tenen a casa.
1: El primer exemple, Colby Nolan. Colby Nolan era un gat domèstic que va rebre un MBA, un Master in Business Administration, l'any 2004, d'una universitat que es diu Trinity, es deia, veureu ara, Trinity Southern University, eh? un centre universitari de Dallas. Llavors, bueno, era el gat, va resultar que l'ajudant del fiscal de turno tenia un gat i va dir... Va agafar el gat i va presentar la documentació en el Trinity Southern.
0: I sobretot va pagar.
1: I van pagar pels mòdics $300 i explicaven, bueno, que havia estudiat en una escola local, que havia treballat en un fast food, que havia treballat de mainader, bueno, que havia fet diferents feines. Llavors, els centres són aquests centres que et diuen nosaltres et titulem per l'aprenentatge de vida. No per l'aprenentatge presencial a classe. Llavors, com que li havien demostrat que aquest ésser tenia tal formació vital, doncs, tal formació vital i $300, li van donar el màster en Business Administration. Llavors, si pagava $100 més, li donaven un notable alt de nota. Sí. Bueno, clar, això va anar a parar a la justícia, en aquest cas, la Trinity Southern University va haver de pagar $100,000 de multa i la universitat es va cancel·lar. Jo vaig buscar a internet a veure si encara existia, realment no existeix, però hi ha un altre... És a dir, encara es pot veure una captura de pantalla de com es presentava aquesta Trinity Southern University, evidentment amb una foto amb unes persones amb el birret
0: no?
1: Aquell, i amb la toga i tot això, i deia, bueno, la Trinity Southern University dona als adults qualificats l'oportunitat de convertir el que han après a la vida en un grau escolar.
0: Però a mi em fa una pena això que estàs explicant, de veritat.
1: Sí, bueno, és, això funciona... Bueno, clar, perquè... aquí va haver una persona que això ho va denunciar, però abans que això... O sigui, va haver un gat que es va diplomar, però abans del gat que es va diplomar es van diplomar unes quantes persones. Després us puc parlar del George, que era un gat hipnoterapeuta, que va aconseguir... Aquí estem parlant ja d'un pas més. És a dir, es va aconseguir inscriure en 3 associacions professionals d'hipnoterapeutes.
2: Un altre gat, eh?
1: 3 col·legis. Sí, hi ha una especialitat.
0: Són els més llestos.
1: Amb els gats, sí.
2: Aquest ja em cola, com a hipnoterapeuta.
0: Sí, no? Sí.
1: En aquest cas, l'amo d'en George era el presentador de la BBC, que va crear un certificat inexistent, és a dir, en aquest cas, ell va crear el certificat d'una escola inexistent i va presentar el certificat a diverses associacions. Mireu, sóc en George, jo em volia, sóc hipnoterapeuta, com podeu veure, com acredito en aquest document adjunt, i em puc apuntar, i va aconseguir apuntar-se amb diferents associacions, el British Board de Programa Neurolingüístic, el Fellowship United de Hipnoterapia. Bueno, clar, estem parlant d'hipnoterapeutes, no estem parlant de microcirurgia, ja ho sé, eh? Però escolta, tres
0: hipnoterapeutes.
1: Associacions. Hipnoterapeutes. Sí. Bueno, tenim...
0: Algun altre exemple? Tenies l'Henrietta, no?
1: Tinc l'Henrietta, que va aconseguir ser inscrita com a membre de l'Associació Americana de Consultors, Nutricionistes. Amb nutrició. I ho va aconseguir un any després de morir. És a dir, que hi tenim un doble gir, eh? Vull dir, aquí també estem parlant d'un periodista del The Guardian, del diari anglès, que va voler... a denunciar aquesta associació i va aconseguir inscriure això, i l'associació hem de saber que la Henrietta tenia altres col·legues, com per exemple un gos d'atura que també es va inscriure, un caniche, un altre gat i un hàmster. Un hàmster nutricionista.
0: Això és una pel·li, de
1: Bueno, es dona el cas que una de les membres destacades d'aquesta associació, que inscriu gats i hàmsters, és una nutricionista de televisiva, que fa programes de nutrició per la tele, d'aquestes pseudocientífiques i tal. Bueno, a veure, tots tenim noms al cap que ens venen de pseudocientífics que guanyen pasta per la tele.
0: Jo sempre et pregunto, d'on surt aquesta història?
1: No, això he anat...
0: Moltes vegades diu, la meva neboda m'ha explicat aquesta història.
1: En aquest cas, no, en aquest cas és l'algoritme... Jo crec que l'algoritme ja m'ha vist. Ja m'ha vist la cara i... No, bueno, és que és feina de recerca periodística, perdona. Sí.
2: La Research University.
0: Això, aneu
1: a internet i poseu gats diplomats, o animals diplomats, i us sortiran
0: gossos
1: coses.
0: I...
1: Sí.
0: Bueno, has portat, què anaves a dir?
2: Que la meva mare s'ho cauria.
0: Bueno, jo també.
2: O sigui, la meva mare es cauria que hi ha un gat hipnoterapeuta, perquè cada dos per tres m'està enviant whatsapps de gats ballant flamenco.
0: És que és just els gats.
2: I no, mama, que és intel·ligència artificial. No?
1: Sí, clar. Bueno, perdona, al final hi ha un moment que has de parar... Abans t'havies de parar 30 segons a mirar, ojo, això que m'estan dient, ara ja necessites un minut, ara, perquè...
2: Comences a dubtar.
1: Cuidado, estàs a punt de retuitejar, dius, ep, alto!
0: Sí, jo us dic que me la colen, i ho he confessat moltes vegades aquí, m'ho colo tot, o sigui, no tinc el truc aquest perfecte.
2: Estem entrant en aquest món, cada cop més. Clar, això sobretot, és los albores.
1: Sobretot quan és una cosa que a tu t'agrada, que et convé, que, per exemple, si és una afirmació política i tal, que amb la que tu estàs d'acord i tal. Hòstia, mira el que ha fet l'Aznar, pam! No?
2: Sesgo d'informatiu.
0: Sesgo informativo.
1: Sí.
0: Mira la cançó que ha triat a Manel Lucas.
1: Si algú sabe que ve el Sant, tindria una Love of Lesbia. Estic omplint silencis, eh?
0: Deixa-la, està bé, ara. Dins de meva, ses
2: llones s'ajalen sa penya. Toni Alfons, sempre.
1: Sí. Es mengen herba, realment són bones
0: dies, i ses àguiles marines... Estan d'oc, eh?
1: Bueno, sí, parla d'animals amb personalitat.

0: sense llavi.
1: Però és poca broma, perquè el tema d'en Santi Balmes està més o menys vinculat una mica amb aquesta irrealitat, això que deies, tu pots creure o no pots creure, una mica sí, no?
2: És
1: una,
2: que,
1: una pregunta interessant.
2: És que estem entrant, a mi ja comença a obsessionar-me d'una manera malaltissa tot aquest tema, no? Perquè l'altre dia ho estava pensant, no? Jo estic viatjant, clar, vull dir, fa molts anys que estic viatjant molt, no? I, hosti, tu arribes després d'un festival i encara has de fer el check-in de l'hotel, no? I estàs allà com dues hores, que bueno, estic exigent, perquè veus a la noia,
1: fotocòpia del DNI. Que la Selva una cosa diu que no hem de deixar la fotocòpia.
2: Ah, no?
1: No. Això ho ja ho repetirem un altre dia.
2: Doncs és igual, però el cas és que dius, hòstia, no hi hauria un sistema més ràpid. Llavors acabes pensant en la identificació de l'Iris, no? Ah. I dius, epa, dius, clar, vull dir, jo estic ja fart. Llavors és com, vale, estaria disposat a sacrificar per tenir, perquè tot s'agilitzés a la meva vida, llibertat per agilitat.
3: O privacitat, no?
2: Privacitat.
3: Si vens la teva ànima, tot és molt més fàcil, és que... si vens la privacitat.
2: Clar, clar, clar, clar, és això. Però, o sigui, quanta gent donaria, perquè ho estem fent contínuament, diàriament, estem cedint la nostra privacitat.
1: No cedim l'Iris, sí, encara, però l'altre ho hem cedit tot, ja.
2: Ho hem cedit tot. Ha sortit una notícia avui, que em sembla que deia que molts nens d'un país en concret, que no ho he escoltat així una mica de refiló, que consideraven que el seu millor amic era ChatGPT. Amb el que,
3: sí,
2: amb
3: ja,
2: el que
3: ja,
2: tenia
3: ja,
2: més
3: ja,
2: confiança.
3: Ja.
2: Saps? Vull dir, què hem dit nosaltres a ChatGPT que no has dit, doncs, ni al teu millor amic, ni a la teva parella, ni als teus pares, etcètera, etcètera, no? Llavors, ja he estat com fent tot un llistat de coses que, evidentment, no dona temps com per llegir-les totes, però a on diríem, ostres, potser aquí sí que et donaria part de la meva llibertat per anar més ràpid.
1: Vale, òbviament, donaries el teu iris, eh? És a dir, la fotografia del teu iris...
2: Jo ho plantejo.
1: Val,
2: jo,
1: sí, o sigui, sí, és que m'interessa, molt interessant, aviam.
2: Aeroports, facturar, passar controls, immigració... i embarcar només amb l'Iris. Què, nois?
1: Clar, és que estàs fent trampa.

0: les ulleres i
1: bàsicament ja ho
0: perquè t'identifiquin, sí. Una mica ja ho estàs fent. Però, les màquines no acaben de funcionar molt bé sempre, però...
1: Jo sempre havia de tornar a la garita del policia.
2: Clar, però sempre. Encara més fàcil. Que tu dius que t'ho solucioni tot ràpid.
0: A l'Iris ja automàticament, pam, s'ha assegut al seient.
1: Hotels, check-in instantani sense DNI ni recepció. Tres. Clar. Bancs, obrir comptes, retirar diners o autoritzar operacions amb una mirada.
2: És a dir...
0: No sé
1: quatre, com... atenció, administració pública, la madre del cordero, hisenda, padró, seguretat social, certificats, ajudes, identificació immediata.
0: Tot això amb una mirada, eh?
1: Tot amb una mirada.
2: Tot amb una clicada d'ull.
1: Amb una clicada d'ull.
2: Però,
0: perdona, Santi, jo aniria nerviós pel món, perquè estaria pensant, ai, ja he mirat massa aquella banda, ja em passa a vegades amb el contactless de la targeta, que dic, ai, no vull estar massa estona apretant, que encara em cobraran dues vegades. Jo imagino que vas pel món i dius, ui, ara he mirat allà aquell caixer, a veure si acabo de donar 2.000 euros.
1: Com el Núñez, no?
0: Ja, com el Núñez de Cracòvia.
2: Estic mirant aquesta persona, igual és un robot i li estic passant...
0: I li estic passant informació, sí.
2: Val, què més? O sigui, aquesta que acabes de dir, administració, burocràcia, check també.
1: Hospitals. És a dir, el que és inconscient, ve l'ambulància, t'identifiquen immediatament i fins i tot si arribes inconscient, és a dir, diuen, ui, aquesta persona, a part, és diabètic, no sé què, no sé quant, tal i qual... De pet cap a...
3: Això seria útil,
1: a...
3: sí.
1: Ojo, eh? Però clar, punt molt negatiu, identificar-te no hauria de significar automàticament donar accés a tota la teva informació mèdica.
2: Ah. Una mica, aquest guionista de Black Mirror, us trobo, no? Avui
1: estic pensant una mica. És que darrerament estic pensant que aquesta, que encara tenim un dilema, saps? Ja anem tard. O sigui, amb aquest dilema ja anem tard, perquè ja ho estem fent tota l'estona.
0: Sí.
1: És a dir, la pròxima ja serà, doncs, imagina't donar-li donar accés via un xip neuronal i que et permeti obrir portes, obrir el cotxe, trucar per telèfon a una empresa, diguem, d'Israel.
0: Que segurament sempre serà d'Israel, segur. Sí. Ja et dic jo que de Malawi, no.
1: Exacte.
2: Però, un moment, què va passar amb aquella empresa que es va posar de moda, que la gent es feia les fotografies de l'Iris allà als centres comercials? Tu et podies fer la teva fotografia. Allò es va posar de moda i també deien estàs venent la teva ànima al diable, titulars. Allò va passar.
1: Allò va passar perquè molt poca gent comprava. Ho veien a la pantalla, l'Iris ampliat, i deien, oh, que bé, no sé què, no, doncs mira, tenim uns 100 euros i tal, xau.
2: Ciao.
0: Escolta, però vosaltres, jo no, però vosaltres no teniu la petjada, o sigui, el password amb la petjada del...
2: Però és diferent a la mirada, eh? A mi allò de l'Iris fa més por.
3: Perdoneu, faci, però
2: ara ens dirà, l'iPhone
3: té el Face ID...
0: Clar.
1: Si jo tinc el Face ID.
3: Jo el desbloqueixo així, però... és la mirada.
0: Sí,
3: ja.
0: Però això passa...
3: Bueno, però és la mirada.
1: Per això dic que si no
3: el mires, no et desbloqueixes.
1: Saps que ja anem tard.
0: Però tu has vist què passa a les sèries policiaques, no? Hi ha un tio allà estirat al terra mig mort i un altre li posa el mòbil amb la cara i li desbloqueja el mòbil. I a vegades és per bé i a vegades és per...
2: Però és que va molt més enllà. El Santi està dient, entres a l'hospital, t'obren l'ull perquè estàs inconscient i allà ja saben tota la teva patologia, què s'ha de fer...
0: Sí.
1: Si tinguem, per segur, que el 85% de la gent, quan no dic el 98%, accepta, eh? Però seguríssim, eh? Entrar al gimnàs amb la miradeta.
0: Però això t'obliga a entrar al gimnàs.
1: Pagar el supermercat amb l'ull, eh?
0: Però això t'obliga a entrar al gimnàs.
1: Això és una putada. A part que tenen tot el teu circuit de tots els moviments que acabes de fer durant tot el dia.
2: Clar, però pagar al supermercat, no? O sigui, que et passin allò del... Sí. Com es diu, allò de la ratlla, aquí als ulls.
1: Exactament, sí. O sigui, hi haurà...
2: Jo estic veient...
0: Clar, un codi de barra cerebral.
2: Minority record.
1: Sí, clar. Anem tard. Sí, segur que anem tard, perquè ja ho hem fet tot, eh? I ara ja et dic, Every Breath You Take, havia de ser la cançó.
2: Home,
1: sí o no?
2: Totalment.
0: Sí.
1: Doncs no. Vinga. Eye in the Sky, toma. Ah.

0: Santi, estava mirant abans, buscava informació d'on havia sortit aquesta cançó, i l'Eric Wilson, no?, d'Alan Parsons, diu que neix de la seva experiència en casinos i centres comercials, on es va fixar amb la quantitat de càmeres que hi havia filmant.
1: Uau, doncs va ser clar i evident en aquell moment.
0: Clar, i la cançó, de fet, jo crec que fa referència a, no?, a 1984
1: de l'Orwell.
0: Però no has contestat a la pregunta.
1: Què?
0: Què faries? Vendries el teu iris per agilitat, sacrificant la teva privadesa? Has fet la pregunta, ara digues sí o no.
1: Clar, o sigui, ve de com es diu en castellà, l'hartazgo, no? Com es diu en català? Farteig?
2: Fartament? No, cansament, cansament. Cansament.
0: Fatiga, està ben dit, no?
2: Fatiga, sí.
1: De passar tantíssimes hores fent cua a tot arreu, i sobretot que vinc del mes d'agost, que m'he patejat al Prat 50 vegades, tots els aeroports, i era com, hosti, sisplau, per què no podem agilitzar això d'una vegada?
0: Xeix,
1: vaig estar a Londres una vegada i certament hi havia una màquina que vaig deixar, doncs, el DNI, em va fer la lectura i sacatrà. Se'm van caure les dues claus magnètiques i cap a l'habitació. Va ser un segon. I en aquests casos penses, sí que sacrificaria la meva llibertat per aquesta agilitat, però després... És que realment, si mires les vessants negatives de tots els punts que he dit, el pròxim dia ho dic, totes les vessants negatives dels punts que he dit.
0: Guarda-t'ho.
1: Diries que no, automàtic.
0: Ja, però ara estàvem comprant-ho també, igual perquè és fatiga, pel que deies. Tu...
2: Jo vull creure que no. Jo prefereixo que s'inverteixin, que hi hagi més gent a tractar... perquè es facin menys cues, hi hagi inversió pública, que hi hagi més gent al servei de tothom, diguem-ne. No?
1: Però anem cap allà.
2: Al servei dels altres. Però no, que va, no anem cap allà, anem al contrari. A que cada vegada hi hagi menys gent. Als supermercats ja pots pagar tu sol, pràcticament.
0: Clar,
2: per sort, com que fallen les màquines o les persones torpes com jo, sempre necessites algú que t'ajudi.
1: Clar, hi havia aquella frase que deia que ostres, primer van anar pels comunistes, però com que jo no era comunista, doncs no vaig dir res. I amb les feines que s'aniran perdent, més o menys passa això.
2: Sí, exacte.
1: Primer
2: van
1: anar per les caixes de supermercat, però com que jo no era caixera de supermercat, no vaig dir res i em vaig alegrar d'anar ràpid. Després pels aeroports i em passa això.
0: Doncs al moment no vendrem el nostre iris. No?
2: L'iris no, la retina...
0: Però l'altre us dic que hi ha... Tu faries, Joan, el més jove de la taula?
3: Jo algun punt ja ho he fet amb el mòbil, el banc, amb la mirada. No ho sé si ho faria.
2: Això el Florentino també ho fa, entre el banc i amb la mirada ja li dono tota la pasta.
3: Per guanyar comoditat, igual, sí. Per estalviar-se les cues als aeroports, 100%.
0: Clar, aquesta. A mi el de l'hospital també m'ha agradat. A reflexionar que hi ha gats que tenen títols i que amb l'iris perdríem molt, però guanyaríem una mica de comoditat. Manel Lucas, Santi Balmes, que bé que us heu trobat avui. Ja està, amics per sempre. Això és el que fa les parelles de fet.
2: Guai.
0: 2 minuts i tenim 2 anuncis i Oasi Polític, que tenim tec avui.

0: Què tal? Bona tarda. 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dilluns 12 d'octubre, dia festiu, però també dia de Champions. Han parlat Hansi Flick i Pau Cubarsí. Demà tenim un Galatasaray Barça corresponent a la segona jornada de la màxima competició europea. Així que anem a escoltar a tots els protagonistes. Des de Turquia, Santi Ovalle, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Palet, bona tarda.
0: Com ha anat la prèvia? Alguna sorpresa, alguna cosa destacada? L'últim entrenament del Barça abans d'enfrontar-se al Galatasaray en aquesta segona jornada de la Champions?
1: Doncs mira, han acabat d'entrenar fa una estona. Una curiositat, s'ha unit a l'entrenament a última hora Shane Kluivert, el fill de Patrick Kluivert, que estava amb el juvenil, per completar una mica l'entrenament. Ja sabeu que sense Rafinha, sense Frenkie de Jong, sense Andreas Christensen, la resta tots disponibles, i com sempre fem referència, quan Lamine està trist, està cap cot, està seriós quan salta l'entrenament, he de dir que el que més m'ha cridat l'atenció de l'entrenament d'avui és que l'he vist especialment content i amb ganes de divertir-se, entremaliat, fent broma amb Rodri, fent broma amb Bernal, amb Alejandro Valde, se'l veia somrient, estava la seva família, i he vist un Lamine Yamal, doncs, igual que quan diem que està cap cot i està moix, en fem notícia, doncs avui jo crec que és bo dir que estava especialment content i animat, Lamine Yamal.
0: Doncs clar que sí, s'ha de destacar tant quan se'l veu de més mal humor com avui, que es nota que té ganes de Champions. I protagonista a la prèvia, Pau Cubarsí, amb el seu to al qual ja ens té acostumats, sense entrar gaire en polèmiques, però vaja, demostrant una maduresa un cop més, que qualsevol diria que té 19 anys i que ja comença a acumular temporades d'experiència a la màxima competició europea.
1: A mi m'encanta Cubarsí. Sí, Cubarsí... M'agradaria que fos el meu germà petit, m'entens, Pau Cubarsí? Perquè un tio educat, un tio que sempre té un somriure a la boca, que mai es fica en cap vessal, el gendre perfecte, Pau Cubarsí, a part del millor central del món, doncs què més vols? Un Cubarsí que ha aparegut en roda de premsa abans que Hansi Flick i que ha dit que han de treballar una mica més per intentar mantenir porteries a zero, una cosa que el Barça no aconsegueix des de fa molt a la Champions.
2: Creo que es un reto, porque creo que es de las cosas más importantes tener la portería a cero, porque al final te ayuda más a ganar el partido, sobre todo, y en estadios como este, pues quedarte con una portería a cero pues es lo más importante. Sí que tenemos que mejorar un poco en ese tema, pero lo vamos a hacer porque creo que tenemos un nivel de mejora espectacular y estamos haciendo las cosas muy bien.
1: Pau Cubarsí, central, també ha opinat sobre el que explicàvem aquest migdia de Frenkie de Jong, i que és una opció que el veiem a partir d'ara a la posició de central més enllà del mig del camp.
2: Frenkie tiene un nivel espectacular, pero sobre todo en su posición es uno de los mejores del mundo, y yo creo que esta temporada va a ser una gran temporada. Ahora por cosas del físico pues no ha podido estar con nosotros y competir, pero seguro que está viniendo con unas ganas inmensas. Yo creo que en su posición pues va a dar mucho nivel, va a dar esa plantilla amplia que necesitamos. Yo creo que es muy importante que esté bien para todos.
0: Informació interessant que ens explicaves aquest migdia al que t'hi jugues, i com a mínim, si ha de tenir un professor, sembla que Cubarsí està disposat a ensenyar a Frenkie de Jong, i vaja, l'ha beneït i com a mínim doncs ha donat per bo aquest canvi de posició, si s'acaba donant, del neerlandès.
1: Sí, ja ho explicàvem aquest matí, no? que bueno, està passejant allà. I home, que és un futbolista que, com entre altres coses, no només això, però una de les coses que s'ha de tenir en compte és que no s'ha operat, la inestabilitat d'aquest genoll doncs és una incògnita, i amb 30 anys potser ja no té aquesta manera de jugar després d'aquest temps de baixa pel genoll, de girar, d'arrencar, de parar, de frenar, i ha de jugar més de cara, i per això és una opció que s'estan plantejant, i d'aquí que s'hagués doncs els darrers entrenaments que la posició de central Frenkie de Jong l'ha beneït, com tu dius, Pau Cubarsí. De moment el que és indiscutible és ell, és el de l'Estanyol, que home, segurament no serà el top 5 de la pilota d'or, però que va fer un gran mundial, va ser el millor futbolista jove de la Copa del Món, està fent un inici de temporada espectacular, bueno, està fent una carrera amb 19 anys espectacular, i li han preguntat sobre la pilota d'or, Lamine Yamal, el perfil alt, el reclamar-ho constantment, i la seva posada en escena pública, que es tot el contrari de Lamine Yamal. I així ha respost Pau Cubarsí.
2: Lamine, yo creo que todo el mundo ya sabe que es el mejor del mundo, y aunque él lo diga, pues la otra gente también lo ve en el campo, lo que él demuestra, las capacidades que tiene, y él sabe y todo el mundo sabe que es el mejor jugador del mundo y que se merece el Balón de Oro, por supuesto, y sí que yo también podría estar por ahí por el Mundial que he hecho y por la temporada, pero yo también voy un poco más tranquilo y él sí que es más mediático.
0: No podia ser d'una altra manera, Pau Cubarsí, doncs amb aquest perfil més tímid a l'hora de reclamar premis individuals, però vaja, si li han d'arribar, acabaran arribant. Després de Cubarsí, ha comparegut Hansi Flick, amb qui tens una bona química, Santi. Has intentat que respongués pel Madrid, però vaja, té claríssima la consigna de no entrar al joc brut de Mourinho, de moment.
1: Sí, jo li he preguntat si a Hansi Flick si creu que és casual que s'hagi accentuat els darrers dies la pressió pública cap als àrbitres. Si creu que és casual o si creu que ho atribueix a que tenim un clàssic a la cantonada. I també li he preguntat si ell seria capaç de no comparèixer en roda de premsa després d'un partit com va fer Mourinho l'altre dia. I la veritat és que Hansi Flick, com es diu en castellà, salió por la gatera.
3: I hope that you also learn someday.
4: Espero que algun dia aprenguis que mai responc preguntes al Madrid si no jugo contra ells. Demà jugarem contra el Galatasaray. Cal respectar aquest equip, que té un bloc fantàstic, amb un estadi fantàstic i un ambient fantàstic. No toca parlar del Madrid, ens hem de centrar en el nostre partit. És el que vull que facin els jugadors.
3: This is what I want for us from this.
5: Preferiria que jugara Vinicius o no, perquè segurament no podrà jugar.
3: Okay, you can ask me this in two.
4: Em pots preguntar això en 2 setmanes o 10 dies, quan tinguem la roda de premsa del partit previ al Madrid.
3: Press conference before the game against Real Madrid, okay?
0: Ben provat, Santi, com escoltàvem, però vaja, Flick, claríssim, ho ha deixat fins que no arribi el clàssic. No dirà res del Madrid. De moment no sabem si jugarà o no Gabriel Jesús, però vaja, Flick està encantat amb ell.
1: La veritat és que sí, està encantat amb Gabriel Jesús i jo crec que si no canvia molt la pel·lícula, demà Gabriel Jesús titular. Escoltem a Hansi Flick sobre el davanter brasiler.
3: Yes, of course he's ready. He's ready to play.
4: Està preparat per jugar. Si juga, que encara no ho sabem, ho decidirem demà després de l'entrenament d'aquesta tarda. Estic encantat que estigui al nostre equip. Va ser una petita sorpresa. És un futbolista d'alt nivell, molt bo per a nosaltres. Té un comportament correcte, és una gran persona i també un gran jugador.
0: Tot això és el que s'ha dit a la prèvia. Santi, no sé si alguna cosa més de planning del Barça. Imagino que ara hi ha els jugadors descansant a l'hotel i demà poca cosa, no? Fins que arribi l'hora del partit.
1: Dinar de directives demà, que es fa una illa privada dins de la ciutat d'Istanbul.
0: Carai!
1: Aquesta ciutat és... La veritat és que...
0: Ara ens la descobriràs, perquè jo acabo de flipar amb això de la illa privada.
1: Encara no l'he visitat gaire, però ostres, té màgia aquesta ciutat. I rei, l'equip ha descansat ja després d'haver fet l'entrenament i demà partit important, segona jornada de la Champions. Per cert, que començo a veure que hi ha cert rebombori per xarxes socials per la pregunta que li he fet a Flick. Després de la roda de premsa he parlat amb Flick.
0: Ah?
1: I em guardo per mi el que hem parlat. Però vaja, que Flick entén perfectament que hi ha preguntes que s'han de fer perquè és un tema del que tothom està parlant al panorama futbolístic nacional, que és l'expulsió de Vinicius i la pressió dels àrbitres del Real Madrid. I Flick ho entén. Una altra cosa és que la gent no ho entengui, però Flick ho entén i està en la seva voluntat, doncs de moment no respondre, i jo ho entenc i et dic una cosa. Em sembla que pel club, pel missatge del club, que no hi entri i que Mourinho es quedi parlant o no parlant o actuant d'aquesta manera sol i no hi hagi resposta a l'altra banda, em sembla que pel Barça fins i tot és positiu.
0: Està bé que especifiquis que tot ha quedat en ordre amb Flick i que ell entén perfectament la feina dels periodistes. Ovalle, no marxis, que vaig un moment a descobrir el Galatasaray com a equip amb el Bruno, però després vull que em descobreixis tu la ciutat.
1: Aquí em quedo.

0: 8:40, falten 24 hores mal comptades perquè arrenqui aquest Galatasaray-Barça de Champions. El Galatasaray és líder ara mateix de la Lliga Turca, amb jugadors de renom com Osimhen, Rafa Leao, l'ex blaugrana Ilkay Gundogan o l'uruguaià Lucas Torreira, que és qui ha parlat a la prèvia i ha dit que el Barça és el millor equip del món.
1: Y para enfrentar al mejor equipo del mundo y tratar de conseguir la victoria, tenemos que hacer nuestro mejor partido, sacar nuestra mejor versión. Y estamos acostumbrados a eso porque sabemos de noches de Champions, lo hemos demostrado en años anteriores. Y bueno, lo venimos demostrando, este grupo de jugadores viene demostrando hace muchos años que somos un equipo sólido, que sabe demostrar ante las adversidades y sobre todo enfrentando a un equipo tan important com el Barcelona.
0: Per conèixer millor el Galatasaray, ningú ens ho podrà explicar amb més detall que l'expert en futbol internacional, Bruno Alemany. Què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Anna? Bona tarda. Doncs és un equip, el Galatasaray, amb força més potencial a nivell ofensiu que no pas defensiu. Es poden rescatar alguns noms propis de l'atac del Galata. Osimhen, a mi em sembla el crack absolut d'aquest equip, un davanter que no para de desmarcar-se, de xocar amb els centrals, que és ràpid, que és molt potent en carrera, que a més és bon rematador. Per mi és un dels grans infravalorats pel fet de no estar jugant a cap lliga del top 5, no apareix a les llistes de grans fitxatges, però té aquest potencial de ser un dels millors nous del panorama europeu. Ja sabem, Rafael Leao, la capacitat que té per marxar l'1 contra 1. Després és veritat que és un jugador que no acaba de tenir fiabilitat a nivell realitzadora, però sí que és un jugador amb aquesta capacitat de marxar l'1 contra 1, i després és un equip amb una gran capacitat per fer mal, per amenaçar amb el xut des de mitja distància, amb jugadors com Agun, Gabriel Sara, Leroy Sané, els tres esquerrans, amb els deixes un pam a la frontal de l'àrea i et poden fer un embolic important. Dit tot això, és un equip feble en defensa, un equip desordenat, que a nivell tàctic mai acaba de tenir una estructura que el faci ser fiable, ni tampoc peces individuals que el facin defensar-se bé. Bardakchi i Davinson Sánchez, els centrals, són agressius defensant l'àrea, però també cometen errors individuals, i per tant crec que és un equip feble en defensa.
0: Gràcies, Bruno. Apuntats tots els noms, ara anem a obrir amb el Santi, que ara et recupero, la guia de viatges.
3: En posició. 2DC. Clear to start. Pops are clear.
4: Starting.